0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general, nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
5: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Òscar López, ministre.
0: Tot el món està implicat en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
10: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
1: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
12: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
1: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
13: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
14: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
13: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
15: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
13: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
16: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
13: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
1: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
17: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
1: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
16: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
1: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
18: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
1: Gemma Puig.
19: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
18: 3Cat Info.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
20: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
21: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
20: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
1: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
2: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
1: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats

0: comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
1: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
3: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: guitarra, que se viene, que se...
1: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
2: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years...
1: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris

0: i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC d'Estàdium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
3: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensaría en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
2: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
4: We always decide together, so it's like
5: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
4: And so we decided that he's out for this game.
2: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte, també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
6: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
2: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert, que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona, Women, Reial, Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3CAT Info.
2: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
7: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
8: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'Àmbit Web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
1: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
9: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
10: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
11: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
12: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
14: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
15: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
14: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
15: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
14: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
16: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
17: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
18: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
19: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
18: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
20: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
21: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
22: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
21: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, Àsia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
3: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
21: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central, aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya Central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
23: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
24: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat evident de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
6: I don't want to look back. There's work to do.
7: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
2: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
8: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
2: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
9: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
2: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
25: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
2: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thais Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
26: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
27: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
10: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
7: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
11: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
7: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
12: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
7: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
14: We always decide together, so it's like
15: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
14: And so we decided that he is out for this game.
7: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló, i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
16: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar, i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora, i hem de seguir per aquest camí. No?
7: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll.
3: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits a les 12 a Badalona, avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
4: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
3: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
17: It's difficult to say when, for sure we need some time.
18: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
13: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 3. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
2: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidia Mbarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3Cat Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
24: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol

0: causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
1: Guadecamín és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduixa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduixa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de Demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escoltat

0: set distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
1: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
0: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
3: We always decide together, so it's like our...
4: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: And so we decided that he's out for this game.
0: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
5: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert, que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginor i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona i Manresa, Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
0: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Ricky Rubio.
6: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
7: It's difficult to say when, for sure we need some time.
8: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
0: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
2: Són 3:45.
9: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MSNBC i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
0: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
9: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
10: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
9: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
11: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
12: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
9: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
13: Que Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
9: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
9: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
15: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
16: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: C'est ce que nous faisons.
15: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
17: Moi, je vais être honnête avec eux.
16: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
17: De la guerra russa en Ucraïna.
15: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
9: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
18: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
9: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
19: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
9: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
20: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
21: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
20: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
9: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
22: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
9: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
23: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
24: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
23: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
25: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
23: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central, aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
9: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
9: Gemma Puig.
3: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa, i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
4: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
9: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
5: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
9: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
9: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
0: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
6: I don't want to look back. There's work to do.
7: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
0: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
9: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals. La vida us passa pel davant, però igual
8: que passa se us escapa. El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
10: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
8: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
11: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
8: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
9: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
26: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
27: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
9: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
12: In Disney, it's always the cruel...
13: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
2: Esports.
9: Amb en Francesc Ripoll.
7: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
14: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
7: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
15: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
7: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
16: We always decide together, so it's like
17: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
16: And so we decided that he's out for this game.
7: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló, i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
18: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar, i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora, i hem de seguir per aquest camí. No?
7: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits, a les 12, Badalona, avui Manresa, el Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
19: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
7: I a les 9, Barça-València, Sekulic, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
28: It's difficult to say when,
1: For sure we need some time.
3: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
1: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 4. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
4: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
6: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
3: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
7: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
7: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
3: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
10: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
9: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
11: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, l'únic responsable és usted.
9: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple. Retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
12: Tot el món està implicat en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
9: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
13: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
9: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
3: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
3: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
15: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
3: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
16: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
17: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
16: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
18: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
16: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
19: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
16: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
3: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
20: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
3: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
19: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
3: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
3: Gemma Puig.
0: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: 3CAT Info.
3: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
3: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
3: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
24: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
3: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part,

0: 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
2: Un fin de tonto, què?
0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduixa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
3: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduixa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de Demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
6: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
7: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
6: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
1: We always decide together, so it's like
2: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
1: And so we decided that he's out for this game.
0: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
3: Que no pogués ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
4: Trescatinfo.
0: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona, Manresa, Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
4: 3CAT Info.
0: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
5: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
6: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
0: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
4: Són 4:45.
7: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
0: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
7: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
8: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
7: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
9: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
10: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
7: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
11: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
7: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
7: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
13: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
14: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
15: C'est ce que nous faisons.
13: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
15: Moi, je vais être honnête avec eux.
14: Seré honest amb vostè. S'hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
15: De la guerra russa en Ucraïna.
13: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
7: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
16: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
7: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
17: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
7: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
18: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
19: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
18: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
7: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
20: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
21: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
22: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
21: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
23: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
21: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
7: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en Dic es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
4: El temps.
7: Gemma Puig.
2: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa, i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
7: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
3: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
7: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
5: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
7: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
7: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
0: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
24: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
7: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
6: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
24: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
8: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
24: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
9: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
24: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
7: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
10: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
25: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
7: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
26: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
11: Esports.
12: Amb en Francesc Ripoll.
0: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
13: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer pues hem fet un partit pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició que ara no val una merda, la veritat.
0: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
14: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
0: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
15: We always decide together, so it's like
16: sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
15: And so we decided that he's out for this game.
0: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
17: Que no poder ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
0: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona. Avui Manresa i el Societat i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
27: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
28: It's difficult to say when. For sure we need some time.
29: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
28: This chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
11: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Són les 5. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
6: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
6: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
9: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
8: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
10: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el únic responsable és usted.
8: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple. Retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Òscar López, ministre.
11: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
8: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
12: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
8: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
14: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
15: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
16: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
15: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
17: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
15: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
18: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
15: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
19: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
18: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
24: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.

0: terra, que se viene, que...
1: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
2: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestà, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
1: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de Demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
5: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC d'Estàdium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
6: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
5: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
7: We always decide together, so it's like
8: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
7: And so we decided that he's out for this game.
5: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha

0: convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
1: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescatinfo.
0: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits. A les 12, Badalona i Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
0: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
3: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
0: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
4: It's difficult to say when. For sure we need some time.
5: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
0: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juguen les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App Yolov de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
2: Són 6:15.
6: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
0: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
6: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
7: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
6: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
8: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
9: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
6: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
10: Que Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
6: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
6: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
12: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
13: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
14: C'est ce que nous faisons.
12: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
14: Moi, je vais être honnête avec eux.
13: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
14: De la guerra russa en Ucraïna.
12: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
6: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
15: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
6: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
16: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
6: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
17: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
18: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
17: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
6: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
19: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
6: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
20: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
21: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
20: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
22: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
20: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central, aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
6: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
23: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
6: Gemma Puig.
1: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
3: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
6: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
4: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'esposa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
6: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antic, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antic va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
24: I don't want to look back. There's work to do.
25: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
5: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
6: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
0: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
7: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
8: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
7: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
9: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
7: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
6: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Teis Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
10: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
11: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
6: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
26: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
6: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
27: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en l'atac. I tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
12: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
13: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
12: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
14: We always decide together, so it's like
15: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
14: And so we decided that he's out for this game.
12: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate More i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
16: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
12: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
17: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
12: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
18: It's difficult to say when. For sure we need some time.
19: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
18: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info.

0: Són les 6. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado, efectivamente, que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I, finalment, dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijó assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Òscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominar les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa, i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
21: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
22: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
21: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
23: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
24: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
21: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestà, Crim, que se separa, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo. Però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
3: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7a victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte, també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats, si Abel sancionat, Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: que no podia ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo.

0: Però que sí que és veritat que tenim moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
1: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert, que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Tresca Tinfo.
1: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona, Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: Trescat Info.
1: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Ricky Rubio.
3: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
1: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
4: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
1: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
2: Són 6:45.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MSNBC i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
5: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
6: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
5: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
7: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
8: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
5: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
9: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
5: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
10: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
5: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
11: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
12: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
13: C'est ce que nous faisons.
11: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
13: Moi, je vais être honnête avec eux.
12: Seré honest amb vostè. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
13: De la guerra russa en Ucraïna.
11: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
5: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
14: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
5: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
15: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
5: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
16: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
17: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
16: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
5: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
18: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
5: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
19: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
20: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
19: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
21: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
19: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central, aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
5: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
22: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
5: Gemma Puig.
23: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
0: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
5: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
1: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
5: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
4: I don't want to look back. There's work to do.
24: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
3: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
5: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
25: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
6: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
7: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
6: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
8: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
6: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
5: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
9: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
10: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
5: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney. Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
25: Esports.
5: Amb en Francesc Ripoll.
24: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
26: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
24: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
27: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
11: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
12: We always decide together, so it's like
13: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
12: And so we decided that he's out for this game.
11: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
14: Que no poder ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
11: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, que han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona. Avui Manresa i el Societat i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
15: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
11: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
16: It's difficult to say when. For sure we need some time.
17: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
16: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info.
25: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al Suplement i tenim Esperit de Cap de Setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MS9 i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC, i també Plataforma per la Llengua, denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia, per les molestes al genoll que el porter rossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genué, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts, poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30, allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs, a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre del Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de mitjà alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, l'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic, i sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
6: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No.
0: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
6: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
7: Ni la mía tampoco.
0: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de Corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
8: Es faran experiments amb dinamita.
0: Així sona el més nou d'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre a la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
2: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
9: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MSNBC, l'antiga MSNBC o Publico. I, per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
10: others to come in terms of fake news?
11: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos, que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
9: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces. I tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill, Maria Júlia Luderwall. Hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024, la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
2: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líries, la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
12: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
2: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
13: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
14: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
15: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions, un quart de vuit. Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giral Rovira. Àlex, bon dia.
16: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel País, el número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys dues cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar ahir concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
17: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
16: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
17: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
16: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
2: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte, que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
18: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
19: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
18: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
20: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Señor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
18: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
21: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
18: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
22: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
0: I a Tarragona, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Ricard Boigas.
23: Totes les defenses van aprofitar la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
24: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar
3: el que he fet i per què ho he fet.
23: Vuit persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Passant 5 minuts d'un quart de 8 del matí, el govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil, Alba Barbosa.
4: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
5: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
4: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50ena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del club de fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
6: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada VIP ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
24: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, evidentemente sin superar los decibelios. Pero

0: Rava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèl de la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralba i el Comboi. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral dels veterans Perquè Surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baya Baye i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
1: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
2: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola, un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
3: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
2: Herzog ha presentat també la irregular Bucking Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
4: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
5: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
9: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
4: L'informatiu del suplement.
1: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què van poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el que t'hi jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga. Els blaugrana visiten el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Roger Nou, bon dia.
10: Bon dia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
11: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
12: Tek sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
11: Situation and we always think about what is the best for the team.
10: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és cinquè amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem,

0: una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'Assemblea de Socis Compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis. I els principals punts de debat són econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
1: Compte l'errada de Dimitrovic. Pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
0: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa, els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
2: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
0: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
3: Sí, és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greu meu en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Women contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda, l'equip anfitrió, el Joventut, rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant, també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat. En categoria masculina, avui es juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França, mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar les franceses per 0-4.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
5: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven.
1: Sí.
2: Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir,
1: és
2: de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte.
1: No?
2: És
1: tant
2: sí, sí.
1: de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit, així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena simfonia i un tema originalment de Chuck Berry. Well,

0: Bé, el tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a l'estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs, tocar cançons de Beethoven.

0: clar, és que jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: Que no es pot cantar, que sí, està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és de... que cadascú adaptava la lletra com volia, amb tanta mala folla com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després vaig anar descobrint coses i dic, ai... Però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara és l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: Nosaltres estem emocionant com a europeus, escoltant això.
0: No. Em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no l'himne de l'alegria. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no ho sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del seu públic.
2: Des dels anys 80,
1: i cada vegada està més en forma, aquest home. No ho sé.
2: És el que té Granada.
1: És
2: el que té Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també...
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, no?
2: Podríem dir.

0: Això és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el ti-ta-ti-ta-ti-ta, doncs que sentim...
1: Perquè després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: Bon dia, Catalunya.
1: Sabeu qui toca el piano, aquí?
0: Qui toca el piano?
1: Richard Kleinerman.
2: L'objectiu de l'espai és...
1: És parlar de Richard Kleinerman.
2: No, és despertar el personal, és despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: Els meus ídols.
1: Podria ser la nova sintonia,
0: el suplement.
1: Sí.
2: No passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
3: Sí, sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Fur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfen. I que sigui
1: és
3: per,
1: molt pop, eh?
3: Sí, per començar.
1: I
3: la sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
3: Sí, sí, sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
3: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

és sortir del port quan es comença a fer fosc, sabent que patiràs, però que no hi ha més remei, i navegar tota la nit a la foscor. L'angoixa, fins que albires el nou dia i les noves terres, on amarres el vaixell,

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny. No, que crec que segurament no és dels discos més recordats del Mazzoni i del Jaume Pla, però perquè l'aposta, evidentment, era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que
2: tenen
1: combinen
2: més,
1: i que...
2: Sí, i poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zaratustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zaratustra, que és la banda sonora de 2001, no?
2: Sí, correcte. El moment del monolit. El moment aquell del monolit surt.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho ha estampat més a la música catalana actual, que posem-los perquè...
3: Són les 6 del matí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van...
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google,
0: sí.
1: Ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí, el
1: nom? Jo crec que no, però no. Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: És un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Pensa que aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, això.
2: Mm-hmm. Però sintetitzador analògic, encara, eh?
1: Fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més.
2: Una mica més.
0: Sí, sí. Principis dels 70.
2: Correcte.
0: Això és la
1: banda...
0: La
1: banda... tan lluny.
2: No, no.
0: Parlem abans de Kubrick. Això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima. I una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71... doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer,
2: sí.
0: I a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Uh-huh. O sigui, té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar, sí, sí, el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos. A reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven.

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzerani i el mestre Pardo. Un abraçat.
2: Un record per ells.
0: Bon gràcies. Dia.
1: Ara tornem. Kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. What do you say? All right. Who's hungry? El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Tot és possible un dia de partit.
4: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
3: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
8: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
3: Univers MotoGP.
9: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui
10: bon dia.
11: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'accés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
3: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
1: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia.
14: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
1: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
14: També la cadena MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
1: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
14: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
1: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
14: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijó.
1: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
14: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
14: És un noi de 17 anys, la víctima de 22 2 havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
1: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
14: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
1: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, a les 9 la 7a victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
14: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
2: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars, en canvi, en un altre sentit. A l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A la Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
1: El País, caòtic desallotjament.
2: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més guàrdia civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça d'assalt. I a la Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
15: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
16: Què passa?
15: Això...
17: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està al Tot es mou.
1: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats de Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
18: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
17: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
1: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
19: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth.
17: És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
1: Vida social. Marta Ferrer, això és Ginestar. Avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
20: Els germans Serra Sols es presentaran el seu nou disc, Gira tot igual, però diferent, a la plaça Major Estrella Damm a 3:15 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
1: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
20: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, convertiran escenari en banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
1: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
20: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'Orni.
21: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar. Havia de fer una cosa memorable. Una cosa que deixés petjada. O millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment, Va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
1: Música.

0: La Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí, en aquest cas, de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb aquest cas té un fort impacte. Se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te». El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre les herències familiars i empresarials n'hi ha cabassos. I en el cas dels Andic, és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars? Perquè en aquesta història, potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Setembre mullat, bolets en quantitat. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Avui què ens espera, a banda de collir bolets per totes aquestes pluges d'aquests dies?
2: Doncs, de moment, uns dies de setembre poc mullats.
1: Home,
2: esperem que hi hagi bolets.
1: Sí, la setmana que hem tingut, déu-n'hi-do, eh?
2: No, dic el cap de setmana, poc mullat, perquè no plourà, no esperem pluja, ni avui ni demà. Ni, de fet, gairebé els darrers dies del que queda de setembre, la setmana que ve, no se'n treuen canvis en forma de pluja, però sí, ha plogut força, esperem que hi hagi molts bolets, veurem. La situació prevista cap de setmana, doncs, és de sol. Les nuvolades que hi ha hagut enfront del mar, enfront de la costa central, dins del mar, s'estan desfent. Per moments encara hem vist en el radar algun ruixadet, però queda lluny de la costa. Això es desfà, l'estabilitat s'imposa. Com a molt poden sorgir alguns núvols al voltant de la costa central, el Barcelonès, Maresme, potser el Vallès, també la tarda cap al Ripollès, que generin certa variabilitat, sobretot a partir de migdia. Però, en general, molt de sol i temperatures... Doncs aquesta calor continguda, típica de setembre, els vols més alts, tocar dels 30, 31, potser, a les zones més càlides, potser un pèl la temperatura respecte a ahir, però bé, amb una calor força moderada i demà esperem pocs canvis en aquest sentit. La lleugera tramuntana que bufa també per sobre del Cap de Creus amb tendència a debilitar-se més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Avui ens despertem amb un nou anunci de matinada de Donald Trump, un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent. L'acord arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa amb un fort desplegament militar.
3: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
1: A les bones o a les males, deia Trump a principis d'any, sembla que finalment ha estat a les bones perquè Dinamarca no només confirma l'acord, sinó que el celebra i assegura que reconeix els interessos de l'illa. Els detalls des de Washington amb l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Oriol, a tot això, el que també destaquen i molt els digitals nord-americans és una altra decisió de Trump, que és la de vetar l'entrada a la Casa Blanca de tres grans mitjans de comunicació, ni més ni menys d'entrada que la CNN, però és que també la cadena MS9 i el mitjà digital Politico. Així és com s'ha anunciat a la mateixa CNN.
5: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS9 and Politico from the White House. Quote, as a result of their constant reporting fake news, unquote. Moments ago, the president spoke about this ban from the Oval Office.
1: Podem sospitar, diu el presentador, que el problema són els fets que no li agraden. Els fets com aquest que enumera.
5: Facts such as record high diesel prices.
1: Fets com els preus de rècord de la benzina.
5: Facts such as voters expressing concerns with their ability to afford to live in the United States.
1: Fets com que els votants expressin preocupacions sobre la seva capacitat de permetre's viure als Estats Units.
5: Facts such as the president's abysmal approval-disapproval ratings.
1: Fets com la decaiguda abismal de la seva popularitat.
5: Facts such as Republicans on the campaign trail starting to publicly break with him.
1: O fets com ara que candidats republicans en campanya allunyant-se públicament del mateix Donald Trump. Fake news ben reals, però, Oriol, aquesta acusació de notícies falses no és nova, tenint en compte com actua i què diu normalment Donald Trump.
4: Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Público. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
6: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos, que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
4: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: Gràcies, Oriol Serra. Avui Donald Trump que torna a obrir aquest informatiu, però l'altre focus, des de ja fa unes quantes hores, fins i tot mesos i gairebé ens aproparem als 2 anys, l'altre nom propi d'aquest informatiu torna a ser en Dick. Avui també tenim novetats sobre aquest cas, sobre el cas en Dick. La terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta Johanna, que indiqués a en Dick Fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas. Bàsicament, aquesta informació apuntaria que Jonathan en Dick coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. Anem a pams, ens situem a l'1 de desembre de l'any 2024, uns dies abans de la mort d'Isaac en Dick. La terapeuta i la seva col·laboradora van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta en barrancs. Els han dit que aquí encara no entren en aquesta equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient de Maria Júlia, aquest home anomenat Salvador, que estava diagnosticat d'esquizofrènia, i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant aquest recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient, ara sí, Jonathan en Dick, que deia tenia problemes de diners, de gestió dels diners. La cosa no acaba aquí, perquè Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb en Dick Fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir 2 vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan en Dick. En un comunicat neguen que en Dick Fill s'interessés mai per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet posar-se les mans al cap als professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: La terapeuta, per tant, és el punt de mira del cas i no només per possible intrusisme laboral. De les informacions fetes públiques aquest matí també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Li demanarem avui a la tertúlia l'advocat penalista Carles Monguilot. L'hem passat el dissabte perquè també necessitem un penalista a la taula per esbrinar quin recorregut judicial pot tenir aquesta derivada del cas. Encara una altra incògnita damunt la taula que provaria que la relació entre Jonathan en Dick i la seva terapeuta no era estrictament professional o anava més enllà d'aquestes sessions terapèutiques. Què va anar a fer Jonathan a l'Equador poc després de la mort del seu pare en aquell famós viatge on diu que va perdre el telèfon mòbil? Doncs, segons apunta El País i el que revela el diari, és que durant el viatge, Jonathan hauria mantingut diverses reunions relacionades amb la publicació d'un llibre de Maria Júlia sobre les anomenades 7 cronologies, un mètode creat per ella mateixa, una vegada més sense evidència científica. És molta informació que intentarem desgranar avui a partir de les 9, primer a la tertúlia, també, evidentment, a les 10, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui l'esperem amb moltes, moltes ganes a la Maica, i hi sumarem també avui amb la Maica Navarro el psicòleg clínic i metge forense especialitzat en pseudoteràpies i en sectes, Miguel Perlado, per analitzar aquests polèmics mètodes de la terapeuta del Sandic. Déu-n'hi-do, cal agafar aire, eh? Més notícies. El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora que va tenir problemes per traduir del català al castellà el judici de Roger Espanyol. Tants problemes que finalment els advocats es van haver d'autotraduir. El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i en paral·lel Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller del RAM, Ramon Espadaler, per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pugui utilitzar a instàncies judicials. L'empresa que té contractada la traductora, Ofilingua, ha assegurat, en aquest cas, que està analitzant què pot haver passat i un dels treballadors va denunciar les condicions laborals precàries ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua diuen que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
8: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
9: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Hem sentit la Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia. A la crònica política, o d'agitació política, aquest serà un cap de setmana política a Catalunya amb el desembarcament de tres líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, amb la mirada posada en el proper cicle electoral. S'apropen les municipals i les generals i els líders no volen perdre pistonada, i encara menys a Catalunya. El primer d'arribar ha estat Abascal, i això és notícia, perquè feia 2 anys que no trepitjava Catalunya. Abascal ha passat ja per Lleida, per Tarragona, i ahir a la tarda va ser també a Barcelona, apel·lant directament als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes perquè ara confien, diu, en Vox. Ho va seguir l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
10: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
11: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
10: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
11: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
10: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
1: Gràcies, Àlex. Demà Pedro Sánchez serà la tradicional festa de la Rosa del PSC i Alberto Núñez Feijóo del PP serà a Badalona, on abans que hi arribi ja hi ha polèmica, perquè els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que els populars celebren demà perquè diuen que s'han destinat recursos municipals per fer un acte de partit. Justament una de les qüestions que explota l'extrema dreta espanyola és el conflicte de Ceuta, mentre la Moncloa està satisfeta amb el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades al port de Ceuta, el PP considera que s'han posat en perill les forces de seguretat i Vox parla de remigració. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
12: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus, i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
13: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
12: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat.
14: 50 dies després, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total. Señor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el único responsable és usted.
12: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
15: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
12: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Qui també s'ha deixat veure per Ceuta aquestes últimes hores és Florentino Pérez. El president del Madrid, a més de socialitzar-se amb la població ceutí, ha volgut aclarir que la seva visita institucional està deslligada de la polèmica amb les samarretes protagonitzades per Mbappé, Vinícius i Konaté. Sí, és que se m'escapa el riure per sota el nas, perquè té nassos que digui que està deslligada. O sigui, creieu que Florentino Pérez hagués anat a Ceuta ahir si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin arremangat la samarreta?
16: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y ceutí y a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas.
1: Sí.
16: Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
1: Des d'aquella roda de premsa de fa uns quants mesos, és a dir, la credibilitat de Florentino Pérez està arrossegada sota mínims. Tot això ha viatjat a Ceuta acompanyat d'Emilio Butragueño i de Pirri, president d'honor del Madrid, nascut precisament a Ceuta. Notícia d'últimíssima hora, tallada la circulació a les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquestes dues línies connecten Barcelona i les comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència. Recordem, circulació de les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla aturada per un atropellament. El president francès Emmanuel Macron convocarà les properes setmanes una reunió del G7 per abordar la pujada dels preus del gasoil, que a França ha marcat també un rècord històric. Però Macron no pot rebaixar les taxes per l'elevat deute públic del país. París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant. Però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
1: I a Rússia, aquest cap de setmana, més de 110 milions de russos estan cridats a les urnes per formar un nou parlament. Cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
19: Bon dia. El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però, segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
20: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
19: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts. Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
1: I encara un altre punt de la crònica internacional, i és que almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir un vehicle ahir carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, prop de Peshawar, en una reunió fronterera en una regió fronterera, volem dir, amb l'Afganistan. A Vidreres han detingut un jove de 17 anys només per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la selva. Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
1: Si dilluns el president Salvador Illa feia balanç de l'equador del mandat, avui és el torn dels consellers, que es repartiran per tot el país en 16 actes simultanis per passar comptes dels dos primers anys del govern, Alba Barbosa.
21: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
22: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
21: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
1: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
23: Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
24: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
23: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'ex

0: no es pot beure aigua de l'aixeta ni tampoc fer-la servir per cuinar. I és que l'Ajuntament ha avisat que s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació, Maria Rovira.
1: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
2: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra al dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: La crònica cultural, 5 minuts per 2 quarts de 9, avui ve farcida. Comencem per una dona que es farà fer un far de concerts aquestes properes setmanes a Madrid. Shakira ha estrenat residència aquesta nit a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que oferirà a la ciutat fins al dia 11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Ella mateixa, no sé si l'ha acabat construint, en qualsevol cas sí que li han construït un escenari expressament per ella. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ya No Lloran, i molts clàssics en una nit en què ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats de recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ha enviat aquesta nota de veu als amics del suplement després del concert.
3: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ya No Lloran World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada a dit ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: La crònica express del David Córdoba, el president del Club de Fans de Shakira a Catalunya, pel suplement. L'intentarem saludar també al llarg d'aquest programa, tan bon punt es desperti. Amb el David Córdoba, avui Joan Callarissa, també per retratar un espectacle que ha comptat amb col·laboracions de Chanel i de Vico, totes dues catalanes, i en què Shakira ha parlat molt amb el seu públic. De fet, ha tingut un record pels anys que va viure aquí.
4: Yo no puedo creer que estoy aquí. Parece todo un sueño. Bueno, todo me dice Shaki con la cara que te fuiste, con la cara que volviste.
0: Home, mala llet aquí. Amb la cara que vas marxar i amb la cara que has tornat, deia Shakira, cobrant-se alguna factureta també d'aquestes que fa temps que va fent kitty-cling. Tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes. De fet, els veïns de Villavedre, on Shakira ha instal·lat aquest anomenat escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
5: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Paciència, almenys a Madrid fins a l'11 d'octubre, avui segon concert de la cantant colombiana. A Vic, una proposta ben diferent. Ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa, Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major i avui ho faran Ginestà, Caral Laós i Crim, des de Vic, Marc Ruiz.
6: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del Mercat de Música Viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mama Duixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Perquè Surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de

0: punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baya Baye i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
1: These images are memories of long forgotten dreams.
2: I de Vic ens situem ara a Sant Sebastià, perquè el cineasta alemany Werner Herzog ha recollit el Premi Honorífic Donostia al Festival de Cine de Sant Sebastià. Ha estat guardonat durant la gala inaugural, en què ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la cultura basca. Enviat especial, Marc Garriga.
3: I've had a connection to you, the Basque people.
4: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
5: I do not like the word obsession.
6: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
5: I'm not, period.
4: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
2: I ara marxem fins a la Xina.
7: On et penses que vius en un conte de fades?
2: A la Xina també m'accent català perquè el muntatge L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, fa històries el primer musical en català que representa a la Xina. La companyia ha fet aquest cap de setmana la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. La resposta del públic ha estat fantàstica i ha anat el nostre corresponsal a la Xina, el Francesc Canals.
8: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
9: El públic va omplint un 90% de l'aforament un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
10: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
9: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
11: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
9: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
2: Ja tenim en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu últim llibre, Fades Modernes.
12: In Disney, it's always the cruel...
13: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
2: Avui, just després del suplement a la una, programa especial del Ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb el David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona. De seguida els esports amb el Barça, que va com un tro i que juga a Sevilla avui a les 9 del vespre amb la incògnita tremolem d'aquí a sota els pals. I també la derrota de l'Espanyol.
14: El suplement amb Roger Escapa.
15: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
16: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions a la botiga web i app.
17: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
18: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
19: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini dauets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
20: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: Incendis simultanis.
22: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
23: Catalunya del Nord.
21: Més intensos.
24: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
21: Imprevisibles.
25: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
21: Destructius.
26: La Terra crema.
21: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
28: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
27: frigorífics, rentadores, forns,
28: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
27: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
28: Consulta els models i marques que hi participen.
29: Ocasión Plus.
30: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
31: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Dos quarts i mig de nou del matí, els esports amb el Roger Arnau. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Els blaugrana volen sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. No hi serà Joan Garcia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: I aquí el gran misteri, saber qui ocuparà la porteria.
4: Sí, Livakovic, que encara no ha debutat amb el Barça, o Tech Chesne, que dimecres va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. N'ha parlat Hansi Flick.
5: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
6: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
5: And we always think about what is the best for the team.
3: El que digui Flick va a missa, però que posi Livakovic avui. Insisteix que hi ha marxa de millora encara, eh?
4: Sí, tot i el bon moment de l'equip, que lidera amb Madaferro el campionat, ple de victòries, ara vol sumar 3 punts més i qui sap si aprofitar que demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano.
5: We have to build here.
6: És molt important construir i crear un bon entorn per als jugadors perquè puguin recuperar-se ràpidament entre partit i partit. Necessitem més en això i ens hi hem concentrat. Hem començat el procés, però ara mateix no estic completament satisfet perquè estem a l'inici del procés. Sempre volem més dels jugadors i hem de trobar solucions perquè les coses millorin.
4: El rival d'avui, el Sevilla, és cinquè amb 4 victòries. L'any passat, per cert, va tombar el Barça 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
3: El Barça avui també celebra l'Assemblea de Socis de Compromissaris.
4: Començarà a les 9, serà telemàtica i estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat seran econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
3: La podeu seguir a través de l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Roger Bussà i anirem connectant també a veure si en diuen alguna de grossa. I qui ha jugat ja és l'Espanyol.
7: Compte la roda de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure.
3: Que ahir va perdre contra l'Elx per 1-3.
4: Tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. L'Elx, que fins ahir era el cuer, va marxar al descans guanyant 0-2. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta, però quan buscaven l'empat...
7: Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre...
4: L'Elx va fer l'1-3 definitiu en un contraatac i Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt clar després del partit.
8: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit... Pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
4: És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
3: Déu-n'hi-do, com d'enfadat estava el Manolo González. La jornada de primera avui continua.
4: Sí, amb 3 partits al marge del Sevilla-Barça, l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Club a la vez a 1:15 i el Celta Racing a 6:45.
3: I a segona avui juga el Girona.
4: A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La principal novetat és Porto. Torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
3: A la Lliga F, nova exhibició del Barça.
4: Golejada contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Avui a les 12, Badalona Women, Reial Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid Club de Futbol.
3: En bàsquet, avui Badalona acull la Supercopa CB.
4: Es disputen les 2 semifinals, a les 6, a la 6 a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9, Barça-València. El Madrid, per cert, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs ahir van superar el Dubai de Xavi Pascual a la pròrroga.
3: Motos, aquest cap de setmana Marc Márquez defensa el liderat a Àustria.
4: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ahir a primera jornada d'entrenaments, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín van ser quart i cinquè, respectivament.
3: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia, Roger.
3: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Anem dient adéu al brillant Venus, que l'hem tingut setmanes, però que cada cop ja va caient més baix sobre l'horitzó oest, quan el Sol s'amaga, i ens queden poques setmanes per poder-lo veure. En canvi, els altres planetes van guanyant protagonisme, Saturn ja es pot veure mirant al sud-est a mitjanit, i després en Mart i el brillantíssim Júpiter de matinada sobre l'horitzó est. I la notícia, Roger, però, és que dimarts vinent, dia 23, entra la tardor a les 2 de la matinada.
3: Per fi. A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès?
1: A les 7:36.
3: I a quina hora es pondrà?
1: A les 19:56.
3: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
3: Temperatura a Sant Sadurní d'Anoia a aquesta hora, Jofre Genoer.
9: Bon dia, doncs ara mateix ja caminen cap als 16 graus, arribat a tocar gairebé els 15 de matinada, a primera hora, al despuntar del dia, 2 graus menys que ahir, per tant, una mica més de fresca, però avui el termòmetre tendeix a pujar una mica més, esperem valors que s'aproximin més dels 30, de fet, pot haver-hi algun 30-31 a les zones més càlides, amb una jornada bàsicament de sol, o algun núvol baix puntual a la costa central, al Vallès, a Montseny, o cap a la zona del Ripollès a la tarda, bàsicament generant cel com a molt una mica variable. Poca cosa, l'ambient assolellat i estable es mantindrà avui, demà, i amb temperatures demà un parell més altes.
3: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
3: El Roger. El Roger. Hi ha un peix que es diu Roger. Que
10: més
3: és comestible.
10: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible. Però la pregunta és, aquest és el teu peix preferit?
3: O sigui, per menjar? O sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
10: A veure, una cosa.
3: No
10: jo m'estic fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
11: Mira, jo crec que Lady Gaga és sapiosexual.
3: Per tu què vol dir sapiosexual?
11: És quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda d'altres coses, t'estimula la ment. No només altres coses, sinó també la ment, diríem.
3: Aquest porta pinyol o no?
12: Exacte. Jo, bueno, van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove.
3: Que el raïm té pinyol.
12: Que el raïm té pinyol. I puto pelota.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 19 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: Que ha anunciat un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia per evitar que cap país enemic pugui establir-hi bases militars. Un acord que arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa àrtica.
0: Jake Tapper.
2: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN.
1: El presentador de la CNN que ha anunciat el veto que ha imposat Trump a la cadena per entrar a la Casa Blanca juntament amb dos mitjans més, MS Now i Politico. Trump els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'ampliar el veto a altres mitjans.
0: Dan Peralbo.
1: Un dels grups que aquesta nit ha actuat a la plaça Major de Vic en el mercat de música viva, també hi han tocat Lia Kali i Mamaduixa, i avui serà el torn de Ginestar, Caral, Laoz i Crim.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera, dues.
1: Les línies de Rodalies tallades en aquests moments són l'R11 i l'RGU entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Dues línies que connecten Barcelona i comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per a aquesta incidència.
0: 110.
1: Milions de russos, els que estan cridats a les urnes per les eleccions legislatives que el país celebra aquest cap de setmana, cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra.
0: 50.000.
1: Els espectadors que ha aglutinat Shakira al Macondo Park a Madrid per seguir el primer dels 12 concerts que la colombiana oferirà a la capital espanyola en format de residència.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Carles Monguirol, l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes. Un mateix 19 de setembre, en aquest cas de l'any 1999, a Múnich es va inaugurar una nova edició de l'Oktoberfest i TV3 se'n va fer ressò.
3: Així s'inaugurava l'edició número 166 de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich. Es tracta de la celebració popular més gran del món que cada any rep prop de 7 milions de visitants en 15 dies.
0: L'edició 166 de la festa de la cervesa va deixar a Múnich més de 1.000 milions de dòlars. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Allianz Arena, des del bar de sota de casa o des d'un concurs de dialèctica que s'anomena Festa de la Certesa.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Anem a l'opinió dels diaris. Marina Laminos, diari Ara. El Xavier Bosch reconeix que tots plegats som zombis digitals i es pregunta, i els adults, qui ens rescata de l'addicció al mòbil?
5: Perquè més val tard que mai, i la Comissió Europea ha decidit començar a regular l'accés dels menors a les xarxes, però els adults també ens han abandonat. Som zombis digitals i hem caigut de quatre potes al parany de l'escrol infinit. La recompensa és tan immediata que sempre en vols més. Com un peix que es mossega la cua. I sí, reconeix Bosch, quan hem conegut els informes PISA, el món s'ha posat les mans al cap i els analistes han sortit al pas per avisar que el baix nivell de comprensió lectora no és culpa del mòbil, però com a mínim no ho és només, perquè també és cert que és culpa de la claudicació de la cultura de l'esforç, també de la pandèmia aïllant de 2020 i d'un model educatiu que cataloga de nyigui-nyogui. Però és innegable, afegeix, que una de les conseqüències de tant xiclet per al cervell a través de les plataformes és que minven les capacitats dels joves.
0: A La Vanguardia, sobre la polèmica de la setmana que envolta els tres futbolistes del Madrid que no es van posar bé la samarreta de suport a Ceuta, el Jordi Évole reclama que cal barrejar política i esport.
5: És probable, diu, que qui afirmi que no s'han de barrejar política i esport estigui a punt, efectivament, de barrejar política i esport, com ho han fet l'Associació Valenciana d'Empresaris, que ha engegat la iniciativa de les samarretes. Ironitza, sense ànim de polititzar res, esclar. Évole elogia la frase d'Mbappé de no prioritzar patiments i reflexiona. Ceuta ja és la nova arma llancívola entre esquerres i dretes. Com més insultes a Mbappé, més espanyolets. I remata. Curiosament, molts dels que han insultat Mbappé volien que fos el francès el guanyador de la pilota d'or per sobre de l'espanyol Lamine Yamal. També fa dos anys que preferien que la guanyés el brasiler Vinícius per sobre de l'espanyol Rodri. Són les peculiaritats a cap d'un país cada dia més incomprensible i on sembla que ens volen prendre per idiotes.
0: També a La Vanguardia, la Isabel García Pagán analitza les novetats que envolten l'amnistia de Puigdemont, l'últim ball del Suprem i Puigdemont, titula l'article.
5: Un Suprem que insisteix que Puigdemont es va beneficiar econòmicament de l'1 d'octubre és l'última trinxera judicial contra l'amnistia perquè la resta de supòsits ja han estat desmuntats pel Constitucional i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recorda Pagán, ni la llei és inconstitucional ni el procés va afectar els interessos econòmics europeus. Entrem, doncs, a la recta final i absolutament tothom palpa que estem davant d'un nou escenari. Però, tot i això, les decisions dilatòries dels tribunals han de fer imposar la prudència, el retorn de Puigdemont i també la rehabilitació política de Junqueras. Més enllà del ritme dels tribunals, també cal tenir en compte que els següents passos estaran marcats pel calendari polític. D'una banda, les municipals del maig, però també de l'altra, els fronts oberts de Pedro Sánchez que fan trontollar el seu govern. A les files independentistes, escriu Pagans, suposen un interès del Suprem a atribuir a Sánchez la imatge del retorn de Puigdemont abans de les eleccions generals. I com més a prop de les urnes, millor a la recerca d'una mobilització que perjudiqui les expectatives del líder del PSOE.
0: El The Economist, Albert Postils, es pregunten si encara val la pena ensenyar la lletra lligada a l'escola.
6: Es podria pensar, llegim, que aquestes qüestions han quedat obsoletes en una era dominada per les pantalles, però el cert és que s'està produint un ressorgiment de l'escriptura a mà. El 2010, als Estats Units, el Pla d'Estudis Nacional la va deixar de banda en favor de la informàtica, però ara, més de la meitat dels estats han tornat a fer obligatori l'ensenyament de la lletra lligada a les aules. El cert és que el retorn de la lletra lligada té l'aval de la ciència. Un estudi de la Universitat de Noruega va comparar l'activitat cerebral de nens i joves adults a l'escriure a mà i al teclejar, i va descobrir que el cervell s'activa d'una manera completament diferent quan escriu a mà. Més enllà d'això, el ressorgiment de la lletra lligada també té un component cultural i és una manera que els joves siguin capaços de desxifrar la lletra dels seus avantpassats o de documents històrics redactats a mà.
0: Fem un cop d'ull als diaris esportius, avui també amb el punt de mira a la porteria del Barça després de la petita lesió de Joan Garcia.
6: I la incògnita de si jugarà Šesna o Livakovic a les seves mans, titula l'Esport, en una portada a partida horitzontal on es veu el polonès i el croat. A Mundo Deportivo se centren en el ple de victòries que pot atrapar el Barça abans de l'aturada. En volen més, llegim, il·lustrat amb una imatge de Rafinha que diu que la seva intenció és renovar i acabar la seva carrera a Can Barça. A Madrid, l'AS es desfan elogis amb la visita de Florentino Pérez a Ceuta. Al titular llegim una abraçada a Ceuta. La ciutat rep amb entusiasme la visita de Florentino Pérez i Pirri, que és el president d'honor del club. I al Marca ja fan bullir l'olla amb el derbi madrileny de demà, portada partida per la meitat en vertical. A l'esquerra, Torres, Fernando Torres, es posa la bufanda. A la dreta, Vini a complir la seva promesa després que el brasiler hagi assegurat que els seus gols tornaran.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong, el Garruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro, amb totes les novetats del cas Endic. L'esperem amb ganes. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense, especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
7: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bunyi s'ha convertit en una bèstia.
8: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bunyi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap imitació.
9: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
10: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra. No, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
0: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que... Perquè des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
9: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant, no, això ha sigut... Saps què? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
0: Quan tens molt coneixement, això és un problema, diu Ferran Adrià. Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
9: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
8: Ni la mía tampoco.
9: No. Va dir, clar, vas a entendre molt. Tu no saps, amb tot el carinyo.
0: Tu t'has sentit...
9: La gent no sap lo que és.
0: Pararem bé l'orella a partir de 11:15 per entendre el Ferran Adrià i el Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi, que segur que serà un èxit esclatant de TV3, perquè Ferran Adrià se l'ha imitat moltes vegades, sempre se l'ha caricaturitzat, sobretot gràcies al Polònia, però és que el Miquel Fernández fa una cosa molt xula, que és interpretar-lo sense caure en la paròdia, perquè és una sèrie que explica la història del Ferran, del Bulli i de com es va gestar tot plegat. Avui xerrarem amb ells dos. A les 11 estrenem tertúlia de corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui sumem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu i també interpretar el que ha passat aquesta matinada amb Groenlàndia i aquest acord de Donald Trump. I després...

0: Així sona el més nou d'Arnau Ballbé, és el bateria de Manel, que prepara disc en solitari. Avui ens visita i ens presentarà algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta a l'Arnau, la pregunteta impertinent, de si Manel tornarà o no tornarà i quan ho farà. Sap greu, però l'hauré de fer. A partir de les 12, també, Joan Callarissa, amb les pantalles i el cor, i el més nou del que ha donat de si aquest concert de Shakira a Madrid, aquesta estrena, i acabarem el programa amb el Pep Noguer, avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta arran d'un infart. 5 minuts per les 9 del matí. De seguida obrim per tertúlia, abans, però, cada dissabte i diumenge aquesta temporada arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. suplement@catradio.cat. Amb les respostes, la més original s'emporta aquest xec regal de 60 euros de Condis. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un butxí curt de gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
2: Ai! El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
12: 44.982, 44982, de la sèrie 97.
11: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
13: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
14: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
14: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
14: Univers MotoGP.
15: Perquè el Mundial és nostre.
14: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
16: La Setmana del Llibre és la primera gran cita a la tardor literària a Catalunya i a Ciutat Maragda hi serem en directe amb un programa especial amb convidats com Màrius Serra i Ramon Solsona, els dos premiats d'aquesta edició, la directora Cristina Domènech i el president dels editors catalans, Oriol Magrinyà.
17: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
16: Aquest dissabte celebrem la literatura des de la Setmana del Llibre en català.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Som 3CAT.

0: cumplejant. Cumplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Flavià Bleda presenta Boro 02 fent malbé, diu ell, algunes sardanes a la Mercè. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cumplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Flavià Bleda estrena Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona, ampliant 10 vegades el primer projecte i presentant-lo amb 23 músics i en rigorós directe. Parlem amb ell. Aquest és el programa 505 i tenim més titulars. El Foment de la Sardana de Banyoles col·laborarà amb Germà Negre al concert de la Festa de la Música de la Cobla, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. I en Magí de la Sotana llueix la samarreta de la Llobregat al primer programa de la temporada i compleix així una promesa que els va fer aquest estiu a dos músics de la cobla. L'agrupació sardanista de Calella posa fi al seu curset de sardanes a Calella aquest estiu, que ha dut a terme durant 12 setmanes i que ha ensenyat a una trentena d'alumnes. I ja està obert el període per presentar candidatura als novens Premis Antoni Carné, que reparteixen 5.500 euros en 5 categories: persona, comunicació, activitat, projecte i comunicació. I l'agrupació sardanista Granollers, amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal, ofereixen una exposició de fotografies pels 50 anys de Granollers, ciutat pubilla de la Sardana. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cumplejant.
0: Cumplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla aquest setembre passa per Bolo 02, i així t'ho expliquem.
2: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
3: La llarga.
4: Vinga, va.
5: No, això és somni, tio.
6: No, això és somni.
3: Jo vull baix camp.
6: Merda, dos somni. Ah, no, baix camp.
3: Baix camp.
6: És que no sé si et passa tu, però veig dos papers, ja, jo.
1: Flavià Bleda presenta Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Això que escoltem és el Bolo 01. El trombonista de Verdú, Flavià Bleda, es preguntarà ara què tenen a veure la sardana i el jazz, la música electrònica o el menjar. Els propers 25 i 26 de setembre estrena així la segona part d'aquest crossover o encreuament sardanista amb un gran àpat com a fil conductor del projecte artístic, tal com passa a Bolo 01 i amb Somni, però en rigorós directe. Aquest àpat, diu l'autor, fa que tot funcioni molt millor, ja que al voltant de la taula es genera un espai de benvinguda, un espai fins i tot per equivocar-nos, i no passa res. Aquí està la màgia del directe, de la improvisació. Un espai per jugar, un espai per provar i no tenir por, i d'aquí que aquest any ens explica que s'ha arriscat una mica més perquè hi haurà noves músiques que intervindran sobre les diferents sardanes escollides, entre les quals Sant Martí del Canigó, un himne, una sardanassa. Hi haurà jazz, hi haurà alguna sardana alterada amb música electrònica, i després també hi haurà una part més atrevida, que no hi era en el primer projecte, i on hi apareix el punk de la mà de la Ruïnosa i les strippers de Rahola. Aquesta part, Flavià Bleda, li fa il·lusió perquè és realment on arribaran a molestar, diu, del tot la sardana. Hi haurà una part molt interessant on els músics de coble estaran tocant la sardana i elles estaran tocant una cançó de punk al damunt, i pronostica que la gent es preguntarà què és això que està sonant. Finalment, coble i punk acabaran posant-se d'acord en el tema perquè formació i gènere es puguin posar d'acord dalt del mateix escenari. Aquesta proposta ha estat creada partint del marc de l'estrena de la Mercè, un espai on s'exigeix una mica de teatre, una part escenogràfica molt clara, on es veurà que s'està sopant. La posada en escena serà potent amb aquest sopar i les ruïnoses fent el punk. El primer projecte es va presentar a la Milan Design Week a Itàlia i al Festival Sonar Més D de Barcelona. Voleda va estudiar disseny gràfic a EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que li ha obert les portes a presentar el projecte a certàmens internacionals com aquests que citàvem ara. La proposta també es va presentar al Museu del Disseny de Barcelona en el context del Festival Brut, i és allà on els comissaris de la Mercè de Barcelona li van encarregar aquest nou projecte. Ell ja va dir que en Bolo 01 tenia pretensió o l'ambició de convertir-se en Bolo 02, 03, 04, en un desig de continuïtat per crear una col·lecció d'encreuaments culturals o crossovers culturals o sardanístics. I bé, aquest 2 es presenta aquest 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, justament al costat d'Arc de Triomf. L'espectacle forma part del Glam Canalla Nits al Nord, un espectacle d'espectacles diferents i innovadors com aquest, o bé Àcids Desvergonyits i Canalles, que pren l'escenari gran del parc les nits de divendres i dissabte de la Mercè. Flàvia Boleda ens explica en declaracions al Coplejant que li encanta participar amb com més músics millor, i per això per aquest projecte compta amb fins a 23 músics de l'escenari. Entre ells doncs hi trobem la Ruïnosa i les Strippers de Rahola, amb Jaume Llagostera, Marcel Molina, Anna Castells o Laura Pulido al capdavant, però també diferents integrants de músics de cobla, de diferents cobles de tot el país, com el tenora Jordi Guixer, que ja es trobava en el Bolo 01, però també Kirze Gea, tenora, també el trompeta Gabriel Prieto, o Carles Pons, també el trombonista Darío, David Darío, i també el fiscorn Martí Pàmies i el fiscorn Flavià Boleda. Ell mateix també al contrabaix hi trobem l'Eduard Arribas, o el flaviol la Carla Mallarac i el tiple Bernat Carrera. També hi trobarem el DJ UK Ventura, i també una amiga personal de Flavià Boleda que cantarà i posarà la flauta, que és la Frederica Silva. Bolo 02 no és com Bolo 01, perquè el primer hi treballen sobre la sardana Somni de Puigferrer. En canvi, en aquest segon, com que ocupa aquest espai dins de la Mercè, dura 3/4 d'hora i, per tant, hi faran entrellaçar i lligar diferents sardanes, amb boleros, passos dobles, etc. És tot un mix de músiques, 10 peces en total en aquest Bolo 02, que s'inicia amb el solo de tenora de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, perquè Flavià Boleda volia doncs homenatjar aquest 150 aniversari de Pau Casals, i a més començar amb un gran solo de tenora que farà Jordi Guixer, d'una melodia molt icònica, i per això van triar aquesta de Pau Casals. Diu que no té el talent per compondre, però hi trobarem en aquest nou espectacle una sardana que sorgeix d'una melodia doncs que li cantava el seu avi. La sardana, ens explica, no és seva. El que han fet és doncs estrenar aquesta sardana recuperant aquesta cançó que cantava l'avi o el padrí de Boleda, barrejada amb una cançó que va escriure la seva companya Frederica Silva, ara ho dèiem, i la proposta va ser agafar dues músiques dels dos padrins i que nasqués aquesta sardana de la mà de Ramon Andreu, que és qui ha compost la peça. El seu padrí cantant aquesta melodia, ho podem escoltar ara mateix.

0: Дилтимське дайфаште яда. Йотенія, йотенія.
1: Encara no té títol, ens confessa, però és una sardana dedicada a tots els padrins amb molt d'amor en general. Flàvia Boleda té la pretensió de fer infinit de bolos, però que no estan definits entre ells en el temps. No sap quan hi haurà el tercer, però el que està clar és que hi ha ara aquest segon i que ha sorgit de la mà de certes oportunitats que li han sorgit. Escoltem a Boleda en declaracions al Coplejant.
2: Per què he decidit fer el 2? El bolo 02? Senzillament perquè quan ja vam fer el primer bolo ja vam pensar en posar-li un nom alfanumèric perquè tingués la pretensió de ser un bolo 02, un 03, un 04, però sense una programació, és a dir, sense una linealitat en el temps, simplement deixar que passin les coses, quan arriben les oportunitats, pues, aprofitar-les, i en aquest cas el bolo 01 va estar present al Museu del Disseny durant una temporada, i va ser allí on els tècnics de la Mercè, el director artístic de la Mercè, va veure aquest projecte i va contactar amb mi per proposar-me de fer aquest bolo 02 a la Mercè. Llavors va sortir aquesta oportunitat, l'hem aprofitat, i res, qui sap quan podré fer aquest tercer, potser tindrem 70 anys i estarem fent el quart, però el cas és aquest. No tenim un calendari per anar fent aquests bolos, senzillament pues, aprofitar les oportunitats que ens arriben, i qui sap, potser un dia estem sopant senzillament a casa i d'allí apareix el bolo 03 o el 4 o el 5.
1: La gran diferència entre el primer i el segon és que el primer era gravat i doncs es podia fer tot una feina de producció posterior, de disseny, de polir aquest bolo, que se'n va fer una baixada gràfica. En canvi, aquest segon, ens diu Boleda, és en rigorós directe i, per tant, cal que estigui perfecte ja en la seva posada en escena. En aquest sentit, Boleda va fer una publicació a les seves xarxes socials ara fa uns dies, publicant un reguitzell de fotografies i vídeos on es veu la partitura de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, on només hi ha la melodia que fa la primera tenora, i també un vídeo curtet on es veu la taula parada, els músics tocant i el grup de punk al mig. Unes ampolles de vi que tenen moltes etiquetes al seu voltant i un disseny en 3D de la taula on toquen tots els músics i els músics de cobla. A més, hi adjunta una captura del famós sketch de Saturday Night Live titulat Punk Band Reunion at the Wedding, una reunió d'una banda de punk a un casament. A més, el febrer del 2010 a la televisió nord-americana, on hi participen diferents actors, com per exemple Ashton Kutcher o Dave Grohl, on la bateria es veu que es tornen bojos amb el punk i destrossen la taula del casament. Aquesta és la inspiració d'aquest bolo 02. Es presenta, com dèiem, el 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord a Barcelona, al costat d'Arc de Triomf, dins del Glam Canalla Nits del Nord, un espectacle d'espectacles dins de la programació de la Mercè, Festa Major de Barcelona 2026.
3: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: Anem a escoltar com sona el Bolo 01 mentre esperem aquesta novetat.
4: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
5: La llarga.
6: Va.
5: No, això és somni, tio.
7: No, això és somni.
5: Jo vull baix camp.
7: Merda, no és somni. Ah, no, baix camp.
5: Baix camp.
7: És que no sé si et passa tu, però veig dos papers, ja, jo, eh?

0: Això era Bolo Zero de Flavia Boleda.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I dimecres de la setmana passada es presentava al Teatre de Girona Cabaret d'Arrel, una macroproducció amb diferents disciplines artístiques que versava sobre la terra, a l'Empordà i amb la copla La Flama de Farners com a banda sonora. Nosaltres hi vam ser presents visualitzant aquest espectacle, on hi va participar, entre d'altres, l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes o també els Grallers de Torroella, i on hi vam veure diferents disciplines artístiques com la dansa d'arrel, la dansa d'esbart o també les acrobàcies. Cabaret d'Arrel encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I després de 12 setmanes consecutives de ballades, l'agrupació sardanista de Calella ha tancat el cicle Toca Sardanes a la Copla aquest diumenge al vespre amb la Copla Mil·lenària a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat també va celebrar la cloenda del curset de sardanes que han fet aquest estiu, atorgant un diploma a tots els participants i va convidar a galetes i a cava a tothom. Han aconseguit el diploma de sardanista una trentena d'alumnes que ja volen repetir l'any que ve. I com ja és tradició, cada inici de setembre Jafre acull un concert de copla i una ballada a la plaça del Castell amb la principal del Llobregat en motiu de la seva festa major petita. Aquest any hi va participar excepcionalment el cantant líric Guillem Batllori, ja que és fill del poble, interpretant alguns temes estrenats aquest estiu al Festival amb so de copla de Palamós, amb la mateixa copla en el format lírica i copla. L'alcaldessa del municipi de Jafre va agrair molt personalment la participació de Batllori al concert de Festa Major Petita de Jafre i va dir textualment que havien passat una de les tardes més meravelloses de la seva vida. Anem a escoltar com va sonar Batllori en aquest concert amb la Llobregat diumenge a la tarda a Jafre.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Aquest era un fragment de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini interpretant a Figaro. I hem de parlar de la Diada Nacional de Catalunya a Girona. I és que divendres 11 de setembre la Cobla Ciutat de Girona va oferir una ballada a la plaça del Vi de la capital del Gironès en motiu de la diada organitzada pels Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona. I més tard l'assemblea va organitzar diferents manifestacions a diferents punts del país i a Girona, amb el lema Hi som, hi serem, i van actuar els acoplats, un grup de versions rock-pop que incorpora instruments de cobla com el tiple de tenora i que versionen cançons tradicionals. I per acabar, la vigília de la Diada, l'agrupació sardanista La Garriga va celebrar la 69a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell al Passeig de la Garriga amb botifarrada popular, homenatge a la senyera, concurs de colles improvisades i servei de bar. La sardana de conjunt va ser La Garriga de Francesc Marrós i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant a càrrec de la cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater, i la podem trobar al disc La Garriga, un passeig per la sardana. La sardana és del 1975, l'escoltem al Coplejant.

0: Al mig de la plec, nova sardana, no Walking Dead. He creat un estil sardana gosseig. Ho ballen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
2: I el comunicador Magí García de la Sotana va lluir el primer programa de la temporada, la samarreta de la Llobregat. Complia així una promesa que va fer a dos músics de la Copla aquest estiu quan se'ls va trobar en una actuació a Pineda de Mar. Oriol Ullet i Pla, de la Principal de Llobregat, ens explica que es van trobar el comunicador mentre tocaven sardanes un diumenge d'aquest mes d'agost a Pineda i li van regalar la samarreta tot dient-li que si se la podia posar al programa. Va dir que se la posaria al primer programa de la temporada i ha complert. Trobareu les imatges a l'Instagram de La Sotana.

I és que el Foment de Banyoles col·laborarà amb el grup banyolí Germà Negre al concert de la Festa de la Música per a Cobla a Banyoles, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. L'entitat ha publicat ja el programa de la nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà dilluns 26 d'octubre, el dia gros de Sant Martirià, a 11:45 al pavelló de la Draga de Banyoles. L'edició d'enguany compta amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per Jordi Picorelli, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesca Suïm, i els Montgrins, dirigits per Daniel Mestre. Com a gran novetat d'aquesta edició, el programa incorpora la col·laboració especial del grup Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Allioli amb arranjaments per a cobla, fets en el primer cas per Vicent Torrent, Jordi Feliu, i en el cas d'Allioli per Ultano Gómez. A la segona part s'inclourà també l'acte de lliurament dels guardons de la 49a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra per encàrrec del certamen, que és Metamorfosi de Sofre i Aigua, un poema simfònic en quatre parts, encarregat a Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i els Montgrins. Una obra d'estrena que inclou quatre moviments titulats El despertar de la bèstia, les hostes de Carlemany, també l'oració del monjo i la festa de Banyoles. És una obra per a dues cobles i percussió, una percussió que anirà a càrrec de Jaume Hielo i que dirigirà Daniel Mestre. I en aquesta segona part també s'interpretarà l'obra per a tres cobles, una obra lliure de Manuel Oltra, que és Consolamentum, dirigida per dos directors, Francesc Suï i Jordi Picorelli. Per què? Doncs perquè és una obra per a tres cobles, dues de les quals estan dalt de l'escenari i la tercera està fora d'escena, convertint-se com en un eco del que responen les dues cobles que sí que estan en escena. Per això necessiten un director per una cobla, la que està fora d'escena, que serà doncs la cobla la Principal de la Bisbal, i la Ciutat de Girona i els Montgrins seran les dues cobles que sí que estaran en escena. Les dirigirà aquestes dues en escena Francesc Suc, que ha fet els arranjaments per a tres cobles, ja que s'han perdut els papers originals de tres cobles després de la mort de Jesús Ventura, tal com explica l'entitat al coblejant. En aquest concert hi veurem altres obres, com per exemple la Principal de la Bisbal interpretarà l'estrena d'Agustí Comalabert Vora l'Estany, una llegenda. La Ciutat de Girona, entre d'altres, interpretarà Bon dia, amor, de Pepita Llunell, i els Montgrins han escollit, entre d'altres, Ball espí abocador, una sardana de Puigferrer que escoltem ara mateix per tancar aquesta notícia. Les entrades pel concert ja es poden adquirir a través de la web de l'organització elfoment.cat. Ja les podeu comprar, per tant, som-hi. Escoltem una de les peces del concert, Ball espí abocador, de Manel Saderra i Puigferrer, càrrec de la Principal de la Bisbal. És de 1948.

0: Això era Vallespí, abocador, de Puigferrer.
1: L'agenda.
0: I anem amb l'agenda, un recull. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a dimarts 22 de setembre perquè a les 6 hi ha conferència a Pau Casals a través de les seves sardanes. Un acte a Barcelona, a la sala Martí Lomà de la plaça del Rei, on hi participarà la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontelles. Dissabte 26 de setembre arriba el 28è plec de la Sardana de Rubí a 6:15 i a 9:00 del vespre amb les Coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Dissabte 26 també a 3è plec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cusatània a 7:00 i a 10:00 de la nit a la Rambla del 15 d'abril de la Canonja. Dissabte que ve també a 7:00 de la tarda 39è concurs de colles sardanistes de Verdú amb la Vins de Riello. I diumenge 27 de setembre s'acaba el mes amb el 76è concurs de colles sardanistes de les festes de la Mercè a Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat a partir de 11:00 del matí al Pla de la Catedral. Diumenge 27 també a 12:15, 65è concurs de colles sardanistes de Cervera a la plaça de la Paeria. I també diumenge que ve a 5:00 de la tarda a plec de la Sardana de Constantí amb la Copla Reu Jove. Diumenge que ve també a 6:00, concurs, 36è concurs de colles sardanistes de Sitges amb la Copla Maricel a la plaça de la Fragata. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 51è aplec de la Sardana de Sant Cugat del Vallès que arriba diumenge que ve, 27 de setembre, 12:00 i 5:00 de la tarda. La 59a edició amb les Coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi a la plaça d'Octavià. Mentre l'esperem, escoltem una sardana dedicada a aquesta població del Vallès Occidental. Pepita Llunell n'és l'autora. Sant Cugat del Vallès es titula, és de 1982.

0: Això era de Pepita de Llunell, Sant Cugat del Vallès.
1: T'has llegit les bases?
0: Els novens Premis Antoni Carné obren la convocatòria amb 5.500 euros de premis. L'entitat de l'Associacionisme Cultural Català ja ha obert el període de presentació d'aquestes candidatures i els guardons impulsats per l'ENS repartiran aquests diners, 5.500 euros, en 4 premis econòmics i reconeixen persones, entitats, activitats, projectes i iniciatives de comunicació vinculades a l'Associacionisme Cultural Català. Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre de 2026, inclòs aquest dia, i enviant la documentació a premis@ens.cat. L'organització demana que les propostes responguin de manera clara als criteris de valoració establerts per cada persona. El Premi ENS a la persona reconeix una persona que hagi destacat en l'estudi i la promoció de les entitats catalanes. El Premi Bonària, la comunicació s'adreça a periodistes, comunicadors o programes que facin difusió de l'associacionisme cultural. El Premi Arts Cooperativa de l'Activitat distingeix una activitat puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. I per la seva banda, el Premi Previsora General al Projecte reconeix temporades, cicles que es fagin o fagin una salvaguarda del patrimoni cultural de la ciutat. El Premi BBVA a l'entitat posa el focus en la trajectòria associativa d'una entitat. La gala final d'aquests premis serà divendres 30 d'octubre de 2026 al Parlament de Catalunya, on es donaran els premis de totes aquestes categories. Les entitats i persones interessades poden consultar els criteris de valoració a la web de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. L'agrupació sardanista Granollers celebra que Granollers fa 50 anys va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana el 1975 i juntament amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Granollers ofereixen una exposició de fotografies sobre l'efemèride. La mostra es troba al vestíbul de l'Ajuntament, a la plaça de la Porxada de Granollers, fins l'1 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. L'entrada és lliure. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la Cobla de Sant Jordi ha enregistrat un disc de sardanes de Juli Garreta juntament amb Ficta Edicions. Així ho ha explicat el seu director Miquel Massana a les seves xarxes socials, acompanyat d'unes fotografies dirigint la Cobla en uns assajos. Diu que han tancat un viatge intens i apassionant amb el nom propi de Juli Garreta i segueix que els darrers mesos l'han llegit, l'han comparat, l'han discutit, l'han dormit, diu, i l'han suat i també l'han tornat a discutir, l'han copiat, l'han revisat i ara ja està treballat i finalment gravat. Estarem pendents per la publicació del disc i us ho explicarem.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Anem a escoltar una sardana de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi per tancar el programa. I ho fem amb Somni Dolç de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi, una sardana de 1905. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a les desenes de ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Doncs sí, Laia, com qui no vol la cosa, avui acabem els especials d'estiu. Aquest és l'últim, el darrer.
2: Ha passat rapidíssim aquest estiu.
1: I tant, i la setmana que ve ja veuràs, comença ja la temporada normal amb tots els col·laboradors per aquí, que si seccions per allà. Però avui ens queda una última conversa que jo diria que és molt i molt i molt interessant i la gent descobrirà coses que no ni se les imagina, perquè avui descobrirem la Mercè que no es veu. Ep, comencem, llum vermella.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Madeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 18 de setembre de 2026, diada de Sant Josep de Cupertino, que és el curiós patró dels astronautes i viatgers de l'espai. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 863 de la nostra etapa digital i el 2652 de tota la nostra història. Una trajectòria ben llarga que va començar, com bé sabeu, el setembre de 1989.
1: Com sempre, recordeu que tota la nostra fonoteca, totes les seccions, tots els continguts els podeu escoltar al nostre web, festafesta.cat. I ara que estem a les portes de la tardor, Laia, i el calendari festiu treu fum, aquest cap de setmana tenim festes majors i celebracions de traca i mocador. Per exemple, a Sant Feliu de Codines, una salutació especial que ens escolten cada setmana des de la seva ràdio local. També hi ha festa major a Vilabertran, a Verges, a Avinyó, a Corró de Vall, entre moltes d'altres localitats d'arreu del territori.
2: I de cara al contingut d'avui, el nostre tema central ens posa a moda de compte enrere per la gran festa de Barcelona. Falten molt pocs dies per la Mercè i avui tindrem una conversa d'allò més reveladora amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'ICUP. Amb ell ens endinsarem en els secrets de la celebració per descobrir la Mercè que no es veu, tota la maquinària interior que fa possible aquesta festa tan immensa.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
2: Vinga, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel canal de Telegram. Us podeu subscriure al canal de Telegram i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts també, a part del nostre web, per el tornaveu.cat i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I també ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a tota la xarxa d'emissores de ràdios locals que ens retransmeten cada setmana i ens fan arribar a vosaltres.
1: Avui tindrem el repàs de l'actualitat amb l'Emma Robres, de Tornaveu, el pols a les places castelleres des de la mirada del baròmetre casteller amb la Sara Suriel i la conversa central amb l'Esteve Caramés, que vàrem enregistrar al Born dins la jornada lúdico-bestial que organitza l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya, però en aquest cas va ser la de l'edició 2026.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: Per començar a escalfar l'ambient, obrim la nostra caixa de cançons particular amb un autèntic himne de la nostra música. Un cant a l'acollida que signava Jaume Sisa, però que avui escoltem en una versió rumbera i festiva de Sabor de Gràcia i La Troba Kung Fu. Qualsevol nit pot sortir el sol.

0: brillant aquesta versió ritme de rumba de Sabor de Gràcia i de La Trova Kung Fu, que ens deixa sempre amb un somriure als llavis. I ara connectem amb l'actualitat informativa del món de l'associacionisme. L'Emma Robres ens porta les darreres notícies del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els novens Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català enceten la recta final. Els guardons es lliuraran al Parlament de Catalunya el 30 d'octubre. És un honor, així com explica Rosa Maria Provencio, presidenta de l'ENS, celebrar una fita com aquesta en un lloc tan emblemàtic.
4: És un orgull que la seu de la Sobirania Nacional aculli els Premis Carné, que és l'organització més forta de la societat civil amb cultura.
3: A menys de 2 mesos per l'acte de lliurament, l'ENS ha presentat el cartell i la imatge gràfica d'aquesta edició. La proposta representa el títol construït amb diferents objectes que remeten a la festa i a la cultura popular, com bastons, carretilles, cintes de ball de cintes, serpentines, un flabiol o fins i tot un tortell de Reis. El cartell és obra d'Helena Calzada, que explica que, en certa manera, és un cartell col·laboratiu, perquè són objectes que han prestat diverses entitats. Les candidatures a les 5 categories previstes, persona, comunicació, activitat, projecte i entitat, es poden presentar fins al 30 de setembre al correu electrònic premis@ens.cat. En total, els novens Premis Antoni Carné repartiran 5.500 euros entre les propostes guanyadores. Premiar les bones pràctiques dins la cultura popular no només és necessari, és imprescindible. Us hi animem! La Sagrada Família escalfa motors per iniciar un cicle de cultura popular. Els dies 19 i 26 de setembre i el 3 d'octubre, la façana del Naixement rebrà tota mena de manifestacions culturals que celebraran el vincle entre el barri i la basílica. Contràriament al que s'havia fet en altres ocasions, totes les activitats se celebraran a l'exterior i seran obertes a tot el públic, creant així un ambient festiu i comunitari. Així ho explica Jordi López, membre de la Junta de la Coordinadora de la Sagrada Família.
5: Si volem fer arribar la cultura popular a la gent, el que no podem fer és un acte tancat. I llavors es va decidir fer-ho a plaça perquè fos un acte obert i pogués venir qui vulgui.
3: El 19 de setembre, el primer dels 3 dies, servirà per entrar en matèria. De 6 a 7 de la tarda podrà veure's un tast dels bars de lluïment de l'Àliga, els Gegants, els Diables, els Esbars i els Castellers. Les sardanes, en canvi, es faran un lloc la segona jornada, amb música de la Cobla de Sant Jordi. El 3 d'octubre, l'acte final, s'organitzaran 2 tandes, al matí i a la tarda, i rebran colles d'arreu del país. Al matí, doncs, falcons i colles geganteres. Al migdia, els esbarts. I finalment, ja cap al vespre, els trabucaires i els correfocs posaran punt i final a un cicle que celebra la nostra cultura popular a la ciutat comtal.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, per tota la informació i per tenir-nos al corrent de tot el que vull en aquest sector nostre de la cultura popular. I de l'actualitat del món associatiu, passem a l'actualitat del món casteller, perquè ara ja comença això a bullir de debò, de debò, de debò. Connectem amb la Sara Suriol i el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol.
7: Quatre estrenes en el cap de setmana de la Diada Nacional.
8: Hola a tothom. Ens posem en contacte de nou per compartir amb vosaltres els resultats i novetats del baròmetre dels darrers dies. En aquesta ocasió us presentem 4 noves actualitzacions. Els castellers de Barcelona i els xiquets de Tarragona han estrenat el 5 de 8. Els barcelonins l'han recuperat, el darrer era del 2024, i l'han sumat tant per la Diada com diumenge passat. No el feien des d'abans de la Mercè, des del 2018. Per la seva banda, els matalassers de Tarragona també han recuperat la catedral. No la feien des del 2024. La gran sorpresa ha estat el primer folre de la colla marinera de Tarragona. Els xiquets de Tarragona han coronat el primer 2 de 8 carregat en el primer intent i en el primer any en què completen castells de 8 pisos. La darrera de les novetats, per part dels castellers de Castellar del Vallès, han recuperat el 3 de 6 per sota. El darrer per sota dels capgirats va ser el 2019. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia a baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara. Seguirem molt atents a l'evolució dels castells aquest cap de setmana.
1: Festa, festa!
6: I entrem ara ja en el nostre espai central de conversa.
9: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I és que Barcelona ja es prepara per viure la seva Festa Major, una celebració que mou milers de persones, desenes d'actes simultanis i molta tradició. Però què passa darrere de les bambolines? Com es coordina tota la imatgeria, els horaris i la logística? Per descobrir aquesta Mercè que no es veu, avui conversem amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
10: Abans de començar a presentar-vos el nostre convidat i endinsar-nos en l'entrevista que l'hem batejat com la Mercè que no es veu, vull fer una reflexió, curteta, però una reflexió. Qualsevol festa, qualsevol, i més quan és d'una dimensió considerable com la nostra, és per damunt de tot un pacte entre tots els que la fan o la fem possible. Així, els festers que som arrauxats de mena, posem tot l'esforç al cor i la visceralitat i també al cap perquè la cosa rutlli. Aquest rutllar, però, té una rerebotiga, un obrador, una cuina, si voleu, que a foc lent fa xup-xup al llarg de tot l'any i que fa que ara la Mercè sigui possible. És la feinada que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona, especialment des de l'Institut de Cultura de Barcelona. Hem volgut saber més de la Mercè, de la seva gestió, de la seva producció, amb l'objectiu de conèixer-nos tots molt millor i obrir una mirada ampla el que és aquest fenomen festiu que és la nostra Festa Major, la Festa Major de Barcelona, la Mercè. És per això que, i em fa molta il·lusió presentar-lo avui, el nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Esteve Caramés, benvinguts al Festa Festa.
11: Bon dia, moltes gràcies, Amadeu, per convidar-me.
10: Escolta'm, ja et dic d'entrada, ja t'he dit abans que a nosaltres ens fa molta il·lusió que avui puguem parlar amb tu i fer-te una entrevista, a més, amb certa profunditat, però jo hi ha una cosa personal que sí que vull que m'expliquis. Com l'Esteve Caramés arriba al món de la gestió cultural?
11: Això fa molts anys ja. Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Això ja fa bastant de temps. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món. Però ja fa una pila d'anys que estic a l'Ajuntament i a l'Institut de Cultura fent una mica tots els papers de l'AUCA, ara director de programes culturals.
10: Està bé. M'agrada això, no?, aquest origen, i a més amb l'estimadíssim desaparegut, malauradament, Eduard Delgado, que ens va ensenyar a tots, jo penso que a tots, moltes i moltes coses, i vam poder fer moltes i moltes coses amb ell. Per començar, et faré dues preguntes que jo penso que són de rigor per entendre en quin magma ens movem quan parlem de, no?, i que entre d'altres ciutats no es produeix, i que sí que hi ha altres ciutats que tenen models semblants, però cadascú té el seu particular, perquè què és i què fa l'Institut de Cultura de Barcelona?
11: L'Institut de Cultura de Barcelona, dit fàcil, és el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El que passa és que l'Institut de Cultura, a més doncs, de gestionar museus, de donar subvencions, de participar en la governança dels grans equipaments de la ciutat, com el MNAC, el MACBA o el Museu Picasso, és també executor i productor de diversos programes culturals que es fan a la ciutat. El Festival Grec, el programa de Nadal, els festivals literaris, la Bienal de Pensament i també, evidentment, les festes de la Mercè, les festes de Santa Eulàlia.
10: Per tant, d'entrada ja ens has dit alguns programes que penjarien, de dir-ho, de la teva direcció, i per tant, volia preguntar això, quines funcions concretes desenvolupa, no tu, sinó la direcció de programes culturals?
11: La direcció de programes culturals ja fa molts anys que funciona dintre de l'Institut de Cultura i agrupa tots els programes que fem propis des de l'Institut de Cultura. Tot el que nosaltres ideem, dissenyem, planifiquem, financem i finalment produïm. Això és un calendari anual d'activitats on, evidentment, doncs, la Festa de Mercè és segons segur, el festival més important, però també ho són el Festival Llum BCN, que està vinculat a les festes de Santa Eulàlia, però també és la Cavalcada de Reis, i aquí esmento doncs, les tres grans produccions que fem, però també ho és el Festival Grec, també és el Dansa Metropolitana, els festivals literaris importantíssims, BC Negra, el Festival 42, la Setmana de Poesia, el Montllibre. Amb tot això, ara mateix, amb aquesta gran capacitat que tenim per tots els que tenen, tots els equips de producció de la casa, estem muntant, per exemple, la presència de Barcelona com a convidada d'honor a la Feria Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxico, que és una operació vastíssima on estem portant 67 escriptors, 40 persones del món editorial, pensadors, fem 9 concerts, 4 exposicions, és a dir, estem muntant gairebé un festival a Guadalajara.
10: Bé, gràcies, Esteve, perquè ara ja sabem més del que és l'ICUB, sabem més del que és la teva àrea de treball, l'ICUP té moltes més àrees de treball, però anem al gra, amb la Mercè que no es veu. No sé si estaràs d'acord amb aquesta afirmació que la programació d'actes de la Mercè i la seva execució és la punta de l'iceberg de tota una organització molt complexa. És l'esdeveniment de més complexitat que s'organitza a la ciutat?
11: Sens dubte, ho és. Complexitat, i ho dius bé, per totes les capes que té. Evidentment, doncs, coneixeu molt bé tot el món fester i, per tant, tots els esdeveniments al voltant de la cultura popular, però és festival de música que tenim 7 escenaris per tota la ciutat.
10: Després desgranarem
11: xifres. Tenim tot el món de les arts de carrer, és a dir, té una diversitat i pluralitat d'accions brutal, tot en marxa i al mateix temps. Mm-hmm.
10: Quan esclata la darrera carcassa del tercer coet del Piro Musical, la tercera carcassa que diu la Mercè s'ha acabat i diem adéu i fins l'any que ve, què passa? Quan comença la roda a la Mercè a tornar a girar o no es para mai?
11: No s'atura mai. A mi aquests dies els amics em pregunten què, com estàs? Estàs nerviós? Ho teniu dia tot llest? I jo dic, espero que sí, que ho tinguin tot llest. En aquests moments m'amoïna bastant la Mercè 26 i és amb el que ara mateix jo estic treballant. Jo vull dir a les persones doncs, que ens encarreguem de la gestió i de la programació, perquè evidentment doncs, la producció ha tingut uns últims mesos intensíssims i evidentment que tots hi hem estat a sobre. Clar, el millor de tot és que tot això, tot aquest esforç, tota aquesta feinada, acaba amb un Piro Musical a l'Avinguda Maria Cristina, el qual és meravellós. Vull dir, imagina't tu acabar una feina i que tinguis 100.000 persones i un Piro Musical. És una sensació d'un gaudi i d'una emotivitat. Jo moltes vegades, a l'acabar el Piro Musical, m'he emocionat molt recordant tota la feina que hem fet i tots els que ens han ajudat a fer-la.
10: Clar, perquè és que aquí, clar, hi ha diferents nivells d'implicació. Com es coordina, com es posa oli a una maquinària, perquè això és una màquina, uns engranatges que han de funcionar com la Mercè. Per exemple, quins serveis municipals es coordinen? Però com es coordinen? És a dir, com el servei de la neteja d'un parc que hi ha un concert arriba a l'hora que s'acaba el concert i es neteja el parc i l'endemà sembla que no hagi passat res. Clar, això dius, home, si fos un concert això seria fàcil, però és que és tota la ciutat, totes en l'aire.
11: És que ho dius bé en això de... És una màquina, és un engranatge espectacular. És, tu abans ho has dit, segurament doncs, l'esdeveniment més gran que es fa a la ciutat, però és el projecte més transversal que fa tot l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ara estem parlant aquí de la feina que fa l'Institut de Cultura, però és que és tot l'Ajuntament de Barcelona qui s'aboca a l'organització de les festes majors. Nosaltres ja fa molts mesos que amb tots els serveis municipals, neteja, parcs, platges, evidentment Guàrdia Urbana, també Mossos d'Esquadra, indispensable, Protecció Civil, amb tothom estem ja planificant tot allò que passarà. Però com a tota màquina, les màquines també tenen memòria i hi ha coses que s'activen cada any, no? I tu no n'ets conscient, però les llanxes que estan a la platja del Bogatell tota la nit mentre estem fent els concerts del Bogatell, perquè tenim 3 llanxes de Creu Roja i Guàrdia Urbana, doncs algú ja s'ha encarregat de fer la licitació i la contractació. Tot d'una manera, tothom sap en quin lloc s'ha de posar, perquè realment tothom, i això és molt d'agrair, s'ho pren en primera persona.
10: La seguretat, per exemple, ha agafat molta volada en els darrers anys.
11: Sí, és un tema que ha agafat molta importància. Jo crec que som una ciutat cívica, crec que som una ciutat molt, molt, molt pacífica i sempre hi ha elements doncs, que apareixen. En això també fem una feina amb els mitjans de comunicació perquè ens ajudin també doncs, a explicar aquesta part cívica i participativa que té la festa i potser no sempre doncs, posar en accents en incidents que hi ha.
10: Això és un tema que no passa a Barcelona, passa arreu, que de vegades les percepcions negatives es fan altaveu i es magnifiquen.
11: Es magnifiquen, però n'hi ha una preocupació, esclar, per la seguretat. Pensa que, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona doncs, tenim el centre de control les 24 hores, el CECOR, que està al carrer Lleida. Aquest centre funciona les 24 hores en tota la Mercè. Estem coordinats tots els serveis i és des del CECOR que nosaltres podem tenir ulls en tot el que està passant. I sobretot ens coordinem els serveis. És a dir, nosaltres quan programem, la Guàrdia Urbana sap el que estem programant, sap a quina hora acabem, la neteja sap a quina hora ha d'entrar perquè puguin fer els seus serveis i la Guàrdia Urbana pugui actuar i es pugui desallotjar TMB, TMB sap quins serveis de més ha de posar perquè hi hagi un bon desallotjament dels espais. És tot un engranatge que és molt important que estigui coordinat perquè es garanteixi aquesta seguretat.
10: Ah, estem parlant que, per exemple, el metro no para.
11: El metro no para en tot el cap de setmana.
10: Això que nosaltres ho veiem perquè entres al metro, passes la targeta i agafes el vagó, però clar, això és bestial.
11: És a dir, estem dient que des del divendres a les 5 de la matinada es posarà en servei un metro i que allò no es tancarà fins al diumenge a quarts de dues, no? És brutal. És una mobilització que TMB fa cada any i que és espectacular.
10: Hi ha diverses maneres de dimensionar un esdeveniment, no? Un és el seu cost, que ara en parlarem, pressupostos, un altre és la participació, el número de persones. Ara ja no sé si es fa allò que amb l'Eduardo Delgado fèiem de la rentabilitat social, suposo que això es fa encara o no?
11: Això es mira d'una altra manera, però hi ha el retorn social, hi ha, evidentment, doncs...
10: Quatre números,
11: els pressupostos que sempre agrada. Mira, nosaltres, Institut de Cultura, tenim un pressupost de 3.800.000 euros per fer cada any la Mercè. Amb això aixequem tots els ferros, posem tota la programació en marxa i encenem els llums i posem les tanques i els lavabos, per dir-ho. Però, evidentment, hi ha molt més que tot això. Hi ha tots els serveis municipals que ara mencionava, doncs TMB, tota la Guàrdia Urbana desplegada, els serveis de neteja. És a dir, això són serveis extraordinaris que no estan inclosos dintre aquest pressupost, però evidentment és un pressupost municipal. Es podria fer el càlcul...
10: Què deu valdre un dia de metro?
11: Què deu valdre un dia de metro? Doncs això no. és una molt, molt bona pregunta, no?
10: Molt.
11: Hi ha un economista ens hauria de dir, més que nosaltres. Però evidentment doncs hi ha molts serveis que treballen perquè estiguem fent això que estem fent. I és molt important, pensar com tota una ciutat s'aboca a la seva cultura, a la seva festa major, com es viu això en primera mà, no? I això es considera rendible.
10: Exacte, rendible. Ja tenim unes dades, ja sabem com més o menys funciona, però després s'ha de crear el que acabem rebent la ciutadania, que és la programació.
11: Sí.
10: Com es crea una programació tan enorme com aquesta, tan atractiva, que ha de tenir en compte ha de tenir en compte tothom, perquè tothom, com a mínim, trobi el seu acte dins la Festa Major per celebrar-ho. Com es crea aquesta programació?
11: Mira, en això t'he de dir que som molts fent aquesta programació. El meu paper, una mica, aquí és director d'orquestra, però el director de programes, que sóc jo, o la cap de festes, que és l'Anna Lleó, nosaltres mateixos no som programadors. Nosaltres fem encàrrecs a programadors. Fem encàrrecs doncs, a la gent de les arts de carrer, a la gent del circ, a la gent de la música, i ho mirem de fer en aquesta mirada que tu dius prou diversa. És a dir, que això inclogui una diversitat molt àmplia. Anem a uns públics familiars, anem a un públic jove, anem a un públic més melòman... Intentem allò que es digui a un públic de ciutat, que abarqui la més gran àmplia varietat del que hi ha a Barcelona.
10: I és clar, amb això que deies, no? Tot el que hi ha a Barcelona, però Barcelona també és molt gran. I sí que nosaltres, jo almenys estic veient dels darrers anys que hi ha un esforç no de descentralització de la Mercè, sinó que la Mercè respiri no només al centre històric, per entendre'ns, en aquells espais que poden engolir masses de persones, sinó que arribi, si pot ser, a tots els barris hi hagi alguna cosa.
11: A tots els barris és molt, perquè Barcelona té 73
10: si
11: barris.
10: Districtes.
11: Però realment estem fent aquest esforç. Estem fent aquest esforç d'apropar tothom i fer coses en espais que tinguin sentit. Que allò que passi al Parc de la Trinitat formi part de la vida del Parc de la Trinitat. És Mercè, però ha de formar part de la vida del barri de Trinitat i del districte de Sant Andreu. I allò ja ha de ser una part pròpia de la vida que fa la ciutat. I que gent de tota Barcelona hi vagi i que la gent que estigui allà s'ho senti pròpia, però que ja sigui una part pròpia del Parc de la Trinitat. I aquesta amalgama entre la programació i els espais és una amalgama que no és tan fàcil com sembla. No tots els espais, els que hi feu programació, ho sabeu molt bé, funcionen per fer-hi de tot. I de vegades proves coses i dius, ui, em sembla que això estava bé, però no era aquí el lloc on
10: però en canvi sí que té un aspecte molt interessant més enllà de l'activitat que es faci, sinó que jo, com per exemple, jo que sóc del Guinardó, el millor barri del món, puc anar per exemple, i descobrir la Trinitat, que probablement sense aquesta activitat de la Mercè jo no hi aniria.
12: Això és meravellós, no?
10: Perquè això és una passada.
12: Aquest, però també ha, però jo, a mi m'agrada molt aquest esperit tafaner que tenim al barceloní, no? I sempre l'hem tingut per la Mercè. És a dir, això és molt bonic, no? Tu, quan treballes a Mercè, tu passes molt bé, però després quan veus com la gent la gaudeix, perquè la gent fa Mercè, no? Això que dic, fem Mercè. I quan la gent fa Mercè, fa això que tu dius, Amadeu. Va a tafanejar per la seva ciutat. Anem a veure això que han fet al Port Olímpic Nou. Ara, escolta'm, què és aquest parc de l'aqueducte que està aquí a Ciutat Meridiana, no? Hi ha aquest esperit ja de sortir al carrer. Per exemple, posem en marxa la Setmana del Llibre en Català, aquí al passeig de Lluís Companys. Ja des de l'any passat es fa conjuntament amb les Festes de la Mercè, i la gent de la Setmana del Llibre està encantada de fer-ho amb les Festes de la Mercè, perquè veuen que tenen molta gent que surt al carrer a fer Mercè i a fer la Setmana del Llibre en Català, i es barreja, doncs, aquesta gràcia que té la gent d'anar per tot arreu, d'omplir-ho tot i d'anar descobrint noves Barcelones. Jo crec que és molt important això, anar obrint, no?, i fer veure, doncs, la varietat que té Barcelona i tots els barris que té Barcelona, i això la Mercè ho acompanya molt, no? Jo crec que l'Ajuntament, doncs, això ho intentem fer sempre.
9: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Fem una petita pausa en aquesta interessant conversa amb l'Esteve Caramés per refrescar l'orella amb bona música.

0: Preciós aquest tema d'en Guillem Roma que acabem d'escoltar. Ara reprenem la conversa al voltant de la Festa Major de Barcelona. Esteve Caramés continua endinsant-nos en els secrets de la Mercè, els reptes de la seguretat i tantes altres coses.
1: El juliol, el mes de juliol, normalment és el moment, no, que la ciutadania comencem a flairar una que alguns, els que tinguem sort, farem vacances, però comencem a flairar que tenim la Mercè a tocar, no? Que són aquells moments que ja esperem per la polèmica, que normalment, si no fem aquesta polèmica, no seríem barcelonins.
2: Part de la nostra grandesa.
1: Forma part de nosaltres, que és la tria del pregoner o la pregonera i, home, i la presentació del cartell, que és clar. Mai, no hi ha ningú que mai, sempre hi ha alguna coseta que ha de sortir, no? Quins són els criteris que tenim en aquesta ciutat per escollir el pregoner o la pregonera? O, per exemple, qui farà el cartell?
2: El pregoner o la pregonera, i això és molt bonic que sigui així, és una potestat de l'alcalde o de l'alcaldessa d'aquesta ciutat. I

0: L'alcalde, l'alcaldessa d'aquesta ciutat, ja t'ho pots ben imaginar, doncs es troba amb molta gent, fa moltes reunions, dina amb molta gent, i és amb ella que li correspon doncs, trobar aquesta figura, no? Aquesta figura doncs, que ha de representar alguna cosa, ha de saber pregonar, perquè s'ha de saber pregonar. I el cartell el treballen doncs, tots els col·legues de la direcció de comunicació de l'Ajuntament i tenen molt en compte, estan molt atents també, i això és molt, molt interessant perquè ho fem tots, a la creativitat que hi ha a Barcelona, a la innovació que hi ha a Barcelona. Aleshores, s'intenta sempre cada any un punt.
1: Perquè clar, és que ara ja no estem fent un cartell. Fins fa 2 anys o 3 el que fèiem era un cartell, però ara fem una altra cosa. Ara, des de ara fem una creativitat bestial.
0: Exacte, des de fa 2 anys es fa una creativitat doncs, que va acompanyada de l'audiovisual i s'ha posat doncs, tot un audiovisual al voltant, que això fa cartell al final, no? I es treballa molt més amb aquesta idea transmèdia. És fantàstic, no? Doncs provem coses, són símbols del temps i això va passant. I la gràcia, no?, és que tu trobes, doncs et pots anar mirant els cartellistes que han estat de la Mercè i, clar, els noms que hi ha aquí són, doncs, espectaculars.
1: Nefarios... tothom, vaja.
0: Tothom. Aquí ha estat tothom. I aleshores la gent també vol ser un cartellista de la Mercè. Clar, també és bonic que això ho tingui, no?
1: En el fons, l'Ajuntament de Barcelona el que fa és proveir-se d'obra d'art, en el fons.
0: I els pregoners són exactament el mateix, eh? Vull dir, aquí han hagut pregons de Mercè Rodoreda.
1: És que
0: estem parlant d'això, és un símbol, bueno, el que és la Mercè per la cultura catalana.
1: Ah, i quan entrem ja al món de la festa a pur i dur, quan passegem pels carrers en festa major, no només a Barcelona, arreu, tenim la sensació de caos. Gent amunt, gent avall, ara dinem a les 5 o a les 6 de la tarda, si és que dinem, perquè ja no saps si dines, si sopes, no? Però per mi la gràcia d'un poble que està en festa és que sembli que està amb potes en l'aire, no?
2: És
1: que el que precisament no estàs amb potes en l'aire, perquè tot segueix un ordre, una lògica, fins i tot la programació de la Mercè, que sembla explosiva, té uns eixos temàtics que tots junts formen una programació i que, si vols, entrem a comentar breument i, si vols, pots parar del luxe fins i tot de dir, i mireu, i aquest any, d'aquest eix temàtic, no us perdeu això. O, ja sé que és difícil perquè la...
0: Molt difícil.
1: És molt difícil. Per exemple, un pilar de la Mercè és la música, la programació musical. Com ho fem, això?
0: Amb la música, nosaltres ho treballem en dues bandes. D'una banda tenim el BAM, Barcelona Acció Musical, que és aquest festival que ja té 30 anys, que treballa totes les emergències musicals que hi ha a la ciutat. Això és molt fàcil de dir, però el BAM, quan va començar, el BAM ha estat l'origen de moltes coses que han passat en aquesta ciutat, no? Ara hi ha, per exemple, festivals que ara, doncs, de renom internacional com el Primavera, van començar, és a dir, la primera llavor estava posada en aquell BAM, i tothom té en aquesta ciutat, i tots tenim, doncs, aquell concert del BAM que vam anar tots una vegada, doncs, o a l'Estació de França, o a la plaça de Catedral, o a la plaça Catalunya, o els més joves a la Rambla del Raval, no? Hi ha aquesta part del BAM i hi ha la part de Mercè Música, que és aquest escenari, que aquests escenaris mirem doncs, que siguin un aspecte més transversal de la música. Sempre mirant el talent local, no? Intentem sempre que hi hagi un homenatge, però l'any passat doncs, ho vam fer a la Sala Celeste. Intentem que hi hagin aquests homenatges, intentem que hi hagin el que és el talent que hi ha a la ciutat, el Niño d'Elche.
1: Això no el cas de la música, però després tenim un altre eix que ha guanyat força i que va guanyant força i força i força i cada cop hi va més gent i cada cop ocupa més espais diferents, que al principi, a l'inici de tot, quasi bé venia de la cua de Tàrrega, per dir-ho d'alguna manera, però que ara això ja té una identitat molt pròpia, que és el MAC, la Mercè Arts de Carrer.
0: Mercè Arts de Carrer és un programa que ha anat creixent. Jo no dic tot, però pràcticament tot el que s'ha vist a Tàrrega ho podem ara trobar aquí a Barcelona per la Mercè. Tenim, dins de la Mercè de Carrer, nosaltres sempre fem un parc que dediquem al circ. Tenim dansa, molt important l'escena de dansa a Barcelona. Doncs dansa contemporània als parcs de la ciutat. Tenim les arts de carrer, no? Aquesta barreja entre la dansa, el circ, la dramatúrgia, que la tenim a l'Estació del Nord i també la tenim al Parc de la Trinitat, com he dit abans. I després fem píndoles, no? Uh-huh. Això, els itinerants, és una cosa que ens agrada, també, no? Ens agrada anar fent itinerants, que arribi tota...
1: Barcelona és una ciutat d'itineràncies festives. Ho ha sigut sempre, ja des de l'època medieval, amb les processons, les entrades reials. Això ho portem a l'ADN, nosaltres,
0: exacte,
1: eh?
0: No? Fem les cavalcades i també fem aquest espectacle, no? Però aquest any també ens anem al Parc Güell i als jardins de Joan Maragall, als jardins del Palauet Albéniz, per dir-ho d'alguna manera. Allà fem coses molt, molt delicades, amb un esperit més tranquil, menys caòtic, perquè també aquelles famílies amb nens més menuts o amb nens que necessiten més calma, doncs també tinguin aquest espai. Això també és molt important, perquè hi ha tota una part que no es veu. Com
1: és que la Mercè majoritàriament no es veu, la Mercè.
0: És molt important que la Mercè sigui pionera en moltes coses. I hi ha una feina molt apagada que estem fent, però que creiem que és important, en el que és l'accessibilitat a la festa major, no? I ens importa molt, doncs, que totes les persones amb problemes d'accessibilitat, de tot tipus d'accessibilitat, tinguin accés a la Mercè. Introduïm motxilles i subtítols per la gent sorda. I estem fent crida a les comunitats de gent sorda de la ciutat perquè també tinguin accés a la Mercè. Fa 2 anys, doncs, amb les famílies, amb nois i noies amb trastorn d'autisme, doncs, també els vam estar treballant, doncs, aquesta feina que fem al Palauet del Benit. I és molt important que això es faci des de lo públic, des de l'Ajuntament de Barcelona, i que tots els temes d'accessibilitat a la festa es vagin treballant. Com tantes altres coses, com els punts liles que treballem per tots els temes d'assetjament, doncs és molt important que això estigui dintre de les festes de Mercè. Tot el tema de reciclatge ja fa molts anys que es fa, però des de la Mercè vam estar capdavanters, doncs, en imposar-ho, tot això. Hi ha molts aspectes que es van introduint a través d'una gran festa, gran festival de ciutat, però que a poc volem que vagin marcant el camí del que tots els esdeveniments al carrer en cultura.
1: Podríem parlar de d'altres tipus d'actes que podríem considerar menors però que no ho són, perquè ens permeten conèixer la ciutat des d'una altra mirada, per exemple el programa, diguéssim, de Més Mercè.
0: Sí.
1: O el programa de l'associacionisme, que en aquest cas aquest any agafa molt, ja l'any passat tenia molta força el Ràdio Associat, però jo et volia preguntar per la ciutat convidada. Què aportem nosaltres a la ciutat convidada i què ens aporta a nosaltres la ciutat convidada?
0: La ciutat convidada ja fa una pila d'anys, jo crec que són 20 anys que estem treballant en una ciutat convidada, i ens aporta, jo crec, primer un esperit propi de Barcelona, que és aquesta voluntat de cooperació internacional que sempre existeix a Barcelona. I posar aquesta cooperació internacional a dins de la cosa més purament barcelonina és fonamental. Treballem amb ciutats amb les quals hem de notar que hi ha una sintonia, que hi ha unes ganes d'entendre la cultura d'una manera similar, que entenen que la cultura és motor de ciutat i la cultura és part fonamental del que és una ciutat. Aquestes són les ciutats convidades a la Mercè, en tots els seus contextos. Hem treballat amb l'Havana, hem treballat amb Dakar, hem treballat amb Beirut, hem treballat amb tot tipus de ciutat.
1: I finalment, el que diferenciaria la programació d'un festival, d'una fira, etc., i que l'eleva a la categoria de festa, seria la cultura popular.
0: Popular és el centre.
1: Aquí ara s'ha quedat bé, perquè ens estan escoltant tots els de la cultura popular en aquests moments.
0: Ja ho saben, que és el centre i és la raó de ser de la festa major de Barcelona. A mi em toca de vegades, doncs, anar fora a explicar què és la Mercè, no? I tu pots explicar si fem festivals, això ho fa tothom, però la cultura popular no es fa. Que hi hagin tantes persones implicades ja des de fa tants mesos, no? Els portem aquí i veuen els assajos de Castellers, veuen com la gent del bestiari, doncs, està treballant les seves figures, veuen aquesta implicació i diuen, uau, clar, aquí això és una altra dimensió, aquí no això de la participació i del comunitarisme, això no són paraules i discursos, aquí això succeeix de veritat.
1: Som realment una rara avis, per exemple, tu que has voltat molts municipis d'altres països.
0: Ho som
1: una rara avis en aquest sentit, eh?
0: Tothom té les seves especificitats.
1: Exacte.
0: Evidentment, cada ciutat té la seva cosa, no? Però per exemple, no? Doncs els anglesos, doncs, que estan molt interessants, doncs, per aquestes desfilades comunitàries i treballen molt bé, doncs, tot el tema de la interculturalitat, tema molt important, no? Clar, quan veuen aquí que nosaltres, doncs, farem la jornada castellera que fem el dia 24, no? Amb les colles castelleres dels barris de la ciutat, clar, això no està organitzat per l'Ajuntament, això és la coordinadora, que ja aporta colles castelleres que venen a cada barri de la ciutat, no? I quan veus totes les camises i tots els colors allà a plaça Sant Jaume, realment aquí hi ha una diversitat molt gran de Barcelona, i això funciona, i això els insisteixo molt, més enllà de l'Ajuntament. Això és més enllà de l'Ajuntament. El que fa l'Ajuntament aquí és intentar posar una mica de programació de tanques i, bueno, intentar-ho.
1: Bueno, perquè, clar, som una cultura popular explosiva, vital, i això és bestial.
0: És bestial.
1: Per dir-ho en aquest context que estem avui, doncs la paraula seria bestial. Esteve, hem vist que el present de la Mercè és potent, és complex, però ara no sé si tu, això t'ho pregunto com a director de programes de l'ICUP o com a ciutadà, perquè de fet tens les dues coses, no? La pregunta és, quin futur tu entrelluques, o dit d'una altra manera, quins reptes té la Mercè en un futur immediat o no tan immediat i que ara per ara no tenim solucionats en una ciutat tan canviant com s'ha convertit la nostra?
0: Estàs posant en safata, eh? És una ciutat molt canviant, Barcelona, i la interculturalitat és una part essencial d'aquesta ciutat, no? Crec que estem ja, és el 20% de la població de Barcelona és nascuda fora de l'estat espanyol. Són molta gent que està arribant en aquesta ciutat i com ho hem fet tots, perquè Barcelona és una ciutat d'al·luvió i que s'ha anat generant a través de totes aquestes capes d'immigració, doncs volem que es facin seva també la festa de la Mercè com ens l'hem fet a totes, no? Mm-hmm. I és fantàstic que vinguin, però és fantàstic que sàpiguen que venen a la Mercè, que no venen a aquest concert, que venen a la Mercè i que tot el que passen aquí estan convidats aquí a tot.
1: No t'ho creuràs, però portem 40 minuts
0: Vaja,
1: de conversa i això vol dir que ens ho hem estat passant molt bé. Ara, si creus, podríem parlar molta estona, però clar, ja se'ns ha esgotat el temps i han quedat moltes coses per comentar. Jo en tinc un feix de coses a comentar. Però ara, si creus o vols comentar algun punt que no hem tocat i que dius, home, Amadeu, és que això m'ho havies d'haver preguntat, és el moment. Tens el minut que ara més.
0: El minut que ara més. Jo m'hi passaria moltes hores perquè m'agrada molt aquesta feina que faig i que em toca fer. Jo, el minut que em deixes, sobretot és per tota la gent que participa, no? És a dir, el més divertit a mi em toca fer la Mercè des d'una furgoneta i vaig passant per tots els espais, no? I veure com tota la gent, com gaudeix d'aquesta festa, és el millor que té, no? Vull dir, l'espectacle és aquest. L'espectacle és veure una ciutat en una evolució i una ciutat que està passant tantes coses. A mi, demanar doncs, això, no? Que tothom que aquest any, un any més, doncs, la gaudeixi en plenitud, la gaudeixi amb l'esperit aquest tan festiu que tots tenim i que vagi tot molt bé.
1: Esteve Caramés, Boada, moltes gràcies, primer, per haver acceptat la nostra invitació, dos, que hagis compartit el teu temps amb nosaltres, el teu coneixement amb nosaltres, perquè realment jo m'ho he passat molt bé i suposo que la gent que ens ha escoltat i els que ens escoltaran, perquè ja et dic jo que aquesta entrevista es acabarà convertint en un programa especial ordinari del Festa Festa, que sortirà quan fem els especials, també s'ho passin molt bé. Escolta'm, Esteve, moltes, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu també per convidar-me, un plaer estar aquí i bona Mercè a tothom.
1: Igualment, però sí, perquè ara ja ens ho podem dir això.
0: Ara ja ens ho podem
1: bona
0: dir.
1: Bona Mercè.
2: Festa Festa, estiu 2026.
3: I fins aquí aquesta conversa, un autèntic luxe poder descobrir tot aquest entramat organitzatiu que sovint ens passa desapercebut, de la mà d'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: Festa, festa!

0: I amb el compte enrere de la Mercè en marxa, aquest Festa Festa 2652 va enfilant el camí del comiat.
1: Volem agrair, sincerament, i aplaudir la feina de les nostres col·laboradores que ens han aportat tota la informació d'avui. Són l'Emma Robres, des de les pàgines del Tornaveu, i la Sara Soriol, al capdavant de la informació del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per la vostra constància i us esperem la setmana que ve.
0: I per descomptat, un agraïment molt especial a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no pari mai. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell, i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Recordeu, sortiu al carrer, gaudiu de la cultura popular, perquè la festa la fem i la vivim entre tots i totes.
0: Marxem. I com que estem a les portes de viure grans jornades de festa a Barcelona, però també d'altres llocs, ho fem amb una música elegant. Us deixem amb Festa a Ciutat, una estampa simfònica per a cobla, és a dir, no estem parlant d'una sardana, una estampa simfònica per a cobla i percussió d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la brillant direcció del Santiago Serrate.
1: La setmana que ve tornarem amb molta més cultura d'arrel. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.
0: A reveure, ai, adeu!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: està el Coco. Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts vam conèixer a finals dels anys 60 com a músic, en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo sóc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: Ella. Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954, que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

0: peixet.
1: On escoltaràs a la ràdio avui dia, Xalces de Bord?
0: So happy in a cloud.
1: Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú. Aznavour, nascut a França, però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.
0: And make them all my souvenirs for where she goes. I've got

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub.junt@gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardó quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing.
0: Ai, note for don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodril. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

0: Nei, na, na, na.
1: Na, ne, na, na.
0: Ne, na, na, na.
1: Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès.
0: Ne, na, na, na.
1: Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios.
0: Na, na, na.
1: Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

eren bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. Ei, què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials.

0: Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.
1: Solo Malena, Cucena.

0: La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Zikmije, Čužije, ajde moli vojlomeca. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara. Algú va dir: la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? Ah, tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

si se dejaba, claro está, pero en la que al fin y al cabo existía cierta complicidad. Recuerdo con enorme nostalgia aquellas discotecas de luz tenue, donde podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont. Bueno, esto, los que podían acceder a un mechero Dupont, junto con la bebida, y nadie tocaba absolutamente nada. ¿Ah, sí? Pues mira, a mí precisamente me desapareció un mechero Dupont en una discoteca. Entró una canción que me gustaba mucho, salí a bailarla con una amiga y me había dejado el mechero encima de la barra. Lo que duró la canción, duró el mechero. Pero claro, es que era molt llaminer i es feia veure molt. La culpa va ser meva, potser, no? Però em va saber greu, Perquè... bueno, és que llavors fumava, ara ja m'és igual. Ja fa 20 anys que no fumo. Per si algú li interessa o per si algú ho vol deixar i jo li serveixo d'alguna cosa, us puc assegurar que és de les millors coses que he fet a la meva vida. M'he pogut apenedir de moltes i recordar molts errors, però d'aquesta no, aquesta va ser fantàstica. O sigui que si deixeu de fumar, segurament les coses anirien molt millor a tots els nivells. Bueno, perdona, ¿Cómo te llamas? Sí, Vicente Loncan, que estaba leyendo tu correo. Diu, ¿podías dejar sobre la mesa tu Marlboro y tu mechero Dupont junto con la bebida? Y nadie tocaba absolutamente nada. Había respeto, educación y orden. En fin, otra época que recuerdo con absoluta nostalgia y cariño. Ayer, paseando por el dial, volví a localizar tu programa. Hacía años que había perdido su pista. En este programa, usted explicó la historia de un amigo que estaba buscando una canción del gran Roger Whittaker y con su impecable capacidad musical consiguió localizarla. Bueno, sí, aquesta és una anècdota d'un amic que en realitat és company de doblatge i director de doblatge que m'ha dirigit moltes vegades, que ja l'he explicat en diverses ocasions, no? Un dia estava jo, i em sembla que era un dia festiu, i jo tenia un bolo a la nit a Tortosa i estava dinant a Vinaròs. I a mig dinar em va sonar el telèfon i em va dir, sento molestar-te en un dia festiu, però és que no em trec del cap una cançó molt antiga i no sé per on començar a buscar-la. I me la va cantar per telèfon i de seguida li vaig dir quina era. Bueno, i el Vicente Loncan diu, lamentablemente no pude entender bien el título de aquella bonita canción. ¿Podrías decirme cuál era? Gracias por tu atención y por esos momentos de música que nos hacen regresar, aunque solo sea por unos minutos, a aquellos maravillosos años. Un cordial saludo, Vicente Loncan, que no em diu des d'on m'escolta o des d'on m'escriu. Doncs sí, amb molt de gust. És que el títol d'aquesta cançó de Roger Whittaker no té traducció. És Durham Town, o sigui, ciutat de Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kenya, que està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kenya. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, de la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar, què puc fer? Llavors no hi havia internet, ni xarxes socials, ni res. Estem parlant de l'any 84, sí? Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant i em va dir, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades se'ns escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Odyssey. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. Now it's time to leave the capsule if you dare. I sabeu qui va versionar el castellà Space Odyssey de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: les curiositats del teu amic del Coco, l'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert! Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124 l'amiga Amèlia Cardona per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly i a la foto de portada el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Iggy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu. Cocodril, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. ...32 anys en antena...

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mor.

0: Macarons, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer Los Amaya.
1: Vive, vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida, oh.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que Los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de Los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. En recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.
2: What

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estaran al nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Benny King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial. Someone...

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: "Ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records." I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: "Per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música a mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Cerdà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex." Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar. Havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'OTAN avala l'acord de seguretat que Trump ha anunciat amb Groenlàndia i Dinamarca per augmentar la presència nord-americana a l'illa àrtica i que impedirà que Rússia i la Xina hi tinguin bases. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Un acord que Dinamarca i Groenlàndia també veuen amb bons ulls. L'anunci el feia Donald Trump aquesta matinada i unes hores abans el president nord-americà també ha vetat l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, com la CNN.
2: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day.
1: Els acusa de notícies falses i amenaça d'ampliar la prohibició a d'altres mitjans que considera hostils. I a Ceuta, la justícia ha rebut les denúncies de menors migrants que asseguren que han patit abusos i vexacions als centres d'acollida a Madrid, al Vigil.
3: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies de diverses menors tutelades pel govern de Ceuta que asseguren haver patit maltractaments, vexacions, amenaces i càstigs per part dels treballadors dels centres que les atenen. Els informes han estat ja traslladats al jutjat, que haurà de decidir ara si ho investiga.
1: I després de l'escàndol aquesta setmana per la traducció al català del judici del cas Roger Espanyol, el govern obre expedient a l'empresa adjudicatària. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: Obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català.
1: A Rússia, un terç dels ciutadans ja han votat en les eleccions legislatives, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Són tres dies de votacions que van començar ahir. Avui la jornada està marcada per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic. I de la cultura, avui tenim de tot. Cinema, amb el Festival de Sant Sebastià, música, amb el Mercat de Música Viva de Vic, i literatura, amb la Setmana del Llibre en català. Parlarem de tot això. I quan siguin 2:15, els esports que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
5: Bon dia, doncs al Barça tenim el vessant esportiu, juga a les 9 a camp del Sevilla, en farem la prèvia, i també està en dansa l'assemblea de compromissaris del club, sentirem documents sonors de Joan Laporta, una assemblea que ha començat a les 10 del matí. Més enllà d'això, també juga el Girona avui, ho fa a les 9 a la segona divisió, al camp de la Cádiz, per ser un resultat que acaba de finalitzar a la Lliga F, Badalona Women 0, Reial Societat 0, i també parlarem de motos, perquè Marc Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa sprint avui a partir de les 3.
1: I ara trànsit i temps en primer lloc. Connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora, Carmina Malagarriga, destacada. Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs a la C-55 hi ha retencions a Manresa en sentit sud a causa d'un accident. També retencions a la C-58 a Montcada i Reixac cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs i també en sentit Besòs a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc. Hem d'afegir que els Mossos han detingut 4 homes de 20 i pocs anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà aquesta matinada. Una acció que, com bé sabeu, ja ho hem dit diverses vegades, pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Els detinguts se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana, Jofre Genué? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs estable. Estable, si entenem, per sol i per bonança en general. De fet, les temperatures avui, similars a les d'ahir, amb aquesta calor continguda, no molt intensa, tot i així, pujant un palet, de fet, ara mateix s'arriba ja als 30 graus al Baix Ebre, per exemple, al Perelló, o a prop dels 30 a Tortosa, que és on esperem que pugi més el termòmetre, poc més enllà dels 30, 31, 32, també en alguns punts, potser de Ponent i Pla de Lleida, seran els vols més alts. I, en tot cas, aquestes petites nuvolades que han tornat a sorgir al voltant de la costa central, des del Garraf fins al Maresme, que poden també ser presents cap al Vallès, Montseny, cap al Ripollès, i que, bàsicament, el que fan és que el cel estigui mig ennuvolat, variable, i que també frena una mica el termòmetre, però que tot això no anirà pas a més. A més, són fenòmens bastant locals. El temps estable es mantindrà demà, temperatures una mica més altes, i iniciarem la setmana que ve, els darrers dies de la tardor, amb pocs canvis. De fet, el termòmetre que pot pujar un pèl més al diurn, especialment amb una calor potser un pèl més intensa entre dilluns i dimarts.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per tancar la disputa sobre Groenlàndia, una entesa que, a falta de saber-ne els detalls, ha estat celebrada per Copenhagen i el govern de l'illa Àrtica, que consideren que garanteix la integritat territorial de Groenlàndia i la sobirania danesa. L'OTAN també s'ha mostrat satisfeta i assegura que permetrà enfortir la seguretat a la regió de l'Àrtic. Sobre l'anunci, però, destaca el silenci, de moment, de la Unió Europea, que, malgrat que es tracta d'un territori comunitari, no s'ha pronunciat encara sobre la qüestió. Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs, bon dia.
9: Hola, bon dia. L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: I el document que ha de concretar l'acord està previst que s'assigni la setmana que ve a Nova York, en el marc precisament de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per a tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa Àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
1: I malgrat que Donald Trump ha insistit que l'acord és molt beneficiós per als interessos dels Estats Units, alguns experts posen en dubte aquest punt de vista, Joan Aleix Mata.
11: Sí, l'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la seva pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, també apunta que busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, podia córrer perill si l'estatus del territori autònom canviava.
12: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
11: Aquest expert també posa en dubte que aquest acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar, si no és beneficiós pels interessos de l'illa. I recorda que el sentiment anti-Trump és molt majoritari entre la població d'ençà de les amenaces d'annexió que Washington va fer a principis d'any.
1: I avui Donald Trump també és notícia per una altra qüestió. Ha vetat l'entrada a la Casa Blanca de tres mitjans de comunicació. La CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Això ho anunciava la mateixa CNN.
13: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House. Quote:
1: El president dels Estats Units acusa aquests mitjans de difondre notícies falses i ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació, Oriol.
10: Donald Trump manté la seva croada contra els mitjans de comunicació que són crítics amb la seva administració i ho fa copiant una tàctica pròpia i original de l'extrema dreta alemanya consistent en repetir que la premsa menteix. A cada acte públic, Trump dedica uns minuts a dirigir-se a la premsa saludant les fake news. Ahir va fer-ho primer a través de la seva xarxa social i uns minuts més tard davant dels micròfons. I va fer un pas més enllà anunciant l'expulsió de mitjans de comunicació concrets de la Casa Blanca, com són la CNN o o Público, i advertint que en seguiran d'altres.
14: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
10: Conscient que pot estar temptant contra la llibertat d'expressió i de premsa recollides a la Constitució nord-americana, Trump afegia això.
14: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
2: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
10: Des de la CNN han reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que mantenen un litigi amb el 47è president dels Estats Units i tampoc és el primer cop que una de les seves amenaces queda en via morta.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors d'edat que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, d'amenaces, de càstigs i fins i tot d'episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat aquestes denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat al País i al diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i també els informes mèdics i psicològics de diverses menors que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i a vexacions. També d'impedir que algunes joves amb problemes de salut fossin traslladades a l'hospital o rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres que estan gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
15: Feijó és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
3: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
16: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez. Se les advirtió de que la operación del puerto no era buena idea, que no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores.
3: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció d'aquest campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, els de Defensa i Exteriors.
1: Gràcies, Alba, bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern, ho avançàvem a les dues, obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, Laia Framis.
17: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, promet que treballaran perquè es garanteixi el dret a poder declarar o a intervenir en català a les institucions de justícia.
18: Hi ha coses que no haurien de passar perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
17: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i en ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: I després que dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes una conferència a Barcelona per exposar els seus 2 anys al capdavant de l'executiu, avui són els consellers del govern els que s'han repartit per tot Catalunya per explicar la gestió d'aquesta primera meitat del mandat, Gemma Bonet.
17: A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
19: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
17: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
1: I avui tornem a parlar del cas Andí, que els experts cataloguen de pseudoteràpies i de perilloses pràctiques, com les que la terapeuta de Jonathan Andí proposava als seus pacients, com ara simular llançar un familiar per un precipici. Avui la Vanguardia publica que la dona hauria insistit a la seva ajudant que indiqués a Jonathan Andí els punts perillosos de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare, Maria Guixà.
20: La terapeuta d'Andí fill, Maria Julia Luderwald, hauria insistit 2 vegades en un àudio que el seu pacient hauria de conèixer els barrancs de Montserrat. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que el fill d'Isaac Andic en coneixia els riscos d'aquesta zona, d'aquesta àrea de Montserrat. De les informacions fetes públiques avui també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Hauria ideat una pràctica suposadament terapèutica i que hauria interessat al seu pacient, que consistia, ara ho deies, a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Doncs el psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president a més de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia els perills del que ell cataloga com a pseudoteràpia i alerta també de la voluntat de control que volia exercir Luderwald sobre Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
21: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Ara passen 2:45. Avui, a banda de Groenlàndia, també del veto de Trump a la CNN, tenim altres informacions destacades a la crònica internacional, com per exemple a Rússia. Les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, això segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
22: Bon dia. El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
23: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
22: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
23: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
22: I sense Yabloko a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
23: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
22: Abans de 2022, Diable, que era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
1: I aquest cap de setmana també hi ha eleccions a Alemanya, dues renyides eleccions regionals, demà a Landa, Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu del lloguer ha centrat el debat a la capital alemanya. Anem cap allà, Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
5: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
6: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
4: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
6: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
4: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
6: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
4: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: 2 minuts per la publicitat i tornem.
8: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
24: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
25: El pensament màgic no és cosa de 4 friquis, és part de l'ésser humà.
26: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
25: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
27: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
25: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
28: Me siento super! Me siento fantástico!
25: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
29: amunt,
25: però que al final són falses.
29: El rotllo, No m'agrada.
24: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
30: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
31: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
30: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
31: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
30: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
31: Apialia, la força de vendre junts.
32: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: I abans de la cultura, un parell de qüestions més. Tret de sortida, la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
33: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
2: es preu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any doncs, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre doncs, ja està patint una miqueta amb secar.
33: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: I Sant Cugat, al Vallès Occidental, tindrà el primer gran temple a Catalunya de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Avui s'ha posat la primera pedra del que serà el segon temple mormó de l'Estat després del de Madrid. Sant Cugat, Marta Vallès.
3: Es construirà en una parcel·la de més de 2 hectàrees al barri de Volpelleres, un temple de colors clars de 2 plantes i amb una torre sobre l'accés principal i un edifici annex per visitants, ja que aquest centre acollirà fidels de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, les Illes Balears i el sud de França. David Pérez és el director de comunicació de l'Església a casa nostra.
7: Els temples són una mica diferents de les nostres esglésies on anem cada diumenge. Temples és un lloc més especial on es fan com vots, compromís, no?, amb Déu, de ser fidel als seus manaments. La diferència és que el temple és un lloc per nosaltres sagrat.
3: Aquestes són les seves creences.
7: Nosaltres creiem en la Bíblia, no?, l'Antic i el Nou Testament. La nostra idea és d'apropar-nos el més possible a la vida cristiana. Part de la nostra vida és ajudar a la persona que és necessitada. Creiem que la nostra ànima ja era viva, diguéssim, abans de venir a aquesta terra, que venir a aquesta terra és un procés on aprenem moltes coses i després doncs, continuem vivint.
3: Les obres duraran entre 2 i 4 anys. Quan estigui acabat, el temple estarà de portes obertes 3 o 4 mesos i el podrà visitar a tothom. Posteriorment estarà reservat als fidels. Els jardins del recinte sí que quedaran oberts al públic. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies té 72.000 seguidors a tot l'Estat, 5.000 a Catalunya. També els anomenen mormons.
1: I ara cultura. Naomi Watts rep aquesta nit l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de Lo Impossible i Mulholland Drive recollirà aquest vespre un Premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial, Marc Garriga.
9: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
10: It feels like such an incredible
11: em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
9: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
1: I ara música. Ginestà, Carola Oz i Crim són algunes de les bandes que compliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Vic Marc Ruiz.
12: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim. Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega.

0: I ara llibres, la setmana del llibre en català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Quim Codinàs.
1: Entre la programació destacada hi podrem veure Roser Capdevila i Albert Tom. Sentim a Cristina Domènech en declaracions a la Ciutat Maragda, el programa de Catalunya Ràdio. Ella és directora de la setmana del llibre en català.
2: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa de vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... Bueno, que crec que és important.
0: I Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi.
3: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
4: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Gènesi s'estrenarà dilluns a TV3. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
5: Bona tarda, Eva. Com deia l'entrenador italià Vince Lombardi, la perfecció no és possible, però si la perseguim podem assolir l'excel·lència. El Barça de Flick no és perfecte, però ha fet un inici de temporada pràcticament immillorable. Avui prova de cert nivell al Pizjuán, el Sevilla ha començat bé la temporada i l'any passat va superar l'equip blaugrana. Avui a Sevilla hi ha una gran incògnita. Qui farà de Joan Garcia? Ara també en parlarem i també ho farem de l'assemblea de compromissaris que està en marxa i sentirem documents sonors de Joan Laporta. El dia que el Girona continua l'operació Sens, avui visita el camp del Cádiz, un dels pitjors equips de la categoria. Ara també ho analitzarem. I el dia que Joventut i Barça poden passar a la final de la Supercopa ACB i que Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Ara també ho detallarem. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Osasuna Rayo Vallecano. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat. Està guanyant l'Osasuna per 1-0. Ha marcat Budimir al minut 16.
5: I ha acabat el Badalona Women 0, Reial Societat 0, partit de la Lliga F. Municipal de Palamós, Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, empat a 0 al Municipal de Palamós entre el Badalona Women i la Reial Societat en un partit que les badalonines han hagut de resistir. I és que al minut 32 de la primera meitat, una mala sortida de Maria Valenzuela ha fet que la portera fes caure la davantera del conjunt basc i veiés la vermella directa com a última jugadora. Per tant, el Badalona, que ha hagut de jugar durant més d'una hora amb una futbolista menys. A la segona meitat, gol anul·lat a la Reial Societat per fora de joc, molt protestat per l'equip basc, de fet, ha vist la vermella directa a la seva delegada, i al temps ha afegit una pilota al travesser de la davantera basca, de l'equip basc, més ben dit, Selen Freund. Això sí, el marcador, però, no s'ha mogut, per tant, empat a 0 pel Badalona Women, que suma un punt més, ara en té 7 a la classificació i momentàniament és 5è a la taula.
5: En hoquei patins, en marxa la semifinal femenina entre Catalunya i França, perdent de la Golden Cat. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda. Ara mateix, una mica menys de 4 minuts pel descans, guanya Catalunya per 2-1.
5: Abans, Portugal 7, Alemanya 5. Les semis masculines, 4:45, Portugal-França, 7:45, Catalunya-Angola. I en waterpolo ja tenim decidides les semifinals de la Lliga Catalana. La primera l'ha guanyat el Mataró per 12-8 al Terrassa i la segona, el Sabadell, l'ha guanyat per 11-4 al Catalunya. Per tant, demà final entre el Mataró i el Sabadell. Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
9: Catalunya migdia Esports amb Sergi Camps.
5: Ara marxarem cap a Sevilla per buscar l'última hora del partit d'avui, Sevilla-Barça al Pizjuán, però abans el focus d'interès en clau blaugrana avui també és a l'assemblea de compromissaris, en marxa des de les 10 del matí, i l'està seguint el Roger Busà. Arbo, què tal? Bona tarda.
10: Com estàs? Bona tarda.
5: On som ara mateix?
10: Mira, ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta assemblea de compromissaris, que és el que fa referència a l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per tal de poder acabar doncs les obres de l'estadi, i ara mateix està votant aquest punt, el punt 4, que, com dèiem, és el més important d'aquesta assemblea de compromissaris. A més, el Barça demana l'aprovació també d'una emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual del club per un valor de 210 milions per tenir liquiditat. Això es votarà de seguida, després d'aquesta ampliació de finançament, i dic que és un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions

0: i que el deute agregat és de 2.680 milions. Ara estem pendents de saber el resultat d'aquesta votació, d'aquest punt 4. Mentrestant, han quedat aprovats aquests sí, de moment, els punts 2 i 3. El tancament de l'exercici de la temporada passada, també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada anterior, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Això, tot i així, s'ha aprovat amb una gran majoria. I pel que fa al pressupost de l'actual, el club preveu un benefici d'un milió d'euros i també doncs, els socis i sòcies compromissaris ho han aprovat amb escreix.
1: Hem sentit, Roger, el president Joan Laporta, menys contundent que l'any passat amb aquell mític ja mestre Tites, però que no falti el missatge cap al Real Madrid.
0: Sí, l'hem sentit en l'informe inicial. Ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, just a l'inici d'aquesta assemblea, cap a les 10 del matí. Un Laporta avui més tranquil, menys combatiu, és veritat, però ha tret pit de la consolidació econòmica, a poc, diu, del club, del projecte esportiu, i seran recordat al Madrid.
2: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: I en l'àmbit esportiu, diu Laporta que és un equip altament competitiu, un equip magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols.
2: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes, o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada, i per suposat aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
0: Aprovat, Sergi, ara mateix la primera part del punt 4, el que dèiem, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, ampliat amb àmplia majoria, aprovat amb àmplia majoria, el club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions, això s'ha aprovat amb àmplia majoria, ara mateix es votarà l'aprovació d'aquesta emissió de bons per un valor de 210 milions d'euros.
1: Suposo, Arbu, que en algun moment es farà una pausa per dinar i aquesta tarda està previst que sentim Deco també, oi?
0: Sí, la pausa cap a les 3 per dinar, a partir de les 3 de la tarda. Veurem com van els timings, però està previst per escaleta que sigui a partir de les 3 i sentirem Deco a primera hora de la tarda, en principi entre el punt 4 i el punt 5. Després d'aquest punt, és el punt 4, farà una anàlisi de l'últim mercat de fitxatges. També sentirem, per cert, el vicepresident esportiu, Rafa Juste, durant aquesta tarda, aquesta assemblea que està previst que s'acabi entre les 6 i les 8 del vespre.
1: Una assemblea que estem seguint en directe a la via web de Catalunya Ràdio amb el Roger Bosà des de les 10 del matí i fins que faci falta. Moltes gràcies, Roger. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I en clau esportiva, el Barça, que juga avui al Pizjuán, a Can Sevilla, a les 9, des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça líder, amb 6 de 6, ve de guanyar el Racing per 7 a 2. El Sevilla, 5è amb 13 punts, ve de guanyar el Deportivo de la Coruña per 0 a 1. A Sevilla ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi.
1: Escolta, per on passa l'última hora del Barça amb aquest focus que tenim posat a la porteria, eh? Qui farà de Joan García avui al Pizjuán?
3: Aquesta és la pregunta del milió d'euros, efectivament. 32 graus ara mateix a la capital andalusa. S'espera que a l'hora del partit, a les 9, baixi, entre cometes, fins als 30. Per tant, estem en un dia clarament encara estiuenc. I com deies tu, amb el gran dubte, la gran incògnita de saber avui qui substituirà a Joan García a la porteria. Joan García s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al genoll, ha de fer net, aprofitarà l'aturada de seleccions per recuperar-se, i mentrestant avui la tria és entre Wojtek Szczęsny o el recentment fitxatge aquest estiu, el porter de la selecció de Croàcia, Dominik Livaković. També ha viatjat un futbolista, un porter del filial, però en qualsevol cas ho fa com a tercer porter. Pel que ahir va explicar Flick, sembla que deixava entreveure que Szczęsny seria l'escollit. Diu que és el segon porter, diu que coneix i està més integrat a l'equip, però per algun motiu es devia fitxar en el seu moment el futbolista croat Livaković. Per tant, jo no voldria hores d'ara, donar res per fet. Podem veure a Stensne, que és el que en principi tot apunta, però no descartaria que finalment s'imposés certa lògica i veiéssim a Livakovic.
1: Últim partit abans de l'aturada de seleccions. Bernat, per tant, avui no caldria fer rotacions en excés. Quin 11 t'imagines avui contra el Sevilla?
3: Bé, més que rotacions, el que faria seria tornar a desfer les rotacions que es van fer contra el Racing de Santander, i avui, per exemple, futbolistes com Cubarsí, com Fermín, com Xavi Espart, o fins i tot Anthony Gordon, tot i la bona actuació de Deiemi contra el Racing, no ens poguessin tornar a l'11 titular. Per tant, seria el més normal que veiéssim un equip format per aquests futbolistes, més els ja habituals i fixes, els de la columna vertebral, com Pedri, com Rodri, Lamine Yamal o Rafinha en atac.
1: Molt bé, el Barça que torna a un Sánchez-Pizjuán, on l'any passat, recordem, hi va perdre,
3: Sí, 4-1, un partit al mes d'octubre, abans d'una aturada de seleccions. Per cert, no vull fer el comentari amb cap intenció, però amb Boite que estens a la porteria. 4-1, victòria del Sevilla. La veritat va ser de les poques alegries que va tenir l'afició del Sevilla aquella temporada. I hem de dir una cosa, el Barça, la de la temporada passada, va ser l'única derrota, o l'única derrota en 10 partits jugats aquí en visites a la Lliga. Per tant, no és un camp que històricament, com a mínim en la història recent, hagi estat gaire complicat. Però sí que tenim aquesta taca de la temporada passada amb un partit on recordo que va brillar especialment un exjugador del Barça, el xilè Alexis Sánchez, que ja no és el Sevilla.
1: El Sevilla ha començat bé aquesta temporada, Bernat, però escolta, Luis García, l'entrenador, diu que pràcticament contra el Barça no hi ha res a fer.
3: Sí, ahir es va desfent elogis pel joc del Barça, que et maten, que tenen una voracitat insaciable, que no et deixen ni respirar. Tot i així, com dius, el Sevilla està vivint un bon moment, 5è a la classificació, 13 punts, 4 victòries, un empat i una derrota. La ciutat de Sevilla, en general, viu un bon moment de futbol, perquè el Sevilla és 5è i el Betis és 3er, i a més jugant a la Champions. Hi ha dies d'alegria, per tant, pels andalusos de Sevilla, dels dos equips, però avui haurem d'estar pendents d'aquest Sevilla que, tot i les paraules de Luis García Plaza, no voldria donar res per fet. I avui el Barça segurament es trobarà amb un dels partits, amb un dels enfrontaments més complicats des que acaba de començar la Lliga.
1: Àrbitre del partit?
3: Doncs el valencià Juan Martínez Munuera.
1: Doncs aquest Sevilla-Barça, a partir de les 8 ja a la TDT de Catalunya Ràdio, les 9 al partit, el viurem amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia. Fins ara, Bernat!
3: Fins ara.
1: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Baixem una categoria, baixem a la segona divisió. Avui a les 9, Cádiz-Girona, el Nuevo Mirandilla. El Girona es 13è, ve de perdre per 1-2 contra el Castelló, el líder de la categoria. I el Cádiz és 20è amb 3 punts i encara no ha guanyat en aquesta temporada. Ja hi tenim a Cádiz, Eduard Solàs. Hola, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: També hi tenim el Xevi Soler, en aquest cas a Barcelona. Xevi, què tal? Bona tarda.
5: Molt bé.
1: A veure, Xevi, començo per tu. Per on passa l'última hora de l'equip?
5: Doncs per baixes. Baixes importants en el Girona, que es veurà obligat a haver de fer canvis. Recordeu, Abel Ruiz veia doble targeta groga i, per tant, la vermella. Avui sancionat el que ha estat mitja punta en els últims partits del Girona. També la lesió de Brian Hill, que se suma a la de Justin, amb problemes per les bandes per l'equip de Quique Álvarez. Un equip de Quique Álvarez que va fer un pas enrere amb la derrota la setmana passada contra el Castelló. Una derrota, això sí, marcada per aquesta expulsió d'Abel Ruiz, i que ara mateix està a la zona mitjana de la classificació, encara una miqueta més lluny dels seus objectius d'almenys classificar-se per playoff.
1: Possible 11, Xevi, d'avui, de Quique Álvarez?
5: Hi haurà canvis, i avui no és tan fàcil encertar-ho com, per exemple, la setmana passada, que tothom apostava pel mateix 11. La defensa, Gazzani a la porteria no el mou ningú, la defensa amb Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno. El doble pivot que podria passar a tribot en el cas que així ho decideixi Quique Álvarez, per tant, Izan, Fran Beltrán i Morante, substituint a Abel Ruiz. És veritat que aquesta fórmula no li va funcionar molt a Còrdoba, però en els partits de domicili és probable. A la banda dreta ja se l'ha fet seva Esprilla, l'esquerra ha de ser per Carles Pérez, perquè és l'únic extrem sa ara mateix a la plantilla, i en punta Vladislav Banat.
1: A veure, Solàs, venia de dues victòries seguides abans de la derrota contra el Castelló. Avui contra un dels últims, bon dia per recuperar sensacions, no?
4: Sí, sobretot, com deia en Xevi, la setmana passada, aquesta derrota contra el Castelló, recordeu que fins i tot hi va haver moments a la primera meitat, quan el Girona guanyava per 1-0, que el Girona era provisionalment com a líder, ara és lluny de 6 punts del Castelló, un equip que ens va agradar molt la setmana passada, derrota contra el Castelló, però és que el Girona ha tingut un calendari aquestes últimes jornades contra equips de la part alta. Ha hagut de jugar contra els líders, és el cas de les Palmes, o fins i tot la setmana passada contra el Castelló, enmig contra l'Sporting de Gijón, que era un co-líder, i com dius avui, una bona oportunitat contra un Càdiz, que és un dels equips que encara no ha guanyat. Els altres dos són l'Albacete, que serà el rival del Girona la setmana que ve, i el Ceuta, un Càdiz que no estava ben classificat, i un Girona que es presenta avui aquí al Carranza. Ara sentíem Bernat que deia que fa molta i molta calor a Sevilla, també aquí a Càdiz, uns 150 quilòmetres de la capital andalusa. Fa una miqueta de vent, com ja sol ser habitual avui aquí a Càdiz, i un Girona que es presenta el Nuevo Mirandilla com l'equip màxim golejador juntament amb l'Eibar, després d'haver marcat 10 gols.
0: Ara ho dèiem, el Cádiz ha començat molt malament solar. Suposo que has pogut parlar amb companys periodistes, amb el taxista que et porta de l'estació de tren o de l'aeroport cap a l'estadi. Quin ambient es respira a Cádiz, una ciutat que viu molt al futbol? Suposo que no n'estan contents, d'aquest inici de temporada.
4: No he parlat amb cap taxista, perquè he vingut de Sevilla amb cotxe cap aquí a Cádiz.
0: Amb però, tu mateix?
4: Sí que, amb mi mateix, amb en Juan Palomo. Però sí que he parlat amb alguns companys dels mitjans de comunicació d'Andalusia i realment ells creuen que Albert Celades està en perill de destitució si avui el Cádiz perd el seu partit. Recordem que, com dèiem abans, el Cádiz és un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit, contra l'Albacete i el Ceuta tampoc. Tres empats contra el Celta B, l'Aldenc i el Valladolid, dues derrotes contra l'Almeria i contra les Palmes, que són els dos últims. Per tant, dues jornades sense conèixer la victòria. Un Cádiz que fa dues temporades que estava a primera divisió i que ara ho veiem en zona de descens a primera federació.
0: A veure, Xavi, la pregunta que esperes durant tota la setmana. Àrbitre del partit.
5: Impartirà justícia estrictament el senyor Manuel Ángel Pérez.
0: Doncs aquest partit a les 9, aquest Cádiz Girona, amb el Solà, el Xavi i companyia, avui a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també a l'opció de la televisió, a l'opció d'àudio de la Liga Hypermotion Televisió, també podeu sentir la veu de Vellut del Solà, i si no, l'app i al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Solà, gràcies, Xavi.
5: Adéu.
4: Adéu.
0: I avui passen més coses a l'Univers Futbol. Ripo, comencem per aquest partit de la primera divisió que tenim en joc. Està guanyant el conjunt local.
6: Està guanyant l'Osasuna contra el Rayo, a punt d'arribar al descans. 44 i mig de la primera. Osasuna 1, Rayo 0, marcat Budimir, que ha fet el seu gol número 100 a la Lliga.
0: Avui dos partits més a la primera divisió.
6: A 1:45, Atlètic Club de Bilbao a l'Alavés, i a 6:45, Celta Racing.
0: Això al futbol de la primera divisió. A la segona divisió, quin menú tenim?
6: Doncs mira, tenim en joc un partit també des de les dues del Reial Societat B 0, Mallorca 0. Mallorca, equip que també està lluitant i pugnant per les places d'ascens. Directe a 4:45, Andorra Sporting. A 6:45, el Castelló, el líder, rep el Tenerife, també a 6:45, el Denk Eibar, i baixem una categoria més a la primera federació, Murcia Europa. A 6:45, l'Europa busca la primera victòria de la temporada.
0: Manu del futbol internacional.
6: Tenim en joc a la Premier League un partit, és el Tottenham 0, Aston Villa 1. Aquest ha començat a 2:45. A les 4, Brighton Arsenal, i a la Championship, la segona anglesa, tenim en joc un derbi, el Millwall West Ham, partit d'altíssim risc. S'ha triplicat la seguretat per evitar que repeteixin incidents del passat. Sense anar més lluny, el 2009, un aficionat va ser apunyalat i el partit es va aturar 3 cops per invasions de camp. Ara el partit el tenim a la segona meitat i està guanyant el Millwall per 2-0. A la sèrie A, partides també Roma-Inter a les 6 de la tarda, co-líders tots els equips en ple de victòries. A la Bundesliga, a Stuttgart, Borussia Dortmund, a 6:45. I a la Lliga dels Països Baixos, Ajax, Excelsior, a les 8. Si els de Mitchell guanyen, es posaran co-líders a l'espera dels partits de demà.
0: A la Lliga F, hem comentat abans, el Badalona Women 0, Reial Societat 0. De seguida connectem amb el Marc Andrés, que em demana pas des de Palamós per sentir protagonista en clau Badalona Women. I a banda d'aquest partit, Ripo, què tenim avui?
6: A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol. Les madrilenyes han guanyat els 3 primers partits i l'Espanyol encara no ha guanyat, i això és el que diu l'entrenadora de l'equip blanquiblau, Sara Monforte.
7: Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF, bueno, l'entrenador amb José, crec que està donant-li una cara molt diferent a lo que ha sigut normalment. Normalment els equips de José són més combinatius, sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical, un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF, és un equip molt europeu, no? molt d'anades i tornades.
6: A les 6, Atlètic de Madrid-Logroño, a 8:45, Madrid-València. I ahir, nova golejada del Barça contra l'Alavés per 0-6, amb 3 gols de Clàudia Pina. En parla el tècnic blaugrana Pere Romeu.
8: té molta facilitat en els metres finals on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si això li sumes la facilitat que té per carregar la cama per tirar a porta, clar que tingui aquests números col·legiadors tan alts, i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
1: Molt bé, doncs les paraules de Pere Romeu després d'aquesta golejada. I Ripo, arriba al descans al partit de la primera divisió.
5: Sí, amb aquest Osasuna 1, Rayo Vallecano 0, també a segona descans, Reial Societat B0, Mallorca 0.
1: I com us deia, em demana pas al Marc Andrés des de Palamós, des del municipal de Palamós, en protagonista, amb la portera del Badalona avui, Meritxell Font, després de l'empat a casa contra la Reial Societat, empat a 0.
9: Doncs sí, Sergi, aquí amb la Txell Font, després d'aquest partit, d'aquest Badalona Women 0, Reial Societat 0. Txell, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Bé, totes les porteres volen jugar, potser avui és una mica més curiós, no?, la manera de jugar, però bé, has hagut d'entrar al minut 32 amb una futbolista menys. Com has vist el partit des de la teva posició?
10: A veure, la veritat que era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys, i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit, i aquest punt per nosaltres és superimportant, i més amb la situació que estàvem.
9: I és veritat que, per fer el resum del partit, pots destacar aquesta pilota al travesser, no?, els últims minuts que han enviat elles, però vosaltres també heu tingut bones oportunitats. No s'ha fet molt palès, no?, que fossi una jugadora menys durant el partit?
10: Sí, al final crec que la sort també es guanya, i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
9: I és veritat que a Lezama segurament veu fer un mal partit, però després encadeneu dues victòries seguides i hi havia un empat amb una futbolista menys. Creus que esteu creixent en aquesta temporada?
10: Sí, al final som un equip molt nou i crec que a poc ens anem coneixent, i es va notant que amb el temps farem coses molt grans.
9: D'acord, Txell, moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
9: Les paraules, Sergi, de la Txell Font després d'aquest partit. Una Txell Font que avui ha estat suplent, però ha hagut d'entrar al minut 35 de partit després que expulsessin a Maria Valenzuela, la portera titular, en vermella directa.
1: Gràcies, Marc. També gràcies, Francesc Ripoll. I encara en futbol, demà a partir d'un quart de 5 de la tarda començarà el derbi més important de Madrid, que enfronta a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid, que arriba amb dos punts de diferència a la cita. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. El partit que es jugarà al Riyadh Metropolitano arriba amb baixes importants pels dos equips. Pablo Barrios, en el cas del conjunt matalasser, i amb Militao i Rodrigo per part de l'equip blanc. Julián Álvarez, que era dubte fins a última hora, al final formarà part de la convocatòria de demà. Ho ha confirmat el Cholo Simeone en la roda de premsa prèvia al partit i ha deixat a l'aire una possible titularitat de l'argentí.
12: Bueno, sí, nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
11: Durant la roda de premsa també li han preguntat sobre la seva rivalitat amb Mourinho i ha destacat la seva admiració cap al portuguès.
12: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo, y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
11: El tècnic del Madrid compareixerà en roda de premsa a partir de 3:45 a la Ciutat Esportiva del Real Madrid.
1: Gràcies, Roger. I faig un parèntesi en el món del futbol per parlar de motos, perquè està a punt de començar l'univers MotoGP d'aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb un Marc Márquez que estrena aquest cap de setmana liderat el Gran Premi d'Àustria, i per tant defensa aquesta condició a partir de les 3, com dèiem, en una cursa que podreu seguir en directe a la via web de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Marc Márquez surt des de la primera fila.
13: Sí, el campió s'ha classificat segon entre el poleman Jorge Martín i un Pedro Acosta que hauria de ser favorit però que no vol. Un accident d'Àlex Márquez al darrer minut frenat els darrers intents. Potser el Marc hauria pogut accedir a la pole, però anava molt just. Ho ha explicat a DAZN.
14: Ha sido una buena vuelta, pero Jorge lo ha hecho mejor. Lo importante, viendo la sensación de ayer, veía incluso difícil estar en primera fila, que era lo que me preocupaba más, salir de delante, porque luego sí que la Spin Race es una película, pero la carrera larga son muchas vueltas, baja el neumático, cambia muchísimo el carácter de la moto y nada, tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible.
13: Martín, Marc Márquez i Acosta a la primera fila, segona fila amb Bezzecchi, augura que torna de lesió, i Àlex Márquez, Pol Espargaró surt des de la cinquena fila i Àlex Rins des de la setena. Per tant, us convido a no perdre-us aquesta cursa a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les opcions esportives d'àudio del 3CAT.
1: Aquesta transmissió quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí a 2 minuts mal comptats. I també tenim un ull posat també al Mundial de Trial i al Mundial de Motocross.
13: Sí, perquè la Berta Avellán ha guanyat la primera mànega de la competició de dissabte del trial de la Pobladura de les Regueres a Lleó, darrera prova del Mundial. La la pilota ressenca si juga el títol i d'entrada les coses se li han posat molt bé perquè ha guanyat la primera mànega i la seva rival, la Sofia Rabino, només ha pogut ser cinquena. Ara s'està disputant la segona, lidera Rabino, la Berta va tercera, per tant, al final del dia, la Berta que hauria de tenir més punts que no pas la italiana. Més coses, en aquest cas del Mundial... Ah, bé, la competició masculina del trial, ja sabeu que Toni Bou és campió, però el de Piera vol acabar guanyant totes les curses i aquest matí ja ha guanyat la primera mànega. El Mundial de Motocross es decideix a Darwin, Austràlia. Aquest matí el català Guillem Ferrés ha estat quart a la cursa de classificació, amb victòria del seu company i rival Camden McLellan. Només que demà acabi les curses darrere del sud-africà, el pilot de Balsareny serà campió del món de MX2. Jo crec que acabant la primera cursa ja serà campió. I a la categoria femenina, la Daniela Guillén ha guanyat la primera cursa a Darwin i ara té 13 punts més que Chiara Fontanesi, la italiana, i la de Lloret, per tant, més a prop del títol.
1: Gràcies, Damià. Ara fem 2 minuts de publicitat i a seguida tornem per rematar el programa amb la ressaca de l'Espanyol, que hi va perdre a la Lliga, i també parlarem de bàsquet, perquè aquest cap de setmana es disputa la Supercopa ACB a Badalona. Abans, però, Alfons Gorina, com tenim la Golden Cat, la semifinal on juga Catalunya?
15: Doncs malament, perquè ha remuntat França, li ha marcat 2 gols en tot just un parell de minuts a Catalunya, ara resultat de 2-3, quan queden una mica menys de 20 minuts pel final del partit.
1: 6 minuts i les 3, 2 minutets, i tornem per rematar el programa.
16: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
17: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
18: Amics, bona tarda a tothom.
19: 50 anys de transmissions de futbol en català.
20: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Mundial 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'app web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Gol del nou.
22: Tot és possible un dia de partit.
23: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
22: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
24: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
25: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
26: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
27: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: Vinga, va, 3 minuts i les 3. La 7ª jornada de la Lliga de la Primera Divisió la va obrir l'Espanyol i ho va fer amb derrota per 1-3 contra l'Elx.
28: El xiulet a la boca. Ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa, eh?
1: Així ho explicava el Sergi Andreu a la transmissió de l'Espanyol. Els blanquiblaus no van poder amb el coet, tot i jugar més de 85 minuts amb un jugador més. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
29: Bon dia. Ensopegada estrepitosa del conjunt blanquiblau contra un Elx que arribava a l'RCD Stadium amb només 2 punts i sense haver guanyat cap partit. L'Espanyol no va saber aprofitar aquesta expulsió de Federico Redondo al minut 6 del partit i va veure com, paradoxalment, l'Elx arribava al descans amb un avantatge de 0-2, doblet de Fernando a la represa. L'Espanyol ho va intentar, va retallar distàncies amb un gol en pròpia porta de Xus, però quan buscava l'empat, Valera va fer l'1-3 definitiu. Manolo González, que abans del partit va rebre l'homenatge de Cornellà al Prat pels seus 100 partits com a tècnic blanquiblau, molt decebut i contundent.
30: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit Pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
29: És la quarta derrota de l'Espanyol després de 7 jornades. L'equip arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Ara, 21 dies per pair-ho abans de jugar divendres, dia 9 d'octubre, al camp del Màlaga.
1: Gràcies, Roger. Vinga, i ho rematem amb bàsquet, perquè avui comença oficialment la temporada ACB. Després de la Lliga Catalana, es juga el primer títol de la temporada amb la disputa de la Supercopa. Es fa a Badalona i, tècnicament, una final catalana és possible, ja que el Barça i el Joventut van per costats diferents del quadre. A les 6, Joventut-Bascònia, i a les 9, València-Barça, és a dir, el Barça contra el campió de Lliga i el nou equip de Nikola Mirotić. Andrés Macià, què tal? Bona tarda.
0: Hola, Sergi.
1: Com ho tenim, això?
0: Doncs ho tenim que d'aquí a 3 hores comença això, i comença la temporada ACB després de la Lliga Catalana, i el Joventut, que té el somni de passar una final ACB, en aquest cas de la Supercopa, juga a casa, i a més li ha tocat un equip que, tot i que és d'Eurolliga, té molt mala maró a dintre, entre l'entrenador i la directiva. Els resultats de pretemporada ja indiquen que el Baskonia no està en un bon moment. A més, Àlex Lent, un dels seus jugadors referents a dins, doncs no podrà viatjar. Per tant, en principi, jo crec que la penya té moltes possibilitats de passar a la final. I el Barça s'enfronta davant del campió de Lliga, que és veritat que ha perdut jugadors i entrenador, però que segueix tenint una gran plantilla, i de fet l'entrenador és assistent del que hi havia l'any passat, i per tant entenem que seguiran jugant el mateix. I el Barça, doncs, amb aquests 11 fitxatges nous, dels quals en podran jugar 9, intentarà buscar el segon títol de la temporada amb el dubte de Brizuela i amb la baixa, amb les baixes de Macundé i Mbuan, dos jugadors interiors.
1: I avui l'altra Supercopa, la d'Europa, la Supercopa més catalana, l'Arabia Saudita, tindrem final catalana, podríem dir.
0: Doncs sí, el Madrid del Badaloní Pedro Martínez, que hi va eliminar a la pròrroga el Dubai de Xavi Pascual, que s'enfrontarà contra l'Olympiacos, que està entrenat per Barzokas, ex-tècnic del Barça, que ahir es va desfer de Saruna Jasikevičius del Fenerbahçe. Vull dir que ja veus que és una Supercopa molt del Barça, però sense el Barça.
1: Molt bé, doncs gràcies, Macià. La viurem en directe al Tot Gira. L'anirem seguint a la gent d'esports. Anem a fer un cafè a les 4. Això, el Tot Gira amb el David Clopés i companyia.
27: Trescat Info.

0: L'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump ha promès un acord permanent per tal de tenir el control des de Washington, mentre que la Unió Europea, de moment, encara no s'hi ha pronunciat. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida a Ceuta. Fons de la Fiscalia confirmen a 3cat.info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que hi posaran remei. Els consellers del govern fan balanç avui de la seva gestió en diversos actes arreu de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reivindicat el model de finançament i ha demanat a la resta de partits que hi votin a favor. El titular de Presidència, Albert Dalmau, defensa l'obra de govern. Les autoritats russes denuncien intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana per triar un nou parlament. Uns comicis en què es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin i als quals s'ha vetat la participació de l'única formació que defensa acabar amb el conflicte amb Ucraïna. Alemanya, dues renyides eleccions, demà amb un canceller, el democristià Friedrich Merz, a la corda fluixa. Socialdemòcrates i extrema dreta estan frec a frec en els sondejos de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a Berlín, on el preu dels lloguers centra el debat, mínim avantatge de l'esquerra sobre la dreta. Més de 350 activitats programades a la Setmana del Llibre en Català, que s'ha inaugurat oficialment avui al matí a Barcelona. El Passeig Lluís Companys és un any més l'espai de la ciutat destinat a presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. L'actriu Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. La protagonista de Lo Impossible i de Mulholland Drive explica que està molt satisfeta de tot el que ha aconseguit en 40 anys de carrera. Avui recollirà un premi Donostia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta.
1: Esports.
2: Acaba de començar a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de Motociclisme. La primera volta, Marc Márquez marxa segon per darrere de Pedro Acosta. El dia que en futbol el Barça visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla i on, a la Lliga F, ha empatat el Badalona Women 0-0 contra la Real Societat.
0: Es manté temps estable i assolellat amb alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, també de les de l'interior de Girona i la costa central. Temperatures una mica més altes en general, però també avui, inferiors als 30 graus. De cara a demà, pocs canvis.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. L'OTAN avala l'acord a què han arribat a Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i de l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia insisteixen que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i que permetrà enfortir la cooperació i la seguretat de l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, Brussel·les, Bruno Fortea Miras, manté de moment silenci sobre aquesta qüestió.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
0: El document que ha de concretar l'acord està previst que se signi la setmana vinent a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors que es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump treu pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per a tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
0: El pensament neoreaccionari va prenent força als Estats Units en el segon mandat de Donald Trump. És un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana gestat a internet a finals dels anys 2000. Compta amb el suport d'alguns multimilionaris de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa, amb un rol central per la tecnologia. És una nova contracultura política, podríem dir, que ha estudiat a fons el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, i que ara publica Edicions 62. I en Jordi Baró ja ha pogut conversar.
5: Els neoreaccionaris guanyen pes als Estats Units amb la seva revolta contra la democràcia actual, que odien i volen enderrocar i transformar en un estat concebut com una empresa amb un CEO.
6: Aquests pensadors llibertaris no creuen en la igualtat i defensen, al contrari, la jerarquia i comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic que volen accelerar al màxim.
7: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és protecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'estat com una empresa.
5: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, també conegut com a il·lustració fosca, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land.
6: Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley que hi han donat suport. El més important i conegut, Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar de forma anònima i desestructurada en blogs i xarxes socials fa uns 15 anys.
7: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropien políticament actors més tradicionals.
5: Els neoreaccionaris han guanyat influència en l'òrbita de Trump i del seu vicepresident, J.D. Vance.
6: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon, però ara guanya pes aquest nou corrent que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència, dirigit per l'empresari Elon Musk, o la idea de convertir Gaza en una mena de riviera del Pròxim Orient.
7: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
5: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure.
6: El corrent s'ha extès clarament a l'Argentina de Javier Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
7: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
8: Un échec complet, l'avenir nous le dira.

0: 5 minuts i serà un quart de 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma, persones que ahir no van poder trobar cap plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port i que té capacitat per 1.700 persones. La Fiscalia ja ha traslladat al jutjat les denúncies que han fet diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal d'aquests centres d'acollida a Madrid al Vigil.
2: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de la menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
2: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
4: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
2: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
0: El govern obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Avui n'ha parlat per primera vegada el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. No ha aclarit les condicions amb què es va contractar l'empresa adjudicatària, però sí que ha assegurat que ja han demanat explicacions als seus responsables.
5: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Durant el judici, els advocats de Roger Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista, però en rus i ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP ja han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. Els consellers del govern, que avui han fet repàs dels dos anys de mandat, després de la conferència que dilluns va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa. A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
6: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte, en aquest cas al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta.
7: Els problemes se'ls ha de respondre amb solucions. Vivim en un context en el qual hi ha formacions polítiques que des de l'ultradreta posen problemes als problemes i nosaltres volem posar solucions als problemes. I les solucions als problemes vol dir parlar-li clar a la gent, dir que les coses no es poden resoldre un dia per l'altre, però que si comencem avui, que si fem els deures, doncs el país avança i obrim nous centres d'atenció primària, fem carreteres o fem habitatge.
0: Des de Girona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que han rebut 273 sol·licituds per rehabilitar habitatges al món rural. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de quatre.
1: El temps.
0: Previsió amb Jofre Janué.
8: A primera hora de la tarda, les temperatures més elevades arribaven als 30 graus tot just. De fet, gairebé 31 a Tortosa, al Dover, al Perelló, al Baix Ebre, que és on el termòmetre està pujant més. I també s'aproximen els valors més alts, els 28 i 29, a diverses comarques, al Baix Llobregat, a la Selva, al Baix Camp, fins i tot a l'Empordà. Però no creiem que vagi més enllà el termòmetre d'aquest ambient doncs, de calor continguda, de calor moderada, potser d'un ambient més típic de setembre, ja preludi de que la tardor s'acosta. De fet, estem acabant l'estació d'estiu, amb aquest darrer cap de setmana d'estiu, i ho fem amb bonança, només amb la presència d'alguns núvols baixos poc importants que han sorgit al voltant de la costa central i que al llarg de les properes hores també es poden presentar a altres indrets del Vallès, del Montseny, o fins i tot també més endins, ja a prop de la zona del Ripollès, com a molt, generant un cel variable i poca cosa més. De fet, el temps estable es mantindrà, influenciats per un anticicló ubicat al Regne Unit, que ens afectarà de ple els propers dies, i, per tant, només estarem pendents una mica de la recuperació del termòmetre, sobretot diurn. Matinades fresques, però un ambient diurn una mica més calorós. D'aquesta manera s'acomiadarà l'estiu entre dilluns i dimarts, amb uns termòmetres que tocarien sostre i amb valors que, en definitiva, podrien pujar lleugerament per sobre dels 32-33 graus.
0: A Rússia, les eleccions que es fan aquest cap de setmana per triar nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i amb el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Comicis, els primers des del començament de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit del president Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi a la guerra ha estat vetada. Aquestes eleccions que seguim de ben de prop amb la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
9: El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
10: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
9: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
10: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
9: I sense Yabloko a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
10: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
9: Abans de 2022, Yabloko era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
0: I a Alemanya, demà hi ha dues renyides eleccions regionals. Al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan freca-freca en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller Friedrich Merz a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Cap allà anem, Berlín. Jordi Regàs.
11: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
12: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
13: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
11: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber Moritz, de l'Associació de Llogaters.
14: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
11: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
14: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
11: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat d'assassinat i tinença d'armes. L'arrest l'han fet agents de paisà aquesta matinada al carrer Progrés del municipi. Se'l vincula amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona al juliol i també amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet. I d'altra banda, els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha detingut pocs dies després d'haver rebut una ordre europea de detenció i d'entrega per part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cànnabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala. La Setmana del Llibre en Català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que ha presentat el seu nou llibre Fades Modernes, però també s'han pogut veure autors com Roser Capdevila i Albert Om. Escoltem Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, que ha parlat al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio.
15: Pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa a vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... bueno, que crec que és important.
0: Avui també es podrà assistir a una conversa amb l'escriptora literària digital Marta Sangrà, que actua com a prescriptora, i a la presentació del llibre de Natza Ferrer, L'última vegada que et dic adeu, a 4:45 de la tarda. Tot això entre moltes altres propostes, com ara concerts, recitals i també una batalla de rap literària per al públic més jove. Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrena dilluns a TV3. El mateix Ferran Adrià ho ha explicat en una entrevista que avui anem més al suplement de Catalunya Ràdio.
16: Le preguntaré al meu entorn, la meva dona, tal, les meves virtuts i els meus defectes, perquè sàpigues, vale, com em veu la gent, no com em veig jo, vale? I ja no, ni debatiré si és veritat o no, saben o no, el que deien. I això m'hem estat parlant del paper molta cosa.
0: La interpretació de Miquel Fernández fuig de la imitació a la caricatura per poder retratar un Adrià que va evolucionant al llarg de 40 anys.
17: Hi ha una cosa, per exemple, de la cuina i del món de l'astronomia, que hi ha una rigorositat absoluta amb tot el que fas. Això ho pot extrapolar al nivell actoral, igual que fas una pel·lícula, prepares un personatge, prepares una obra de teatre, i penso que aquest rigor i aquesta capacitat d'esforçar-se i treballar crec que és el que hem de fer.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenen a TV3 dilluns a partir de les 10 de la nit, però la sèrie tindrà projector internacional a través de Netflix per clametrà a partir del novembre.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45.
1: Esports.
0: Bona tarda, Xavi. Xavi Soler.
18: Bona tarda. Ara mateix pendents de la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, una cursa que acaba d'acabar ara mateix amb victòria del líder del Mundial, Jorge Martín, per davant de Marc Márquez, en una cursa on també ha estat destacat la caiguda de Pedro Acosta quan marxava primer a la classificació. Amb aquesta primera posició de Jorge Martín i segona de Marc Márquez, el pilot de Cervera no aconsegueix recuperar el lideratge, que continua en mans de Jorge Martín després d'aquesta cursa. Recordem que demà, a partir de les dues, es disputarà la cursa llarga amb Jorge Martín sortint des de la pole per davant de Marc Márquez. Les mateixes posicions, reiterem, d'aquesta cursa sprint d'avui en el Gran Premi d'Àustria. Primera posició per Martín, segona posició per Marc Márquez. Això és el que acaba de passar en futbol. Recordem que el Barça jugarà a les 9 al camp del Sevilla, la setena jornada de primera divisió. El club blaugrana busca sumar els 21 punts sobre 21 possibles en les 7 primeres jornades, el que seria el primer cop a la història que ho aconsegueix. L'única baixa és la del porter Joan García, amb molèsties al genoll dret. Ha entrat al seu lloc a la convocatòria el porter del planter Iker Rodríguez. El partit serà a les 9, ja des d'una hora abans, la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Tot això en una jornada on es fa l'assemblea de compromissaris del Barça. És en marxa des de les 10 del matí i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ara hi ha un recés de 3 a 4. Fins ara, els socis han aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Era el punt més important del dia. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual en una assemblea de moment molt plàcida per la directiva blaugrana. En futbol a primera divisió, tornem a parlar dels partits d'avui, amb un partit en joc, ara mateix l'Osasuna Rayo. A partir d'un quart de cinc es juga l'Atlètic Alavés i a partir de dos quarts de set el Celta Racing. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que és quart amb 13 punts, rebrà el Real Madrid, que és segon amb 15. Fa poca estona, al migdia, ha parlat el tècnic matalasser Diego Simeone amb paraules d'elogi cap al tècnic rival.
19: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo. Y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
18: Recordeu que ahir derrota de l'Espanyol al RCD Stadium contra l'Elx per 1-3.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: A la Lliga Femenina, el Badalona empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela. La portera Txell Font ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
20: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
18: A partir de les 4 es disputa l'Espanyol Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça, que va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Clàudia Pina. A la segona divisió masculina, el Girona visitarà el camp del Cádiz. Serà a partir de les 9. Porto és la principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. Són baixa Justin, Brian i Mate per lesió i Abel Ruiz per sanció.
1: 3CAT Info.
18: En bàsquet, Badalona acull la Supercopa ACB. Avui es disputen les dues semifinals. A partir de les 6, el Joventut rebrà el Baskonia en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ricky Rubio, de la penya, sobre el fet de jugar a casa.
21: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
18: I a partir de les 9, Barça-València. Aquest és el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
22: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor. Però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.

Marcadors en directe ara mateix en waterpolo. A la fase prèvia de la Champions masculina està jugant el Sabadell contra el Budva de Montenegro. Guanyen els ballesans per 10 gols a 6. I a la Golden Cup d'hoquei patins, ara mateix semifinals de la competició femenina, jugant les seleccions de Catalunya i França, un partit que s'ha arribat a la pròrroga perquè ha empatat a 3. La selecció catalana ha empatat a falta de pocs segons aquest partit.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora estem ressaltant que l'OTAN avala l'acord entre Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia. El govern del territori autònom i l'executiu danès insisteixen que el pacte garanteix la sobirania de l'illa. Donald Trump promet un control permanent per part de Washington. La Unió Europea, de moment, no s'hi pronuncia. La Fiscalia ja ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida que hi ha a Ceuta. Fons de la Fiscalia confirmen a aquesta emissora que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, també us explicarem que els productors de festucs de les comarques de Ponent comencen la collita amb bones perspectives i preveuen la recuperació de la producció a secar. La pluja de l'hivern i la calor de l'estiu n'han afavorit el creixement. I també passarem per Vic, on hi està en marxa el Mercat de Música Viva avui, amb algunes de les propostes dels concerts de Crim, Queralt Laoz o Ginestà. En esports, Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, en una cursa que ha acabat ara mateix. I en futbol, el Barça jugarà al camp del Sevilla a partir de les 9, just el dia que l'Assemblea de Compromissaris Blaugrana aprova l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
1: Temps estable i assolellat amb alguns núvols poc importants al sud de les comarques de Barcelona, també de les d'interior de Girona i a la costa central. Temperatures avui una miqueta més altes, en general inferiors als 30 graus. Per demà esperem pocs canvis. L'OTAN avala l'acord a què han arribat els Estats Units i Dinamarca sobre Groenlàndia després de mesos de disputa pel control de l'illa i de l'amenaça de Donald Trump d'annexionar-se-la. Tant els governs de Dinamarca com de Groenlàndia han insistit que l'entesa no posa en risc la sobirania d'aquest territori i permetrà enfortir la cooperació i la seguretat a l'Àrtic. Pel que fa a la Unió Europea, de moment, manté silenci. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
3: L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: El document que ha de concretar aquest acord està previst que se signi la setmana vinent a Nova York al marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el seu contingut, però de moment Donald Trump ja s'ha vantat de l'entesa i ha insistit que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Anem ara fins a Washington, corresponsal Oriol Serra.
4: Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos

0: disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
1: A Ceuta, centenars de migrants encara estan malvivint als carrers. Són persones que ahir no van trobar cap plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per 1.700 persones. La Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal d'aquests centres d'acollida. Madrid, Alba Gil.
2: Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i els informes mèdics i psicològics de les menors, que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i vexacions, fins i tot d'impedir que joves amb problemes de salut rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres, gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
3: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sinó también a sus dirigentes.
2: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
4: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez.
2: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van anar a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, Defensa i Exteriors.
1: 3:45 de la tarda, Catalunya obrirà una oficina a Nova Delhi per enfortir les relacions comercials a través d'Acció, l'agència pública pel creixement de les empreses. Serà la segona que tindrà a l'Índia després de la de Bombai. Està previst que comenci a funcionar abans que s'acabi l'any i anirà acompanyada d'un servei d'assessorament amb la finalitat que exposa el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
5: Farà que els empresaris que tinguin la voluntat de generar negoci a la Índia o bé empresaris indis que també vulguin tenir relacions comercials en Catalunya, puguem generar aquest espai doncs, per assessorar, per facilitar la seva consecució d'aquests objectius.
1: L'Índia és la sisena economia mundial i ha doblat les importacions en 10 anys. Oxfam Intermón celebra avui 70 anys amb un gran acte a Barcelona que, sota el lema Imaginar un món és crear-lo, combina música, art i participació. L'entitat alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Frank Cortada, director general d'aquesta organització, ho ha detallat en declaracions a 3Cat Info.
6: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: L'entitat alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a finals de mes. Oxfam Intermón, nascuda a Barcelona el 1965, està present a 77 països i l'últim any ha donat suport a més de 14 milions de persones. L'acte de celebració d'aquestes 7 dècades d'història es fa avui a la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a partir de les 5. I està en marxa també a Barcelona una setmana d'activitats relacionades amb la intel·ligència artificial. Fins dimecres, en diferents punts de la ciutat s'han programat tallers pràctics, demostracions, debats i sessions de networking. Hi ha programació pensada per la població general i també per a professionals. El plat fort d'aquesta jornada serà dimarts i dimecres amb la celebració de l'Ice Summit Barcelona, un esdeveniment que reunirà més de 200 ponents del sector al World Trade Center, a tocar del port. Entre ells, els directius i especialistes d'NVIDIA, Microsoft o Google. Ho ha explicat aquesta emissora Guillaume Rostand, CEO d'AI Alliance, que és l'entitat que ho organitza.
7: Hay muchos debates para entender lo que ya existe con ella y los debates, sabes cómo se aplica en su propia vida o en su trabajo. Y también hay los keynotes. Por ejemplo, tenemos el director del SAD que va a venir a hablar del futuro de educación con ella. Hay de paneles que hablamos de la salud o de recursos humanos o de todos los sistemas impactados por la AI.
1: La trobada, on s'esperen més de 10.000 persones, arriba en un moment en què el desenvolupament i la regulació de la intel·ligència artificial estan al centre del debat mundial.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Ha començat la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector arrenca la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
9: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
10: Es preu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any doncs, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre doncs, ja està patint una miqueta amb secà.
9: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: Un departament que augmenta en gairebé un 40% les subvencions per la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 450 productors d'arròs del Delta de l'Ebre. I una exposició recull les aplicacions noves del Suro, que van des de la cosmètica a la construcció i al tractament d'aigües. Són recerques que fa l'Institut Català del Suro per fer servir els fragments que no són aptes per fabricar taps. Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
11: Malgrat que l'aplicació principal del suro que s'extreu de les alzines sureres de Catalunya és per fer taps pels vins i caves, l'Institut Català del Suro investiga també noves aplicacions per aprofitar les sobres o fins i tot els taps ja utilitzats i reciclats. Aplicacions que passen, per exemple, per utilitzar-lo en cosmètica.
12: És un material que en determinades granulometries doncs, té aquesta propietat exfoliant que no és ni molt abrasiva ni molt lleugera, és ideal. I després també estan comercialitzant un producte que utilitza el suro com a material que proporciona polifenols doncs, per l'envelliment.
11: Ho explica Patrícia Jové, cap del Departament de Recerca i Desenvolupament de l'Institut Català del Suro. Altres possibles sortides es troben en la construcció per crear materials més sostenibles i per la capacitat d'aïllament del suro. Aquestes investigacions ara formen part d'una exposició temporal al Museu del Suro a Palafrugell que es podrà veure fins al mes de maig.
1: És la brama del cèrvol. Aquest cap de setmana s'han obert els punts per observar-la, per gaudir d'aquest espectacle únic als Pirineus. Els serveis d'informació també ajuden a gaudir-ne i estaran actius als parcs naturals a l'Alt Pirineu i al Cadí-Moixeró, i també a les reserves de caça de l'Alt Pallars, de Beaumort i del Cadí. La temporada s'allarga fins a mitjans d'octubre i ofereix aquesta experiència que cada vegada atreu més visitants. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: La brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu, un període curt de només un mes, durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
14: La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament els cèrvols, i després amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, els sons sons que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
13: A més de bou mort, hi ha punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí. Per observar la brama del cèrvol, es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
15: 3:15.
8: El temps.
15: Jofre Genué.
16: Acomiadarem aquest estiu amb un temps molt tranquil, aquest darrer cap de setmana estiuenc, doncs la situació meteorològica es mostra molt estable, només amb alguns núvols poc importants que han sorgit al llarg del dia al voltant de la costa central, Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, també alguns punts del Vallès, del Montseny, o també al llarg de les properes hores, un cel una mica variable, en punts del Ripollès o zones pròximes o la Serra Transversal. Són els pocs núvols que ara mateix es presenten i que aniran dissipant al pas de les hores, per donar pas a una nit molt serena. Aquest darrer dissabte d'estiu, doncs, el temps dominat per una calor també força continguda. De fet, els vols més alts entre 29 a 31 graus, sobretot cap a Ponent i Terres de l'Ebre. Demà tindrem la mateixa situació. Per tant, el cap de setmana acabarà, de fet, amb aquesta tònica, potser temperatures un pèl més altes a Ponent i amb menys núvols, fins i tot amb molta bonança. De fet, els darrers dies d'aquest estiu, dilluns i dimarts, com a molt, el que notarem és que l'ambient diurn serà una mica més calorós i, sobretot a les zones més càlides dels terços del país, el termòmetre podrà caminar una mica per sobre dels 30, però poca cosa més. De fet, el temps estable està garantit al llarg d'aquests propers dies i gran part de la setmana que ve.
15: Naomi Watts rep avui l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu, entre altres pel·lícules de Lo Impossible o Mulholland Drive, recollirà avui al vespre un premi d'Onostia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial de 3CAT Info a Sant Sebastià, Marc Garriga.
17: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
18: It feels like such an incredible
19: em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
17: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible, i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
19: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
18: Felt compelled to be part of that story.
17: Tenint en compte que fa molts anys que resideix als Estats Units, també se li ha preguntat per la situació política actual al país i ha respost que li sembla complexa, però que espera que aviat es pugui resoldre. De fet, ha declarat que li encanta que la seva feina ajudi a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin entre ells.

0: Gina Starr, Queralt Lahoz o Cream són algunes de les bandes que ompliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva que s'està celebrant. A Ili, a Cali, Mamadou, Xaidan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça major de la capital osonenca. Ho estem seguint a Vic amb en Marc Ruiz.
1: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Cream, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça major, música urbana amb Queralt Lahoz, pop optimista amb Gina Starr i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera, amb el rei del macarrisme català, Baia Baia, i malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Botifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mamaduixa o la música urbana de Lia Cali, entre molts d'altres.

I l'Orquestra Simfònica del Vallès avui comença la temporada de concerts al Palau de la Música amb un recital en què Beethoven dialogarà amb Ryuichi Sakamoto. I és que la formació sabadellenca celebrarà el 40è aniversari amb una trentena de concerts simfònics, d'òpera i de música contemporània. El recital d'avui a la tarda fa èmfasi a la idea que marca la temporada fer que obres molt conegudes comparteixin programa amb d'altres menys habituals a les sales de concerts. Així, a més del concert per a piano número 5 de Beethoven, conegut com a Emperador, l'orquestra interpretarà també la banda sonora de L'últim emperador de Ryuichi Sakamoto, l'obertura 1812 de Tchaikovsky, dedicada a la derrota de Napoleó a Rússia, i el poema simfònic Icarus de la compositora russa Lera Auerbach. Aquest és el primer dels 30 concerts que completen una temporada en què l'Orquestra Simfònica del Vallès celebra aquests 40 anys. A més d'obres simfòniques, entre les quals hi haurà tres estrenes absolutes, el cicle de l'Orquestra del Palau comptarà amb òpera i sarsuela, amb l'Elisir d'Amore, cavalleria rusticana i cançó d'amor i de guerra, entre altres. I també dedicarà recitals a les bandes sonores de cinema de pel·lícules com La Guerra de les Galàxies, L'Imperi del Sol, Avatar o La Missió.

Silvia Pérez Cruz. És l'encarregada de donar el començament d'una gran proposta musical al Teatre Nacional de Catalunya. Ho fa amb el títol Repetir, repetir, repetir. Amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. L'intèrpret porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar l'últim àlbum, i serà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya avui a partir de les 7 de la tarda, amb entrades exaurides, però també té concert demà diumenge a les 6. I aquestes pels fans de Serrat i Sabina que tenen una cita avui al vespre a Tarragona. És l'espectacle musical Tribut Serrat, Sabina al 100%, inclòs en el programa de festes de Santa Tecla, que repassa els grans èxits dels dos cantautors. És un tribut que no només és un homenatge a les seves cançons, sinó també a les seves històries i al seu vastíssim llegat. L'espectacle convida a endinsar-se en l'univers musical de Joan Manuel Serrat i de Joaquín Sabina a través d'un homenatge musical amb una dotzena de músics i gairebé dues hores de repertori, amb peces tan emblemàtiques com Mediterráneo, 19 dies i 500 noches.

0: El concert, avui, a les 10 de la nit, al Teatre Auditori del Camp de Mar de Tarragona. Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Xevi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb motor perquè Jorge Martín ha guanyat fa pocs minuts la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, que ha acabat segon, i de Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la classificació general del Mundial, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. Recordem demà la cursa llarga a partir de les 2, amb Jorge Martín des de la pole per davant de Marc Márquez, que sortirà segon, una cursa que en farem la transmissió al Digital de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP. En futbol, el Barça jugarà a partir de les 9, ho farà al camp del Sevilla, serà la 7a jornada de primera divisió. El club blaugrana busca sumar els 21 punts sobre 21 possibles en el que seria el primer cop a la història que ho aconsegueix. L'única baixa és la del porter Joan García amb molèsties al genoll dret. Ha entrat al seu lloc a la convocatòria el porter del planter Iker Rodríguez. El partit serà, com diem, a les 9, des d'una hora abans ja la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Tot això en una jornada on es fa l'assemblea de compromissaris del Barça. Està en marxa des de les 10 del matí i es pot seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Els socis fins ara han aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, també han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost de l'actual en una assemblea que de moment està sent molt plàcida per la directiva blaugrana. En futbol a primera divisió, ja un partit a punt d'acabar-se, l'Osasuna Rayo Vallecano, el temps de descompte de moment amb empat a 1, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1. A partir d'un quart de 5 començarà l'Atlètic Club de Bilbao a la Vés i a partir de 2:15 el Celta de Vigo Racing de Santander. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid, que és quart amb 13 punts, rebrà el Real Madrid, que és segon amb 15. Al migdia ha parlat el tècnic matalasser Diego Simeone valorant la rivalitat entre els dos clubs.
3: La realitat, hi ha una tensió i una il·lusió enorme per la rivalitat que hi ha, per, òbviament, la competitivitat que hem aconseguit recuperar en aquests últims 15 anys. I, bueno, nada, la seguretat crec que és un valor important en aquest partit. Y ojalá que mañana la podamos demostrar en el campo llevando el partido donde creemos le podemos hacer daño.
2: Recordem que ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Estadio en contra dels per 1-3 i just ara acaba d'acabar el partit de primera divisió que era en joc amb repartiment de punts. Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
1: Trescat Info.
2: A la Lliga Femenina, el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera part. La portera Txell Font, que ha hagut de sortir arran d'aquesta expulsió, valorava així el partit.
4: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure als últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
2: Ara a les 4, d'aquí pocs minuts, de fet ja tenim imatges de les jugadores entrant a la gespa de la Dani Harke. L'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol. Ahir ja va jugar el Barça, que va golejar l'Alavés per 0-6 amb hat-trick de Clàudia Pina. I a segona divisió masculina, el Girona visitarà el camp del Cádiz, serà a partir de les 9, amb Porto com a principal novetat a la convocatòria gironina després de 10 mesos de baixa per lesió. Sí que són baixa Justin, Brian i Mate per lesió i Abel Ruiz per sanció.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, Badalona acollirà aquesta tarda la Supercopa de ACB, les semifinals de la Supercopa ACB. Avui es disputen les 2. A partir de les 6, el Joventut s'enfrontarà al Baskonia, un partit que podrem viure en directe al Totgira. Ricky Rubio, base de la penya, sobre el fet de jugar com a local.
5: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
2: Partit, com dèiem, a les 6, a partir de les 9, Barça-València. Aquest que sentim és el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
6: It's difficult to say when, for sure we need some time.
7: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment,
6: Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: El Madrid, per cert, que jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos a la primera final de la Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. I encara en bàsquet, el Girona ha anunciat la renovació del seu tècnic, Moncho Fernández, fins al 2028. L'entrenador gallec és del club des del desembre del 24. Aquest és el director esportiu, Fernando Sanemeterio.
7: Muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar dos años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En hoquei patins s'està disputant la Golden Cup a Cerdanyola. La selecció catalana jugarà la final femenina després de derrotar França a la pròrroga per 4-3 amb gol definitiu de Marina Codina de penal en aquesta pròrroga. La jugadora de Palau ha sigut protagonista perquè ha enviat el partit a la pròrroga amb l'empat a 3 a menys d'un minut pel final. Aquesta final enfrontarà les seleccions de Catalunya i Portugal. El torneig masculí aquesta tarda jugarà en les semifinals. Portugal-França a partir d'un quart de 5 i Catalunya-Angola a dos quarts de 7. Ahir el combinat català va empatar 2 precisament contra Angola i va perdre 2-7 contra Portugal. I en waterpolo, victòria del Sabadell contra el Budvanska de Montenegro per 18-9 a la prèvia de la Champions masculina.

0: I tampoc és massa nou que a dia d'avui, quan falten encara uns quants dies abans no ens arribi la celebració de Santa Tecla, que la pandonista en qüestió, en aquest cas la Maria Dolors, estigui contenta, estigui emocionada, i amb aquell punt de neguit que, òbviament, mereix el càrrec, diguem-ho així, com a pandonista. Maria Dolors, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Mira, el que has dit. Estic emocionada i contenta. I que cada vegada ja és un compte enrere per mi.
0: Sí, sí, ja vas tatxant els dies, sí. com es diu en aquests casos.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta que et volia fer és com estàs? Ja ens ho has dit, estàs contenta, estàs emocionada.
1: Sí, sí, molt.
0: Tens aquell punt també de dir, ostres, això és...
1: important.
0: Són paraules majors, a vegades.
1: Sí, molt important per mi.
0: Clar, si et pregunto, com t'ho has pres tot això? És a dir, el dia que et venen a veure a casa, et proposen el fet de ser pandonista. Si no tinc mal entès, i de fet això crec, Dolors, que ho expliques tu mateixa al programa, que...
1: Una sorpresa.
0: Una sorpresa, però... agradable en aquest cas,
1: molt,
0: no?
1: Molt agradable, perquè no m'imaginava, perquè va ser un truc, ja ho has llegit, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pues esclar, i veure tota la comissió darrere, i així, i dic, què passa? Aquí és diferent, això. I llavors, pues, la veritat és
0: que... Què et pensaves, Dolors?
1: No, perquè em van dir que venia l'Esteve, em va trucar de 7 a 8 que podem venir a casa teva, perquè, diu, perquè parlar per unes coses de fustes de l'ermita de Sant Sebastià, i perquè no tinguis que venir aquí, venim ara que ja tenim el disseny.
0: Sí, sí, tenim el projecte, sí.
1: I dic, ah, vale, veniu. I en punt van venir ells i vaig veure això, que darrere d'ells tota l'escala estava plena.
0: Ui, aquí
1: de joves.
0: Aquí passa alguna cosa, no?
1: Sí, riguent i molt contents. I vaig dir, què passa? I diu, espera't, que ara et direm el què. T'hem de dir una cosa molt important. Seu. I així va anar. I bé, vaig quedar molt... molt contenta, perquè ha arribat una cosa que tota la vida et penses que no arribarà mai. I ja m'ho havien proposat, dues
0: vegades. De fet, tu ho expliques també al programa, que anteriorment ja t'ho havien proposat.
1: Sí, però no podia.
0: Consideraves en aquell moment que no era el moment.
1: No era el moment apropiat per mi. I ara... aquells problemes els tinc igual i sóc més gran, però més contenta.
0: És bona aquesta.
1: Dic, esclar, també la vida...
0: No sé, Dolors, si et velles, no sé si amb una certa obligació, entre cometes, no, ostres, aquest cop no puc dir que no.
1: No, és que és així mateix. Sí. No podia renunciar a una cosa que t'ho proposen tant l'Ajuntament com l'Església, i és clar, és una cosa molt important per mi. Seria un lleig per Sitges. I per mi. I és clar, per això
0: em van convèncer. Com es diu en aquests casos, a la tercera va anar la vençuda.
1: A la tercera va anar la vençuda.
0: I la Dolors va acceptar de molt bon grat ser pandonista.
1: Molt, esclar. Però aquesta vegada és més important, perquè ho ajunten, ho ajunteu Santa Tecla amb Sant Bartomeu.
0: Sí, sí.
1: I és clar, ja porto tot un mes d'emocions.
0: De juerga,
1: sí.
0: Com aquell qui diu.
1: Sí, això.
0: Clar, tu ja vens a viure també la festa major.
1: Sí, per mi és molt important tot això. Bé, ja et dic, vaig estar uns anys que vaig frenar, que no participava gaire, però tots els moments pensava, ara passa això, ara passa allò, ara les morteretes, ara les gralles, el primer... Vull dir...
0: Sí.
1: Sitgetana.
0: Qui no viu, no, la festa?
1: Sí, jo molt, vull dir, m'agrada molt. Vibrar, que diuen.
0: Sí.
1: Tots els moments.
0: Perquè, escolta'm, Dolors, la festa l'has viscut, suposo, com a espectadora, no?
1: Això, sempre, dir... sí. Sí, perquè al carrer no havia sortit mai. Jo havia ballat la moixiganga, i molts balls, les panderetes, tot, però a la col·legi, a l'escola.
0: D'acord.
1: És a dir, que per això també entres més quan sents la música, ho vius d'una altra manera, perquè ho sents de veritat.
0: Sí, sí, bé, doncs havies participat
1: al carrer
0: alguns,
1: no.
0: Alguns dels balls, però no participat directament a la festa.
1: Al carrer no, perquè no es feia llavors. Jo tenia 12 anys,
0: sí.
1: I 13, 14, i llavors va ser quan ja no ho vaig ballar més, perquè en aquella època ja entraven els nois i a casa ja no em van deixar.
0: Ja. S'ha acabat.
1: Aquelles coses,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, aquelles coses de la vida.
1: De l'època.
0: Sí, de l'època,
1: Sí.
0: El que tu veus al carrer, sí. Aquesta festa major,
1: sí.
0: T'agrada?
1: Sí, massa massificada, sí. Per mi. Per això estic contenta a Santa Tecla.
0: Ara comentàvem amb la Maria Dolors.
1: Sí.
0: Venim d'una festa major...
1: important.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Sí que aquest any ha fet molta calor. Hem tingut aquest component extra de la calor, que la calor t'avala molt, segons com. Però aquest punt de la festa major, amb tanta gent, com apunta la Maria Dolors, que fins i tot en alguns moments...
1: Massa.
0: Angoixa, no?
1: Sí, però ja ho esperes. Uh-huh. Una festa major ha de ser així, al màxim. No sé, a mi m'agrada.
0: I ara Santa Tecla, que és més...
1: Sí, més pausat.
0: Més reposat, tot plegat, no?
1: Més nostre, que dèiem.
0: Sí?
1: La gent, sí, de Sitges, sí. Més tranquil, perquè...
0: Què té Santa Tecla, que la sentim a vegades potser més... Més
1: això,
0: propera o més...
1: Sí,
0: no?
1: Perquè s'assembla més a la d'abans, la festa major d'abans.
0: Sí.
1: No hi ha tant... No sé aquest any com serà, però el ser dimecres potser també no hi haurà tanta gent de fora, que també fa falta la gent, o si no,
0: sí,
1: no, no tindria ja
0: motiu. Si no
1: motiu.
0: Hi ha espectadors, escolta'm, no té raó de ser tampoc.
1: És
0: sí.
1: Et sents acompanyada, o si no dirien què passa. Però, esclar, és molt bonic, i sobretot també perquè la mainada puja.
0: Sí.
1: I la infantil a mi m'ha agradat molt sempre. No fallava mai. Per coses que passés, sempre estava al carrer Major a veure tota la desfilada.
0: Tota la canalla, sí. És allò que diem sempre, vull dir que, escolta'm, tenim una cantera...
1: Sí.
0: Que no ens l'acabarem.
1: No, que a vegades dius, però quants crios que hi ha? Però és bonic, és molt maco.
0: Bé, Santa Tecla també té aquest component de poder gaudir de la canalla.
1: Això.
0: I això també la fa especial o la fa diferent, també. No?
1: I tant, molt, molt. I nosaltres havíem fet fer un drac petit pel nebot.
0: Sí.
1: I li vam portar per Reis, me'n recordo, i la va fer en Fabra, i el va fer la calca exacta del gran, que llavors era el verd,
0: sí,
1: no el blau.
0: Sí, senyora.
1: I, esclar, tots són records i emocions.
0: Sí.
1: I vull dir que sempre hi havia participat. De segon pla...
0: D'alguna manera o altra s'hi acaba participant,
1: O
0: amb els fills, o amb els nets, o amb...
1: Amb el que sigui, o amb una sardana,
0: sí.
1: Que la de Sant Bartomeu és preciosa, però és llarga, que al final els braços...
0: Es cansa, eh?
1: Sí, però és maca, molt maca.
0: Bé, Dolors, tornem al dia que la comissió, l'Esteve, vull dir, van venir a casa, i vas dir, finalment, doncs vinga, va, sí, som-hi, endavant. A partir d'aquí, suposo que una miqueta de pensar, bueno, a veure com ho fem, això? On posarem Santa Tecla?
1: Això...
0: Qui m'acompanyarà? Suposo que el cap comença a rumiar, no?
1: A mil per hora.
0: La Dolors va triar l'ermita de Sant Sebastià.
1: Sí.
0: Allà, Santa Tecla, hi serà durant uns dies.
1: Perquè jo vaig dir, no sé on t'ho puc posar.
0: Ja.
1: I em van oferir, tu no tens per què patir. Tens Sant Sebastià.
0: Evidentment.
1: Que jo hi participo tant. I m'ho estimo molt. I em sento com a casa, perquè hi vaig cada setmana. I és clar. Això, se'm va obrir el cel. I jo dic, perfecte.
0: Fem un petit parèntesi aquí, Maria Dolors, si m'ho permets. Hi ha un lligam especial, com expliques, entre tu i Sant Sebastià.
1: Sí, perquè... Per començar, el meu avi es deia Sebastià.
0: Sí.
1: I quan era petita, aquest sant hi havia anat sempre, als oficis i tot. Després em vaig casar amb en Ramon, que era el net dels que estaven allà sempre. I és dir que ho he viscut molt, molt, molt. I després em van fer participar en tot, perquè la seva mare em deia, vine, i així amb acompanyes i així. Però era jove, sí. Jo em pensava que era més gran i resulta que era molt jove quan em va dir això. Ella tenia uns 50 anys, eh? I, esclar, jo...
0: Déu-n'hi-do.
1: Joveneta, doncs, sí.
0: Han anat passant els anys i has sempre anat mantenint aquesta relació amb Sant Sebastià.
1: De segon lloc, eh? Però és que l'ho he viscut i no... I vaig com si res, per això em fa gràcia.
0: Sí, sí, les cames ja t'hi porten, eh?
1: Sí,
0: com aquell que
1: cada vegada costa més, bueno, però bé.
0: Molt bé, molt sí. Bé. Bé, per tant, solucionat el tema.
1: I tant,
0: és a dir, posarem tot. Santa Tecla allà, no?
1: Sí, sí, suposo. L'únic que hauré d'anar allà, esclar,
0: sí,
1: esperar
0: clar.
1: I després fer tot el recorregut.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Això espanta una mica, eh? Però bé, bueno. Per això tinc tres cordonistes.
0: Bueno, tens relleu.
1: Sí.
0: Tens relleu.
1: Sí, sí.
0: Recordem, fem aquest petit apunt per
1: sí.
0: Recordar que el trasllat de Santa Tecla es farà el diumenge.
1: El diumenge.
0: El diumenge dia 20, a partir de les 6 de la tarda, Santa Tecla es traslladarà de la parròquia sí. Fins a l'ermita de Sant Sebastià. És un recorregut, per tant, curtet, aquest.
1: Però jo haig d'esperar-se
0: sí,
1: allà.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És dir que ja sí, sí. Aquest petit primer...
0: Aquest te l'estalvies, te l'estalvies.
1: Sí.
0: La Maria però, Dolors i els seus esperant. Acompanyants doncs, esperaran a Sant sí. Sebastià, a que arribi Santa Tecla,
1: sí, sí.
0: I allà s'hi exposarà fins al dia 22, que és el
1: això,
0: dia que...
1: Això, sí. Mm? Llavors, esclar, hem de fer torns, perquè, clar, també...
0: Sí, sí.
1: S'ha de...
0: No t'hi estaràs totes les hores del dia, allà.
1: Bueno, les més possibles.
0: Les més possibles.
1: Les més possibles. Mm-hmm. Però, esclar, com que he d'anar als actes...
0: Sí, sí, sí. Has de fitxar.
1: Sí.
0: Has de fitxar. Bé, doncs, Santa Tecla, que quedarà exposada a Sant Sebastià, a l'ermita de Sant
1: sí.
0: Sebastià, a partir d'aquest diumenge. Es podrà visitar també l'endemà, el dilluns, dia 21, el dia 22 també, fins... l'hora de la processó, és a dir, quan ja s'hagi sí. de recollir tot, Santa Tecla sortirà de l'ermita per retornar de nou a la parròquia el dia 22 de, sí. de setembre. Qui t'acompanyarà, Dolors?
1: El de cordonistes, sí, sí, sí. Pues les filles d'en Denci i la Blanca, que eren cosines meves,
0: sí.
1: I sempre m'han ajudat molt, i la Rosa Tubau, uh-huh. La filla de la,
0: sí, sí,
1: Rosita,
0: de la Rosita,
1: perquè també ha intervingut sempre molt en la família aquesta.
0: Uh-huh.
1: Sempre m'han acompanyat quan he quedat sola, anem a dir. Uh-huh. I esclar, això. També altres, no solament ell, però ells han sigut els que no en deixaven.
0: Sí, sí.
1: Uh-huh. I esclar, això te n'has d'en recordar.
0: No, home, i tant. Per tant, duràs tres acompanyants,
1: sí.
0: En aquest cas.
1: Tres
0: senyores que també l'acompanyaran a la processó per dur aquest penó de Santa Tecla.
1: Sí, tio, no sé si pesa molt, haig de practicar.
0: que et fa respecte, això, Dolors, o no?
1: No, tinc por dels carrers,
0: ja.
1: Uh-huh. Això, una mica, però... Jo soc positiva.
0: Sí, home, sí.
1: Una por mitges.
0: Sí, una por allò una miqueta...
1: No,
0: de dir,
1: bueno, no, jo procuro, He anat fent peses, uh-huh. Traslladant cossis de plantes.
0: T'has anat entrenant,
1: Sí.
0: Has fet entrenos, has fet entrenaments. Molt bé. Escolta'm, Dolors, suposo que són
1: sí.
0: dies especials aquests,
1: molt,
0: perquè suposo que vas pel carrer, la gent t'atura, la gent et felicita...
1: No ho hagués pensat mai. No hagués pensat...
0: És una cosa aquesta que sorprèn molt, perquè amb les converses que
1: sí?
0: quan hem parlat amb les pandonistes, sempre us quedeu sorpreses de
1: la gent.
0: De la gent, sí.
1: De veritat, vas pel carrer i ja veus uns que s'aturen, miren, i ja frenes el pas perquè ja veus...
0: Ja veus que la intenció és venir
1: sí.
0: a saludar-te i a felicitar-te.
1: Jo quedo,
0: sí, sí.
1: Esclar, això és el que m'ha fet donar compte de la importància que té el càrrec aquest.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No m'ho pensava, la veritat.
0: Clar, una se n'adona de la magnitud fins que ho viu en primera persona.
1: Jo pensava una processó normal com tant esquinat, però no, és molt diferent.
0: Uh-huh.
1: És una importància perquè hi ha gent que apenas pensava que en coneixien.
0: Bueno, aquí, si
1: sí,
0: no ens coneixem de paraula, ens coneixem de vista, com es diu en aquests
1: això,
0: casos, no?
1: Sí, sí. Molt contenta.
0: Clar, anava a dir, qui no coneix la Dolors en aquest poble?
1: No, home.
0: Qui no et coneix?
1: Sí, clar, pel didó.
0: Clar, per una vessant o per una altra.
1: Sí,
0: qui no recorda l'estimadíssim didó? Vull dir, clar.
1: Però ja venies tot a...
0: Sí, sí, clar que veníem a comprar el material que a l'escola
1: sí.
0: ens deien, escolta, m'heu de comprar linòlium, m'heu de comprar això, m'heu de comprar allò.
1: Sí.
0: El didó.
1: Clar, sí, sí. Inclús jo no... No m'agrada que em diguin Dolors Sala, sempre dic Maria Dolors.
0: Maria Dolors.
1: Maria Dolors. Però si em diuen la Dido, no m'importa. Fixa't tu. I érem, no vaig començar sola al Dido, eren les germanes Puig.
0: Sí. Jo. Quants anys va estar al Dido, en Dolors?
1: 20.
0: 20 anys?
1: Sí, 20 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: 20 anys. I esclar, això és fantàstic, de records, perquè vaig tenir trata amb pares, amb nens, amb mestres... Gent...
0: Clar, vas tractar, ho diem així, amb diferents generacions.
1: I diferents qualitats de tracte.
0: Sí.
1: A vegades, segons qui venia, que jo en sentia molt poca cosa, pensava, ai, que no sabré enrunar. Coses així, saps?
0: Sí.
1: Al principi costa. Mira, però hem passat i m'ha servit també per fer un caliu. Clar, ara ho agraeixo.
0: Evidentment, aquella botiga per la qual hi havia passat tanta gent, allò a tu també et va permetre conèixer molta gent.
1: Ui, tant, molta gent.
0: Sí que Sitges no deixa de ser un poble.
1: Sí, ara és clar, probablement abans més.
0: Molt diferent, perquè ara,
1: sí,
0: doncs, ara costa més, no? Tot.
1: Sí, no, però els de llavors, sí.
0: Aquells Sitges, Dolors, que gairebé anaves pel carrer i...
1: Sí, jo em va encantar. I sobretot... Quan si surt el tema aquest, que jo sempre dic que eren els meus nens.
0: Sí, clar.
1: I dius, és que ens en recordem de l'olor que feia aquella botiga.
0: Sí.
1: Jo dic, olor?
0: Sí.
1: Jo no ho sabia. I diu, sí, de la fusta, de la...
0: Sí, del material que hi havia. Sí.
1: I és clar, jo no hi queia amb això, com que anava cada dia.
0: Clar, sí. No ho tenies tan present. Però sí que és cert que de vegades... Sí. Les olors et porten ja a recordar establiments, en aquest cas com el Dido.
1: I aquella noia que va fer el vers, la Noemí,
0: sí.
1: Pues, escolta, jo no m'imaginava que en tenia aquella passió que va demostrar quan m'enronava. Escolta, jo dic, oi, sí, a mi em tenien, si no em portava massa bé, o al revés, si em portava bé, em premiaven anant allà. Escolta, jo no m'imaginava aquestes coses, però bueno, tot t'agrada.
0: Sí. Bé, aquella estimació, diem, Dolors, ha continuat,
1: sí.
0: I ara suposo que algú et recorda encara quan tenies la botiga, no?
1: Sí.
0: Això és bonic, és bonic.
1: Molt, perquè, mira, deixes una mica de petjada, senzilla.
0: Aquí està.
1: Senzilla, però petjada.
0: Sí, senyora, no. Una petjada, i ben gran. Bé, Dolors, estem ja acabant aquesta conversa.
1: Sí.
0: Bé, no?
1: Molt bé, i tant. Sí, fantàstic.
0: Hem estat la mar de bé.
1: I tant, sí.
0: Bé, no sé si vols dir alguna cosa.
1: No, vull agrair això, que estiguin la gent tant per mi, i donar reforç a que s'hi poden venir a la processó.
0: A la processó, sí. Tot i que antigament sempre es deia que les dones us gustava menys anar a les processons.
1: Sí.
0: Ara és igual, homes, dones, és igual.
1: Però és clar...
0: Sí.
1: Com que hi ha molta gent i moltes coses a fer, també a casa hi ha la gent que s'han de vestir pels balls i per tot, potser jo vull que estigui ben plena l'Eglésia quan arribi.
0: Doncs, fantàstic.
1: Sí?
0: Doncs amb els millors desitjos, Maria Dolors Carbonell, la pandonista de Santa Tecla d'aquest 2026. Maria Dolors, gràcies per aquests minuts.
1: Vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que visqueu una gran festa.
1: Moltes gràcies, això espero.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: I la d'avui serà la darrera tertúlia jove, molt al nostre... Ja ens agradaria que això pogués continuar, però clar, comencen a treballar, etc, etc, la vida se'ls hi complica i per tant se'ls hi complica venir a la ràdio, llavors farem el relleu tradicional, llavors vindran els tertulians de sempre, que bàsicament, que em perdonin, que els estimem molt, però que bàsicament són jubilats. I per això poden venir i agraïm profundament que ho facin des de fa tants anys. Martí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria, bon dia.
2: Bon dia.
0: Paula, bon dia.
3: Bon dia.
0: A la Vinyet i la Bruna avui ja aquestes estan immerses en el mode feina, estudis, etc. I avui no han pogut ser, des d'aquí els enviem un petonet. I els temes que havíem plantejat avui no era el que estàvem parlant ara, però el posaré damunt la taula. És que sempre és interessant fer una mica de conversa amb ells abans d'entrar, perquè... No queden per anar a esmorzar, però ho podríem fer. Fan com tertúlia prèvia. I ara estàvem parlant de treballar amb homes i treballar amb dones, perquè ho saben vostès, que aquí una és l'única dona d'aquesta ràdio, i per tant treballo envoltada d'homes. No em queixo, No em queixo. Però això té... Si em porteu com una reina, diuen. Bueno, això podríem discutir-ho. I estàvem parlant, i la Núria ha fet una reflexió interessant, que a més és molt contrari al que opina la majoria de la gent. La Núria considera que és més complicat treballar, o sigui, la convivència amb homes que amb dones, perquè es comuniquen menys.
2: Exacte. O sigui, jo considero que a les dones potser ens passen més coses que els homes no arriben per la seva simplesa, però els homes no es comuniquen. Per tant, tu com a dona has de desxifrar el que li està passant a aquesta persona i això desgasta molt més que, jo què sé, que em fiqui a plorar perquè he vist un anunci a la tele.
0: En el teu entorn laboral hi ha més dones o més homes?
2: En el meu entorn laboral hi ha més dones.
0: Dones.
2: Moltes més dones.
0: I bé, l'experiència bé, treballar amb dones, bona, eh?
2: Sí, sí, sí. Aviam... Vull dir que es treba...
0: Home, hi ha de tot.
2: Clar, hi ha de
0: Clar,
2: tot.
0: És que més enllà de ser homes i dones, no? És a dir, hi ha gent, no? I la gent és com gent. Però
2: els conflictes es parlen més, saps? Els homes és com que s'ho queden més a dins i de cop hi ha dos dies que estan raros i li passa alguna cosa, però com que no m'ho dirà, jo no faré l'esforç.
0: Paula, en el teu entorn, en aquest cas d'estudis, hi ha més dones o més homes?
3: A la meva classe potser hi ha, de 120 persones, hi ha 10 homes només.
0: I què tal, això? T'agradaria que hi haguessin més homes?
3: És que jo em porto molt bé amb els homes. O sigui, jo, al contrari de la Núria, sempre he trobat que amb els homes és molt més fàcil portar-s'hi, perquè, bueno, simplement per la seva, o sigui, per lo simples que són.
0: Martí, ara et dono peu, ara et dono peu.
3: No, però amb ells mai tens aquests problemes de tonteries, o sigui, és com és una tonteria, ells passen completament... I en canvi amb dones sí que durant la meva vida he tingut com algun conflicte que dic, és quina xorrada més tonta per la que estem discutint. Llavors sempre amb homes m'he portat molt bé. De fet, a la classe, a la universitat, al grup som 50-50.
0: Per tant, és a dir, la majoria de homes, diguéssim, o nois joves, homes que hi ha a la teva classe, van amb tu, no, Paula?
3: Sí, sí, sí.
0: Aquests 10. Martí, t'has sentit al·ludit?
1: És que no al·ludit, o sigui, potser sí, però jo trobo que és molt més, o sigui, és molt més complicat que definir què les dones són o els homes són. Ara, sí que és veritat que una mica per on va la Núria i puc estar d'acord en el sentit de que és veritat que els homes, bueno, les dues ho deien, que els homes tendim a ser molt més simples. També trobo que depèn de l'home que et trobis, pues, sabrà gestionar les coses explicant-les, o hi haurà molt més homes que se les callaran perquè no, o sigui, no tenen aquesta capacitat de comunicar el que els hi passa. Les dones, en canvi, a vegades els hi passen moltes més coses, rotllo mals de caps, de coses que pels homes pot ser una tonteria completa, com deia la Paula, però que al final, si a una dona això li pot crear una incomoditat o una sensació, no sé, qualsevol... Pues, també a vegades els homes hem de saber escoltar les dones i acceptar que a les dones els hi pugui crear un mal de cap o una angoixa.
0: Però bé, no podem aplaudir,
2: sí,
0: per
2: sí,
0: això?
2: Vale, aplaudim al Martí, però home. Ara dic una cosa.
0: Vinga.
2: O sigui, sí, vale, estic d'acord, però jo crec que per l'educació que hem rebut, tipus que les dones tendim a obrir-nos més perquè ja per l'imaginari col·lectiu és com que... pel·lícules, sèries, també pues, l'educació que et donen a casa, és com que a la dona se li permet més fer com el drama, tipus pues, plorar o expressar-se o enfadar-se i tal, però amb els homes jo crec que els hi passen les mateixes coses que les dones, però no ho diuen, en plan no es poden obrir perquè tenen aquesta...
1: La masculinitat fràgil aquesta de no poder dir...
2: Sí, sí. No et pots obrir, no pots dir els teus sentiments perquè si no seràs menys home que...
0: Sí, o seràs una nena, no?
1: Jo trobo que també molts cops quan es parla d'un entorn laboral on diuen no, és que les dones a l'entorn laboral tenen més problemes, jo no trobo que és que sigui que tinguin més problemes, sinó que trobo que el problema més greu és que els homes no siguem capaços d'acceptar que una dona pugui tenir problemes X. Vull dir, també s'han de saber separar molts problemes, eh? Vull dir, no és el mateix un problema de... Enteneu-me, jo què sé, avui esmorzant, preparant-me l'esmorzar, m'he trencat una ungla i em fa mal, bueno, doncs això potser dius, no és un problema. Però al final, per cada dona, els seus problemes, vull dir, s'han de saber acceptar i s'ha de saber escoltar l'altra persona. Després jo, un cop hagi escoltat l'altra persona, li puc dir, ostres, doncs jo això ho trobo que és molt exagerat i va, anem a gestionar-ho d'una manera X o tal. Però jo abans he fet l'exercici d'escoltar amb l'altra persona, de... valorar el seu problema com un problema que realment pot arribar a ser greu i després ja decidirem si volem ajudar amb aquesta persona dient-li...
0: Home, a veure si mai us ve una companya de feina i es diu, ah, és que se m'ha trencat la gula esmorzant, molt de cas no se li ha de fer aquesta persona. No,
3: però t'he de dir, ara... coneixent el Martí estarà segur, 20 minuts segur. Amb ella perquè el Martí és molt millor escoltador que jo, eh? O sigui, jo amb les meves amigues a vegades m'expliquen coses i... Quina tonteria m'estàs dient? En canvi, el Martí s'estarà 20 minuts parlant
0: amb elles. Martí, tu et relaciones bé amb les dones,
3: sí,
0: no?
3: Molt bé, massa bé.
0: Oh!
1: Sembla que bé. Sembla que això diuen.
0: No, és veritat, aquesta no és veritat. Faceta d'escoltar, no? Aquesta capacitat d'escolta, no? Les dones jo crec que l'agraïm molt. Hi ha un aspecte aquí biològic que moltes vegades s'obvia. I és un aspecte biològic. Això va amb el tema, amb el gènere. Les dones patim de canvis hormonals, és a dir, vivim en cicles hormonals tots els dies de la nostra vida, és a dir, cada mes tenim cicles hormonals que ens afecten a l'humor, a l'estat anímic, a l'estat físic, a l'estat emocional, ens afecten. D'això se'n parla poc, se n'ha parlat molt poc al llarg de la història i els homes, òbviament, no ho han comprès, entre altres coses, perquè tampoc no ho hem sabut explicar. Per sort, ara cada vegada se'n parla més, no?
2: Jo estic segura que els homes també tenen un cicle...
0: No tenen aquest cicle biològic. Tenen altres coses,
2: tenen
0: Núria.
2: Altres coses, però també tenen desajustos hormonals, estic 100% segura.
0: Sí, però no com les dones que els tenim, que cada mes vivim, ja. És a dir, que vivim però un procés cíclic.
2: No s'ha entès mai, a més sempre s'ha fet com molta broma.
0: Exacte.
2: Sí. Estàs de malalt perquè tens la
0: regla. Exacte.
2: És com el pitjor que li pots dir a una persona, perquè a més com tinguin la regla, és que...
1: Treuen la superforça aquesta, et tiren una taula per sobre. Però què m'estàs dient? Pum, la taula per sobre,
0: exacte.
1: Tot volant per l'oficina.
3: Martí, bueno. A tu això no et passa.
0: No, el Martí no, perquè...
3: És que el Martí, sigui, capacitat... tu parles amb noies del grup d'amics i segur que la majoria et diran si tinc un problema vaig a parlar amb el Martí.
0: El Martí, però està bé, això és una gran virtut,
3: no? El Martí
0: no?
3: Sap tot escotilleu.
0: Sí?
1: Sí, segur. Sí, tot, tot.
0: No te'ls preguntarem, perquè clar, si no et deixaràs tenir aquest superpoder que entenc que la gent t'ho va explicar perquè saps guardar secrets i perquè, escolta, jo crec que ser escoltador és una gran virtut en aquest món a més ràpid que vivim i de velocitat, que algú t'escolti amb calma, encara que sigui perquè t'ha trencat una ungla, jo crec que és una gran virtut. Vinga, deixem tema homes, dones, convivents i tot plegat, que això ha sorgit. I avui anem a parlar de la IA, per què? Perquè clar, últimament els diaris no paren de parlar, no?, de la IA, de les pors, de si és una por, de si això se'ns menjarà, de si les feines... Llavors, la pregunta és, la feu servir? Feu servir la IA habitualment?
3: Sí, bastant
0: sí?
3: sovint.
0: Bastant sovint? Bastant sí. Sovint és a diari, Paula?
3: Pràcticament. O sigui, és que jo he optat ja, en comptes de buscar Google, moltes vegades directament li faig les preguntes a la IA. I sobretot ho utilitzo, doncs, jo què sé, si hem de fer un sopar i ja hem fet un altre sopar, com calcular quantes coses hem de comprar, o sigui, coses d'aquestes. O sigui, hi ha gent que utilitza com... els explica els seus sentiments, tu què haries.
0: Sí.
3: Això sí, òbviament no ho faig.
0: Això no.
3: Però sí que ho faig servir molt, també per exemple, quan fem repàs amb alguns nens, com diguem algun
0: sí?
3: exercici, o fes algun exercici de mates o així. Hi ha moltes coses per les que ho utilitzo.
0: Que sí. Sí. Núria?
2: Jo sé que la faig servir bastant, també.
0: Sí? A la feina?
2: A la feina la faig servir bastant, però perquè m'agilitza el temps. És a dir, abans, doncs, jo què sé, si havia de redactar coses que... Vull dir, que al final vaig molt més ràpid fent amb la IA, doncs, en comptes de tardar 2 hores, tardo 15 minuts, m'ho llegeixo i després ja li fico jo la matxacada. Jo sé que no està gens bé, perquè jo...
0: Per què no està bé?
2: Estic bastant en contra d'aquestes coses, perquè al final... és com que espero una mica l'essència de cadascú, saps? Vull dir, el toc que... O sigui, per exemple, quan jo col·laboro amb l'Eco al campi qui pugui, per molt pillada de temps que vagi, si haig de tardar 3 hores o 4 a fer l'article perquè no tinc idees, perquè no sé què, mai, mai a la vida trauré el recurs de la IA, perquè crec que és una cosa que és perdre l'essència. Vull dir, si jo haig de col·laborar a l'Eco i fer servir la IA, doncs que ho faci un altre, que ho farà de su puño i letra. Vull entendre i espero. En canvi, si són coses de la feina que de cop venen i et diuen bueno, és que en 3 dies has de tenir una presentació amb un tal, amb un qual, és un recurs bastant...
0: I que entenc que el feu servir en general, és a dir, no és una cosa exclusiva teva, vull dir que és una cosa que la deveu compartir.
2: No, tothom té el xat obert tot el dia, o sigui, és així. El que passa és això, que a vegades, bueno, et pot ajudar molt i a vegades jo crec que també ens fa tornar una mica més inútils.
0: Martí?
1: És que és una mica... L'ús de la IA és bastant relatiu en el sentit que s'ha d'aprendre com... O sigui, no trobo que sigui incorrecte quan et pregunten si la fas servir dir que sí, però sí que trobo que s'ha de saber com gestionar-la i com treballar amb ella. Vull dir, al final, la IA és una eina que grans empreses del món que guanyen molts calés l'utilitzen. Llavors dius, si aquesta gent l'utilitza, nosaltres també l'hem de poder utilitzar, però s'ha de saber com utilitzar-la. Vull dir, és el que deia la Paula, estic muntant un sopar on m'ha sobrat menjar i he comprat tantes bosses de patates per tanta gent, si ara en venen tanta gent, quantes bosses de patates hauria de comprar? Doncs potser dius, va, doncs si la IA m'agilitza, he dit bosses de patates, que sí, això sí. Al final pot ser un càlcul més ràpid, però parlo més en general de molt volum, de moltes coses, de molta gent, etc. Clar, això al final és un ús, diguéssim, per la teva vida quotidiana, que si t'agilitza molta feina és supersenzill i superbé. Després l'altre és una mica el que deia la Núria de quan he d'escriure una cosa, quan
0: clar,
1: he de fer una
0: dir,
1: cosa...
0: La fas servir per redacció, per exemple?
1: Clar, per redacció,
0: per treballs,
1: no? O sigui,
0: per...
1: Jo, per exemple, l'he utilitzat més per... un text que he escrit jo, que és meu, un rotllo que té,
0: sí?
1: Pues li passo i li dic, mira, això té faltes d'ortografia, o això creus que... O, per exemple, fins i tot, no li he passat tant el text sencer, això no ho he fet quasi mai, però sí que he fet molt més. He utilitzat aquesta expressió en aquesta frase. Creus que és correcta o no hauria d'utilitzar una altra que...
0: Fa servir una mica com a corrector.
1: Sí, com una mica, pues, potser per donar-li aquest plus de dir... Va, doncs, jo he utilitzat això amb les meves paraules o d'aquesta manera i potser la IA em dona una altra expressió o una altra manera de parlar que potser sigui més correcta o més adient pel registre que estic jo utilitzant a l'hora d'escriure.
0: I lligat amb el que deia ara la Núria, creieu que sou capaços de reconèixer quan un text està escrit amb IA o no?
3: Home, hi ha alguns. És que depèn. Ha millorat bastant, eh? Al principi, quan va començar la IA, sí que
0: es notava
3: moltíssim quan un text estava fet per IA. Però ara... Costa més reconèixer o ens hem acostumat a llegir textos a IA?
1: També depèn molt de la persona que et vingui davant. Vull dir, si m'estan passant un text d'una persona que conec molt bé, que jo sé de la manera que parla o que es comunica o que transmet les seves opinions, i aquesta persona m'està passant un text com a seu, que les opinions o les coses amb, o les maneres amb les que vol transmetre una informació no són les mateixes amb les que parla sovint pel carrer, aquí és on t'has de veure, de dir, si conec prou aquesta persona he de saber veure que això no ho ha escrit aquesta persona. Sí. Llavors, a vegades és una mica més portar-ho per aquest cantó que no pas pel cantó de dir és IA perquè és IA i prou, perquè al final... Una persona pot tendir a escriure com ho fa la intel·ligència artificial depenent del
0: clar,
1: registre
0: que
1: vol utilitzar.
0: La qüestió és que entenc que per assumptes mecànics, no? O de certes coses més mecàniques, no? Fins i tot això, plantejar una presentació que al final probablement hi ha com unes passes, no? Uns punts clar, que són comuns...
2: És com que jo sempre dic que trenca com això, el full en blanc, saps? És com que el procés aquest de pensar i tal, que és el que et treu molt de temps i que potser és el que et fiques més nerviós perquè saps que tens poc temps i estàs perdent molt de temps... És com que t'ho agilitza bastant i t'ajuda a estructurar les coses.
0: Però clar, aquí entenc que la cosa està en mantenir que la creativitat, no? Es mantingui com quelcom exclusivament humà. Perquè clar, si cedim la creativitat a la IA, ja, aleshores...
3: Tenim els cartells que tenim últimament.
0: Ah, efectivament.
2: Jo els dic cartell IOTA, perquè és que es nota un muntó.
3: Horrorós.
2: Jo crec que la IA ha de ser una eina més, no ha de ser la solució de les coses. Vull dir, de la mateixa manera que segurament la gent que feia retrats, quan va aparèixer la càmera, deurien dir, s'ha acabat el xollo, i estem al segle XXI i continuen convivint els pintors, les càmeres de cine, o sigui, tot. Llavors jo crec que això ha de ser una eina més a la qual ens faciliti la vida i que realment aquesta eina ens pugui ajudar a treure'ns coses de sobre que no volem fer per poder fer les que volem fer. Vull dir, si jo vull dedicar-li més temps a la presentació a pensar bé l'estratègia i la IA em pot redactar, que és amb el que jo perdo temps, que pugui dedicar-li temps a el que realment vulgui. Uh-huh. El que passa és que està passant al revés, que la IA està fent la part creativa de les coses i nosaltres continuem fent com la part dolenta de la feina. I doncs jo crec que aquí ha d'haver un canvi de mindset de tothom i d'entendre a què se li ha de dedicar temps i a què no, saps?
0: Clar, és, i, clar, i d'aquí també és com generarem aquesta creativitat si fem servir tanta IA, no? És a dir, al final com generes la creativitat si tota l'estona estàs fent servir IA? És que no sé, és una mica un peix que es mossega la cua.
1: Clar,
0: la...
1: jo és que molts cops la IA l'agafo com, potser com la persona que tindries al costat que li demanaries ajuda, en rotllo, he de preparar un treball per la uni, uh-huh. Com l'estructuraries de... punt A, punt B, punt
0: C. Per exemple, a la universitat us posen, us ho limiten, això, us adverteixen...
3: Tothom utilitza la IA.
1: Clar,
3: tothom.
1: O sigui, a la universitat, teòricament, te la cap, o sigui, teòricament en diuen, no la pots utilitzar, però clar, fins a quin punt saben els... Vull dir...
0: Clar, és que si s'han convertit en policies de textos, els professors.
3: Ho passen per un filtre, però la gent ja ha descobert el que troba allò. O sigui, la cosa és que si tu fas còpia-pega directament, els espais que et dona la IA són diferents als espais que tu crees quan escrius. Llavors la gent el que fa és passar-ho pel traductor dos cops, en plan, de català a anglès, d'anglès a català, llavors ho copien directament, llavors ja no ho identifica com
0: a IA. Però és que aleshores el que estem fent és aprendre a escriure... per dissimular que ens ho ha escrit la IA, no? És a dir, és com una mica com rebuscat, no? És a dir, anem a aprendre com fer veure que allò no ho he escrit jo, no? És a dir, és com dir, si la IA, per exemple, òbviament no fa ni faltes, hi havia un article molt interessant, un professor que deia que ell detectava els textos a IA perquè els signes de puntuació estaven perfectament posats. I diu, i ningú escriu amb els signes de puntuació tan ben posats.
3: És cert.
0: I aleshores, diu, ara ja passa que com que els alumnes han après això, que els detecto pels signes de puntuació, el que fan és aprendre a escriure malament. És a dir, els hi fa la IA i després...
1: I canvien les comes on te no toques.
0: Exacte. I fan, és a dir, fan errades expressament perquè no els hi detectin. Clar, i al final estàs escrivint igual, però estàs escrivint malament sobre d'un text que està bé, que no has escrit tu, no sé si ens estem complicant la vida.
3: No, és que al final acabes perdent més temps.
0: Clar, és el que
2: anava... I a més que no aprens res, perquè l'únic que estàs fent és com, saps? O sigui, modificar una cosa perquè t'ho passin, per no pensar tu. O sigui, és com que al final estem començant a no pensar, saps? Que pensi com la intel·ligència artificial per nosaltres no pensar, i el cervell al final...
0: S'atrofia.
2: És un òrgan que necessita activitat i ha de pensar. Vull dir, jo ahir ho parlava amb, doncs, amb amics meus que són bastant més joves que jo, que doncs, els hi trec 8 anys, i els hi deia, és que jo m'he tret la carrera i no existia la IA. O sigui, jo m'he tret la carrera jo, en plan, no hi havia... O sigui, l'única ajuda que tenies, potser, si no en tenies alguna cosa, mirar un vídeo a YouTube que t'explicava algú que, saps, vull dir, que la font era, saps, la font del gat. Vull dir, és que al final...
0: Núria, jo m'he tret la carrera i pràcticament no hi havia internet, eh?
2: Per això, vull dir que...
0: Final... I anteriors a nosaltres amb enciclopèdies, vull dir que, clar, imagina't,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, no, és així. Jo l'altre dia també estava, o sigui, vaig llegir un article que parlava de la part aquesta de la IA que fa vídeos animats i tal, que els nens petits consumeixen molt. Què passa? Que quan nosaltres miràvem els dibuixos a la tele, òbviament era una altra època i tal, i també hi havia coses que no estaven bé, però tota la part cromàtica i de creativitat i de com estaven fets els personatges, ens afectava a la nostra part del creixement d'una manera. Què passa? Que com que això no ha tingut cap mena de filtre ni cap mena de cura, pot ser que els nens creixin, saps, amb unes idees com bastant diferents a les nostres, en el sentit de que no ha passat cap filtre de ni la part cromàtica ni la part de com estan fets els personatges dels dibuixos.
0: Sí.
2: I que això al final pot acabar pues això, no? Pues creant...
0: Us fa por? No sé si mireu aquest futur amb por o amb cert respecte d'on anirem a parar o no, o penseu que forma part de l'evolució i que ens anirem adaptant i passarà a ser una eina més.
1: A mi molta, però no pel fet de que existeixi, sinó pel fet de que mai saps fins a quin punt això pot seguir evolucionant. Vull dir, no, o sigui, no, o sigui, jo no estic dient que d'aquí 10 anys tinguem robots caminant pel carrer que parlin amb intel·ligència artificial i que no sé què. O sigui, crec que també això potser és portar-ho molt a l'extrem. Però sí, el fet de que al final, vull dir, tu ara et trobes a vegades que tu a la intel·ligència artificial un dia li preguntes que, hola, estic organitzant un viatge, no sé què, digue'm els llocs que seria millor visitar d'aquesta ciutat. Que dius, bueno, això potser és una pregunta de la vida quotidiana, que tal. I dues setmanes o tres setmanes després, tu li fas una altra consulta i et diu, hola Martí, com va anar el viatge a tal lloc? I llavors, clar, dius
0: fa iuio això una mica, no?
1: Si això que és una tonteria, vull dir, al final tu pots prendre d'una manera molt passant de tot, diguéssim, ja dius, ostres, s'està quedant amb la informació que jo li dono, a la que li comences a donar informació una mica més important i tal, dius, és que clar, això pot créixer molt.
0: Perquè quan parles amb la IA o demanes alguna cosa a la IA, o ho feu en general, parleu com si fos una persona? És a dir, saludeu? Dieu hola? No. Dieu adeu? O...
2: Perquè jo,
0: jo sóc molt radical amb això. Jo sóc molt, tinc molt clar que allò és una màquina i jo no tinc per què ser simpàtica ni agradable amb la màquina. Vull que em doni això. Però hi ha molta gent que me n'adono i dona les gràcies.
3: Sí. Diu, per si de cas, com la meva huella digital que estigui bé, per si algun dia passa alguna cosa.
2: Bueno, és que l'altre dia va sortir un titular que un dels treballadors d'OpenAI, que és l'empresa del ChatGPT, havia plegat dient que s'havia donat compte que la IA ens podria arribar a matar algun dia.
0: Ah, era de Cloud, em diuen. Era de Cloud.
2: Pues, sí, sí.
0: Llavors, quina feu servir, per cert? Quina feu servir?
2: Jo faig servir el chat, però...
0: ChatGPT? Sí. Paula?
3: Sí, ChatGPT o el Gemini.
1: Uh-huh. El mateix.
0: El mateix.
1: Sí, sí.
2: Sí, el Copilot jo crec que és el pitjor.
0: Sí?
2: El Copilot, per què? El Copilot em serveix molt bé per buscar documents, perquè, o sigui, a l'empresa tenim tot el...
0: A nivell empresarial es fa servir molt el Copilot.
2: Sí, el Microsoft, el 360, ja ens va superbé perquè busques qualsevol document i t'ho troba. Sí, sí.
0: Vaja, el tema de la IA i aquest tema, i ho lligo una mica amb el segon tema que volia parlar, que era el tema de la seguretat. Després parlem, si voleu, a un altre nivell, però jo ho lligava una mica al tema de la seguretat al món digital, perquè una de les notícies d'aquest estiu que em va cridar molt l'atenció i que té a veure una mica amb aquest avenç tecnològic i el fet de que tots portem ara com màquines a les nostres mans, que són els mòbils, no? Que fan imatges, ens graven, de tot, que el topless ha disminuït moltíssim a les platges, i no per un excés de conservadorisme, no, és a dir, no per un tema ideològic, sinó per un tema de la por, sembla ser que tenen la majoria de noies joves principalment, a ensenyar els pits a la platja, que és una cosa doncs, que altres generacions feien amb molta normalitat, perquè com que tothom té un mòbil a la mà, i avui en dia tothom et pot fer una foto, un vídeo, penjar-ho, publicar-ho, doncs clar, al final no saps, estàs allà tranquil·lament a la platja, i jo no sé si això ho genera por. Més enllà de la platja i de fer topless o no, per exemple, una discoteca, en un espai, és a dir, en un espai d'oci, en un lloc on tu t'ho estàs passant bé, la pròpia festa major, que estàs bé i que tothom està gravant, com, no, viviu això amb certa angoixa o no? O us oblideu que hi ha càmeres i vídeos i és igual. Si
1: ja,
0: surto,
1: no és un, ja no és només un mòbil, és que unes ulleres et poden gravar.
0: Sí, exacte, efectivament. Mira, l'altre dia portava jo una Ray-Ban i em van preguntar, no seran de les que graven? I dic, no, són unes normals i corrents.
1: Vull dir que ja no és només el fet de que tu puguis veure algú que de la butxaca treu un mòbil. No, és que pot haver una altra persona una mica lluny que tu no vegis que estan gravant, i aquesta persona va normal i t'està fent un vídeo.
0: I això us genera angoixa? O...
3: Sí, depèn del moment en el que estigui. Per exemple, pensant en això, m'ha vingut al cap com les festes universitàries en les que estan prohibidíssim, està prohibidíssim gravar o qualsevol cosa, sí.
0: Però com es prohibeix, Paula? Prohibeixen els mòbils?
3: Hi ha una comissió d'equitat...
2: A les càmeres.
3: No, hi ha una comissió d'equitat que ho té molt, molt controlat. Llavors, jo en aquells moments em sento hipersegura. O sigui, com molt tranquil·la de dir, vale...
0: És a dir, el fet de saber que no es pot gravar i que ho fan amb gomets, com diu la Núria...
3: Jo no he vist cap gomet, però està molt interioritzat de que quan entres a la festa el mòbil no es pot treure.
0: D'acord.
2: O sigui, això passa a algunes festes. Vull dir que...
0: Lo del gomet?
2: Sí, o sigui, hi ha certes festes que... Vull dir que jo no he anat mai, eh? Vull dir, que m'ho han explicat.
0: Que són festes d'elit?
2: No, són festes... Bueno, sí, però també, vull dir, hi ha diversos llocs que quan entres, perquè no facis fotos i tal, et tenen un gomet a la càmera, que tu el pots treure realment, però és com... Perquè està prohibit fer fotos i doncs et tapen la càmera. I doncs jo li deia en plan...
0: I entenc que les festes universitàries tothom ho té clar i ningú treu el mòbil i ningú grava, no? I això fa que et sentis més alliberada o més segura o més tranquil·la? No sé.
3: Sí,
0: és a dir, canvia respecte a un altre espai on sí que hi ha mòbils i càmeres?
3: És més que res el fet de sentir que bueno, puc fer el que, el que vulgui, no passarà res, sé que o sigui, estaré com, no sé, protegida, diguéssim, saps? De que cap foto o vídeo meu pues, pot córrer per qualsevol lloc, saps? No sé. O sigui, és una tranquil·litat que tens, la veritat.
1: A veure, al final, o sigui, quan et vas fent gran, o sigui, quan passes a tenir 21 o 22 anys i no en tens 16, tu ja entens que, o sigui, que de tots es fan coses divertides i es fan vídeos i tal, quan és d'amic a sí. Amic, i llavors arriba un punt on tens aquesta edat que saps que sempre pot haver-hi algun sticker teu d'aquests de WhatsApp o alguna cosa d'aquestes que dius, va, rius una estona i quan envien el teu dius, hòstia, quina vergonya, i quan envies el de l'altra persona rius i tothom ens ho passem bé, i això està dins d'un tema de dir, som tots amics i ens en riem els uns dels altres i ja està, però quan passem al nivell de gravar una persona, a més, que potser no la coneixem, que ho fem o per enriure'ns-en o pel que sigui, doncs llavors estem entrant dins d'un terreny que potser és una mica més complicat. Llavors, por a que et gravin, home, diguéssim, sempre tens por en el sentit de que no saps mai...
0: Si no sé fins a quin punt aquesta generació vostra ja esteu ja hiperacostumats a anar als llocs i saber que us gravaran i que segur que surten vídeos i fotos.
2: A mi no m'agrada gens, pensar això. O sigui, vull dir... a banda de que tinc, o sigui, puguin penjar qualsevol cosa teva i tal, a mi no m'agrada gens el fet d'haver d'estar com pendent de dir, si estic aquí no vull sortir per darrere de cap foto, no sé què, saps? Vull dir, però tampoc per amagar res a ningú, sinó simplement de m'ho estic passant bé, no vull pensar, saps? On pot acabar una foto meva pues, de festa o on sigui,
1: també,
2: saps?
1: Molts cops, o sigui, avui en dia també molts sabem que si anem a algun lloc hi ha opció de sortir. Vull dir, per exemple,
0: clar,
1: tu vas al camp del Barça, tu vas al camp del Barça i saps que hi ha una petita opció de que una càmera t'enfoqui a tu. Llavors dius, bueno, pues, si no vols sortir en cap vídeo, o t'amagues, o el que sigui, però saps que hi ha aquesta opció. Vas a veure no sé què i saps que això ho estaran gravant, i que pot sortir, vull dir, també és una mica que ja avui en dia amb els mòbils i amb tot el que existeix saps que depèn del lloc on vagis hi ha més opció que surtis
3: clar,
1: un vídeo o
3: tots
1: menys.
3: Els llocs, o sigui, surts de festa i has d'acceptar que la discoteca penjarà una història i probablement surtis de fons
0: i clar,
3: és com, a mi no em ve de gust sortir.
0: Clar, és que jo em plantejo això i dic, és que no ho sé, igual no tinc ganes de que ningú vegi o sàpiga, és a dir, que ho sàpiguen els que hi eren allà amb mi i ho van viure i em van veure, però igual no sé si sempre tinc ganes de que em gravin i que després un vídeo on se'm veu a mi surti per tot arreu i no ho sé, però tinc la sensació que s'ha com que hem com normalitzat aquest fet, fins i tot hi ha càmeres al carrer ara, és a dir, és que ara ens graven a tota hora, ja no només ens gravem entre nosaltres, sinó que ens graven a tota hora i no sé fins a quin punt aquesta generació vostra, jo entenc que jo no, perquè ja sóc més gran i em costa, hi ha moments en què sincerament gairebé fins i tot em pot arribar a molestar, però no sé que això, aquestes generacions vostres ho viu com una cosa normal, de forma part de la nostra vida.
3: Sí, ho hem interioritzat.
0: Sí.
3: O sigui, l'altre dia vam anar a un lloc que no volíem que no volíem que la gent sabés que estàvem i sabíem que estarien gravant allà.
0: Clar, és que
3: llavors,
0: més...
3: ens estàvem tota l'estona amagant de les càmeres. O sigui, va ser horrorós.
0: És que és un horror, però, això. Ara
3: no ha valgut la pena venir.
2: Les generacions més aviat vostres també us compartiu la ubicació 24/7.
0: Ui, i les seves no sé, les de 13, 14, viuen amb ubicacions compartides.
2: Sí, clar, però vull dir, vale, no sé, et comparteixen la ubicació amb el nòvio. Bueno, i si m'enfado amb tu i em ve de gust anar a parlar amb la meva amiga a un banc del passeig perquè no tinc ganes de veure't, no, jo ens et desactivo la ubicació. Però és com, no sé, és molt esclau.
0: Molt esclau.
2: Molt esclau. Igual que, o sigui, m'incloc amb això, però amb l'Instagram i el WhatsApp i tal, és com, no, és que no m'ha contestat, no, és que no m'ha dit, no, és que ho ha vist i no m'ha... Quin agobi, saps? Jo sempre penso, tio, als 80 la gent hauria de viure tan tranquil·la.
0: Totalment.
2: Perquè jo penso, amb tots els... O sigui, vull dir, ara una mica heavy, no? Però els crims que ha hagut i tal, no? De dir, uah, si haguessin tingut un mòbil, pues, potser no hagués passat això, tal. Vull dir, per exemple, les Illes del Càcer, coses així, saps? Però després penso... Tenien 15 anys, vull dir que òbviament els va passar el que els va passar, però se n'anaven de festa, anaven aquí, anaven allà, i ningú sabia on estaves.
0: No, no, clar.
2: I podies com viure tranquil, sense... Vull dir, i si tardaves 3 dies a contestar una trucada, la gent No s'escandalitzava.
0: No, és que de fet no tardaves 3 dies perquè et trucaven al fixe de casa i si hi eres l'agafaves i si no hi eres no, punto. O l'agafava el teu pare, la teva mare i dius, no hi és. I clar, ja està.
2: I ara és com, no, és que no m'ha contestat en 2 hores, deu estar enfadat o li deu passar no sé què o sí. Tal, o li enviat un àudio sí. No sé què tal. I jo sóc un desastre amb el WhatsApp, amb qui m'interessa també, però sóc un desastre perquè quan rebo àudios i estic a la feina se'm queden els xats a sota, no els escolto, en plan, un drama. I després és com superesclar.

0: bèstia, eh? És molt heavy, que puges a l'avió i dius, tio, però una cosa.
1: I per què això? A veure.
0: No ho sé, perquè no sé.
1: Els desitges són molts, ens movem molt.
0: La gent de la meva feina diu que els desitges som gent endogàmica.
1: Ah, estic bastant d'acord.
0: Molt fort. O sigui, és molt fort.
1: Estic bastant d'acord.
0: És molt fort.
2: Canvia de feina.
0: No, vull dir, perquè van venir a Sitges i van al·lucinar, perquè clar...
1: Sí?
0: Bueno, perquè...
1: Per què?
0: Bueno, perquè són gent de Barcelona, que la gent de Barcelona, al final, tenen vides bastant diferents a la... O sigui, no, sóc, sí. O sigui, no és per anar de guais nosaltres, però tenen vides molt diferents a la nostra i els costen d'entendre certes coses. O sigui, algun cop ja ho he dit, que els costa entendre que tinguin amics, sí, que tenen 20 anys i amics que en tenen 50. És molt estrany. Però... Van venir a Sitges a l'estiu, van venir a passar el dia i tal, i clar, anàvem pel carrer i a més agost, que la gent té vacances i tal, adeu, adeu, i coneixes a tothom? I jo, no és que conegui tothom, és que al final és un poble tal, no sé què, i llavors clar, ells deien, no, és que aquest és el que es valia amb no sé qui, no, aquest és el que... I es van al·lucinar. Deien, és que sou endogàmics? Dic, no, dic, no sé, per mi és com lo normal, saps?
1: És una mica un poble, no?
0: És un poble.
3: Però sí que és cert que és una mica endogàmic.
0: Sí.
3: O sigui, el món dels castells sempre diem que els castells de Vilafranca també són molt, molt endogàmics. I és, o sigui,
0: que el món castell és per donar-li de menjar a part, literalment. Sí, sí.
3: O sigui, és, per mi és un altre món. Vull dir, jo vaig entrar fa un any i vaig descobrir un món que deia, sí? Hòstia, no coneixia absolutament res d'això.
1: Per aquest caràcter familiar? Per aquest, sí, caràcter acollidor? Per què? Perquè ho és això, no?
3: Sí.
1: Família, sí, sí, acollidor, sí, eh?
3: I al final és com... És que és com... Entres, coneixes un munt de gent del mateix, llavors com tens converses de castells amb tothom, llavors és com que tens algú en comú, tothom parla del mateix, et sents a gust amb qualsevol persona super ràpid perquè teniu temes de conversa, no sé, o sigui, és com molt diferent. I aquí a Sitges ens passa igual, o sigui, comences a parlar de festa major i parles amb qualsevol persona. Amb tu, Núria, no ens coneixíem fa dos mesos, i ara ens trobem i sempre parlem i estem 20 minuts parlant, saps?
0: Sí, sí, que va així, sí, és així.
1: Les 11:03, quants anys teniu, m'ho recordeu? 30 la Núria,
4: 21.
1: Penseu en el pas del temps i en l'envelliment?
0: Bastant. Jo hi vaig fer una reflexió al matí.
1: Vinga.
0: Que li vaig dir una companya de feina i va plorar. O sigui...
1: A veure si ens farà plorar ara, no. L'últim dia de tertúlia.
0: La reflexió que vaig fer va ser perquè anava caminant per Barcelona i se m'estaven movent molt els collarets, no?
1: Sí.
0: I dic, ostres, quin soroll. En plan, era tant al matí que em molestava inclús el soroll dels collarets. I de cop miro i dic, ostres, és que porto els collarets que em van regalar els meus avis per la comunió. I penso, ostres, com passa el temps, no? En plan, jo la comunió la vaig fer amb 8 anys i en tinc 30 i estic caminant per Barcelona i continuo portant els mateixos collarets que quan portava quan tenia 8 anys. I vaig pensar, com de forta és la vida que la persona o les persones que et poden marcar més són les que et coneixen en la seva última etapa de la vida, però tu les coneixes en la teva primera etapa de la vida. I és molt fort perquè jo, si tinc fills i tal... Arribarà un punt on jo marcaré a una persona per tota la vida, a la meva última fase de la vida, pensant que tota la meva vida, que és ara, perquè jo ara ja he viscut tota la meva vida fins ara, vull dir...
1: Sí, sí, sí, t'estic
0: entenent. Des que està demostrat, sí. Penso que ja he conegut com a la gent important o gent molt important a la meva vida, però em falta com el meu últim tros de vida per conèixer la gent que realment serà com important. O sigui...
1: Falta molt, Núria.
0: Ja,
1: molt.
0: Ja, però vull dir... Ho vaig pensar, dic, és molt fort. Realment, si ho penses.
1: Però et preocupa el pas del temps en el sentit de que passa ràpid, de que deixes empremta, de que igual un dia seràs àvia i això, eh? I igual doncs, deixes marca o petjada amb un net. Només et preocupa pel fet del pas del temps o et preocupa per altres coses, pel que deixes de viure, o preocupa pel declivi físic, per exemple, també, no? Que en el cas
0: de les noies,
1: precisament, rebem molta pressió, no?
0: Això ho vaig pensar l'altre dia perquè ens vam trobar al concert de la Gossa Sorda i el Martí i quan vaig arribar a casa vaig pensar... Em vaig aixecar totes les olles que existien, totes,
2: ens vam pagar
0: amb tothom, o sigui, va ser increïble.
2: Vam riure molt.
0: Feia anys que no m'ho passava tan bé i vaig pensar, arribarà un punt
1: però
0: que...
1: Però això de les olles que són com, què és això? Explica-m'ho, per favor.
0: Bueno, quan s'obre tot el públic, es fa un espai i llavors en el punt àlgid del tema la gent entra a dintre
2: i saltes i...
1: Tipo escar o algo així perquè ens fem una idea.
0: Pogos, els pogos,
1: vale.
0: Saps?
1: No sé què són els pogos. Tu saps què són els pogos, Jordi? Allà, de què rius? Tu saps què és? No. Sents d'una altra època perquè som d'una altra època. Admeta-ho, és que aquí no ho admet, però som d'una altra època. Explica'ns, què són els pogos?
0: No, el mateix que les olles.
3: És el mateix. És una altra manera de dir-ho.
2: És quan el públic que omple de l'espai s'obre, fa un cercle buit...
1: A veure, perdona, aquí

0: un salt al mig.
1: Clar, això és una és de la generació X. Una generació meravellosa, per cert. Meravellosa. Tu no sé de quina ets. Jo sóc de la generació X i som fills del grunge. El grunge fèiem això.
2: I com li dèieu?
1: Pues no ho sé, ballar, no saltar, sé, saltar,
3: és el ballar,
0: pagar-nos.
1: Sí, sí. Pum,
3: literalment, pum, pum, saltes pum, pum. I et xoques amb
1: sí, sí,
3: tothom.
1: Anaves xocant amb tothom. Sí,
3: vale,
1: sí.
3: I llavors... has d'anar amb botes perquè si no et rebenten. A mi m'han obrit el cap, eh? No aquest dia, però al Cruïlla, amb zoo, em van obrir el
1: I
3: cap.
1: I això hi ha concerts només d'això?
3: No, no, no, vull dir...
0: A concerts,
3: a concerts,
0: quan hi ha la cançó que sí, mola, la gent ho fa.
2: És que inclús el concert de l'Aitana ho fan.
1: D'acord.
3: No, home, d'acord. No.
1: Que sí, que sí.
3: No m'ho comparis, això.
0: Amb Superestrella.
1: No, òbviament no, molt millor amb la gossa.
0: Amb Superestrella.
1: Però, t'ho juro, que m'han sortit vídeos l'altre dia. I ho vaig flipar.
0: Jo no
1: m'ho crec,
0: jo no ho he vist, però...
1: Després t'ho busco.
3: Vale.
1: Bé, no, no. Al que anàvem.
3: I això, i jo pensava, joder, tinc 30 anys i segurament seran les últimes olles que pugui fer.
1: No, Núria, no s'acaba la vida amb 30 anys. En tinc 50 i encara faig mamarratxades aquestes.
3: Sí,
1: sí, sí, està bé. Està
3: la Júlia sempre m'ho diu, eh? No s'acaba la vida als 45 anys, Núria.
1: No, no, per tant sí que et preocupa el pas del temps,
3: a mi molt,
1: eh?
3: Sí.
1: Però ho portes bé, és a dir, per exemple, quan arriba el teu aniversari... Celebres? Estàs contenta?
3: Sí, sí, sí, no, sí, sí. Ho porto bé. L'únic que, clar, també et dic, ara, també em porto molt amb nens, doncs això, molt o sigui, que tenen 8 anys menys que jo i tal, i ara tot el dia estan fent brometes. Que si jo he arribat a fumar els avions, que si el meu monopoli està en pessetes,
1: clar.
3: En plan, són així, saps? I llavors jo m'ho prenc a broma, perquè jo li dic, són uns niñatos de merda i no, sabeu, no heu vist la 2 de maig, o sigui, en plan, els intento treure una mica de foc amb el que puc.
1: Clar.
3: Però vull dir, jo ho porto bé, però sí que és veritat que penso a vegades que són les últimes vegades de
1: les coses.
3: Sí,
1: Paula,
3: això sí que ho penso.
1: T'agobia això? No. I penses? No hi penses, sou molt joves.
2: És que a part, bueno, no sé, la meva família i el seu entorn, o sigui, tenen 50 anys i fan vida de joves, vull dir, és com, no ho sé, no em preocupa.
1: Sou molt joves, Martí.
0: Jo amb el, o sigui, jo aquest any he acabat la carrera, llavors crec que amb el final de la carrera, juntament amb l'Erasmus que vaig fer...
1: Sí...
0: he après molt a valorar el que tens en aquell moment. Uh-huh. Vull dir, jo, per exemple, estava a la carrera i estava a tercer de carrera i deia, oh, és que la vull acabar ja. I un cop has sortit de la carrera, jo ara mateix penso que tant de bo hagués tingut l'opció de o hagués triat allargar més la carrera i encara que allargués un cinquè any i tots els meus amics acabessin abans i jo més tard, però hagués gaudit un any més de la universitat. Llavors, és com que això m'ha ensenyat a aprendre a no voler-ho fer tot ja, i posar-me ja a treballar i posar-me ja a fer coses, sinó és com valora el que tens i si tens l'opció a casa i t'ho permeten i tot plegat i tens la vida que tens i tot es dona, poder gaudir molt més de tot el que tens. Ja és la universitat o ja és de... per exemple, no? Quan ve Festa Major, tots tenim ganes de que arribi ja Festa Major, o ara que vindrà Carnaval, tots tenim ganes de que vingui Carnaval. I és com, no miris el avui 16 de setembre com a tant de bo vingui ja el 10 de febrer, sinó mira't com que avui és 16 de setembre i demà serà 17, valora el que tens avui i el que tindràs demà, i el dia que sigui 1 de febrer doncs ja estaràs a punt de Carnaval i llavors ja podràs dir vull que arribi ja Carnaval, però si avui estàs pensant ja que vols que arribi Carnaval
1: demà,
0: és que tots aquests dies d'aquí a Carnaval estaràs pensant que vols que vingui Carnaval ja i no gaudiràs de tots aquests dies que queden, que també són molt macos.
1: Gaudir del moment, que això una mica és el que fa el mindfulness, que ara està molt de moda, però és el gaudir del moment en el món de la filosofia que s'ha demanat sempre, i una mica jo acabo aquí, ho lliguem amb aquell amb el pregó de la superpregonera que estem de festa major jo, amb la Zoe Puigvert, que justament parlava d'això, del gaudir del moment, de celebrar, no? I de que cada moment té les seves coses bones. Nosaltres hem gaudit molt amb aquesta tertúlia jove aquest estiu. Moltíssimes gràcies, nois. Ha estat un plaer. Espero que hagi estat una bona experiència també per vosaltres, que us agafi FOMO d'aquest que diu, que tinc FOMO de ràdio, tinc FOMO de ràdio. Doncs tant de bo tinguis FOMO de ràdio que serà un bon senyal. A punt per Santa Tecla, no? M'imagino? Tot a punt? Sí,
0: super a
1: punt. No? Ja és ja s'acaba la tertúlia, arriba Santa Tecla, s'acaba l'estiu, ja entrem en...
0: L'estiu sempre acaba amb Santa Tecla.
1: L'estiu acaba amb Santa Tecla, 100%, eh? L'estiu sí, acaba amb Santa Tecla. La tertúlia jove acaba avui. Nois, gràcies, un plaer.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
5: comencem ara aquest ple extraordinari, que recordem és un ple extraordinari a petició dels grups polítics de Junts per Sitges, del Partit Popular, de Fets per Sitges i de la regidora no escrita Elena Alonso. La petició d'aquest ple extraordinari, ara exactament el punt que portem en l'ordre del dia, és l'aprovació per debatre sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Tal com es va aprovar en Junta de Portaveus, definim ara el desenvolupament d'aquest ple, que anirà de la següent manera. Primer parlaran els grups proposants, el portaveu de cada grup proposant, que tindrà un temps màxim de 10 minuts per explicar la proposta d'acord que porten aquí al ple. Després tindrem 3 minuts cada portaveu de cada partit polític amb ordre decreixent. Primer parlaran els partits no proposants i després els partits proposants. I després tindrem un minut també de contrarèplica, diguem-ne, també de tots els grups municipals, també de manera decreixent, primer els grups no proposants i després els grups proposants. I d'aquesta manera s'ha de desenvolupar aquest ple extraordinari. Així que comencem per la portaveu de la regidora no escrita, Elena Alonso. Endavant, té un màxim de 10 minuts. Endavant.
6: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bon dia a tothom. Senyora Carbonell, començarem. Li direm que vostè no lidera. Aquí estem, senyora Carbonell, per fer política, que és treballar pel bé comú i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. I no entraré ara en com estem a les botigues, de veritat. Lo seu, lo del seu grupet de govern, sembla més una trobada de companys envoltant una taula a veure com passem el dia. Llavors nosaltres ens preguntem, senyora Carbonell, quin és el seu projecte per Sitges? Ja que tinc clar que per les botigues no hi ha cap, però possiblement el públic que avui ens acompanya i també els meus companys voldran saber què tenen pensat fer des de demà a les 9 del matí fins al dia abans de les eleccions. Però sé també que això no contestarà, perquè vostè ja ens té acostumats a no dir res, senyora Carbonell, que és la política que vostè fa aquí. La política catalana, senyora Carbonell, m'agradaria també que em mirés quan li estic parlant, és que ja... La política catalana, senyora Carbonell, es basa en els pactes i això implica renunciar a alguna cosa. A què ha renunciat vostè, senyora Carbonell? Possiblement a res, perquè vostè no té full de ruta. I com no té full de ruta, el suposat equip de govern no té rumb ni té patrona. Llavors, què fem, senyora Carbonell? Ja sabem que ens hem de conformar en veure-la a vostè aquí asseguda mirant la seva pantalla cada vegada que algú de nosaltres l'interpel·la, buscant potser la resposta que vostè no té i que li han de donar. I sap per què no la té, senyora Carbonell? Perquè vostè tampoc treballa, com tot el seu equip de govern. Vostè podria acunyar perfectament la frase de qui dia passa, any empeny. I ara anem a pams. Que el seu govern no és un equip de govern ens ho demostra amb l'equipet de 7 que s'ha quedat ara, després de que els fins ara, que anomenaven companys, han hagut de marxar per la porta del darrere. On són les seves responsabilitats, senyora Carbonell? No s'ha fet responsable del desgavell del seu govern, ni de la falta d'estratègia per aportar a terme projectes a l'alçada d'un municipi com el nostre, com és Sitges. On està la seva responsabilitat? Saber que durant els propers 10 mesos no podrà portar res que valgui la pena a aquest plenari perquè vostè està sola. Ho ha pensat, senyora Carbonell? Sap vostè, senyora Carbonell, que la gent ja parla de vostè com la pitjor alcaldessa d'aquest municipi? És trist que la primera dona alcaldessa que es diu d'esquerres i feminista deixi el llistó tan baix. Però parlem del desgavell municipal de l'Ajuntament que vostè hauria de liderar. Fem memòria. No tenim pressupostos ni ordenances fiscals per la incapacitat del seu equip i seva per negociar. I a sobre el seu missatge és donar la culpa sempre al grup de l'oposició, obviant que la feina de l'oposició és fiscalitzar precisament la seva feina. Els principals contractes de l'Ajuntament estan caducats des de fa molt de temps. Se'ns va parlar que trigaven perquè havien de ser revolucionaris, increïbles i de futur. I ens van presentar uns projectes antiquats i fets a mida per uns tercers. El desgavell també es veu en l'actual organigrama fet a mida dels interessos de cada regidor. Però ara ja anem a l'última i a la més actual, a la bomba. La bomba és l'abandonament el passat dia 28 d'agost de l'empresa que executa les obres de remodelació del passeig marítim de les botigues. Avui és dia 17 de setembre i durant 21 dies que hi han passat, ningú del seu govern ha tingut explicacions cap als meus veïns i veïnes de les botigues. Tenen vostè un escrit meu demanant explicacions de data de primers de setembre i encara no m'han contestat. Se'ls va informar de la reunió que aquest dimarts passat s'ha mantingut amb els veïns i se'ls va demanar al regidor, Dani Martínez, en aquest cas, que vingués a explicar què havia passat i quins moviments estaven vostès fent amb el Ministeri. I després de confirmar, m'envien la nit anterior un WhatsApp declinant venir perquè aleguen que els manca informació ministerial i que ja convocarien vostès quan creguin pertinent. I jo em pregunto, com és possible que vostès, encara que els manqui informació com aleguen, i jo, amb un parell de trucades, gràcies a una persona, aconseguís la informació directament del Ministeri? No m'ho puc creure. És en una conversa, per cert, molt profitosa, de la qual ja en parlarem un altre dia. Una líder, senyora Carbonell, la patrona d'un vaixell, la capitana, dona un cop de timó, treu els cèntims d'aquest meravellós romanent que tenim i que dia a dia, per cert, va creixent. Es posa a negociar amb Rogassa perquè continuï l'obra i paral·lelament ja li va reclamant al Ministeri. Una líder, senyora Carbonell, fa això. Una patrona, senyora Carbonell, guia a la seva gent. I una capitana, senyora Carbonell, protegeix per sobre de tot el seu poble i els seus interessos. I acabo com he començat. Vostè no lidera. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, senyora Alonso. Continuem ara amb el grup del Partit Popular. Endavant.
7: Moltes gràcies i bon dia. Gràcies, alcaldessa i membres del govern i regidors i persones i públic que ens pugui estar seguint. En primer lloc, també, com no pot ser d'una altra manera, suport al municipi d'Olivella i a la família de la persona que ha perdut malauradament la vida aquestes pesades hores. Bé, avui no vinc a parlar només de vostès, que més tard em referiré també. Vinc a parlar precisament de la realitat que viuen els sitxetans, de la realitat que es troba el ciutadà quan surt de casa, de la realitat dels serveis municipals, de la realitat dels carrers, de la seguretat, de les inversions que no avancen dels treballadors municipals i també de la realitat política d'un govern que només governa amb 7 de 21 regidors. Perquè després de tot el que ha passat durant aquest mandat, crec que ja no podem continuar parlant de problemes puntuals o d'episodis independents. Quan la neteja continua generant queixes, quan hi ha problemes de seguretat, quan les inversions estratègiques del municipi porten anys d'espera, quan els problemes de personal formen part del dia a dia de l'Ajuntament, quan els pactes polítics es trenquen i el govern acaba reduït a 7 regidors i quan al mateix temps apareixen qüestions que afecten a l'exemplaritat de la màxima autoritat municipal, el que tenim davant no és una qüestió menor, és una qüestió molt profunda, molt greu i és una qüestió d'aquest govern. I vostè, senyora alcaldessa Aurora Carbonell, és qui encapçala aquest govern. Miri, comencem per una cosa tan elemental com la neteja. Sitges és un municipi que suporta una enorme pressió durant molta part de l'any. A l'octubre del 2025 aquest ple va aprovar el nou contracte de neteja viària, recollida de residus i deixalleria amb un cost de 13 milions d'euros. 13 milions d'euros, senyora alcaldessa. No estem parlant d'un servei menor, estem parlant del contracte major d'aquest Ajuntament. I, malauradament, el debat sobre la neteja continua al carrer. I al final la pregunta és molt fàcil. Què veu el ciutadà? Perquè el ciutadà no veu un expedient administratiu, com vostès volen fer creure. El ciutadà viu al carrer i veu al carrer. Veu contenidors, veu residus, abocaments, brutícia i punts del municipi que no transmeten precisament la imatge d'un ajuntament que té controlat els seus serveis. I quan parlem de neteja també hem de parlar del garraf i de les botigues, perquè vostès els tenen abandonats també en matèria de neteja. Miri, jo crec que durant tot aquest temps vostès han posat moltes excuses i els veïns tenen dret a una resposta clara i no més excuses. I un servei que costa pràcticament 13 milions d'euros anuals, el ciutadà té dret a exigir-los a vostès saber amb dades, amb xifres, a canvi de què doncs, aquests diners que es paguen, quantes freqüències de neteja hi ha a cada barri, quantes incidències es produeixen, quan es triga a resoldre'ls, quins abocaments es detecten. Això és gestió. I malauradament el resultat és nefast i els responsables són la senyora Guiu i els 6 altres regidors d'aquest govern, d'aquest ajuntament. I si parlem de resultats també hem de parlar de seguretat. On era vostè, senyor David Martínez, ahir al vespre, per cert? On era? Algun regidor de l'oposició li va demanar informació quan s'estava produint una tempesta terrible en aquest municipi, molt gran. Li va preguntar al senyor García què estava passant, incidències que hi havia, quin era el control que vostè estava fent, dispositiu, potser operatiu, que s'estava coordinant algun dispositiu, si estava fent un seguiment de les incidències, devia estar vostè al sofà de casa seva, perquè ni estava ni se l'esperava, com sempre. Miri, la nit del 23 al 24 d'agost, després del concert de Festa Major, Sitges va viure un fet molt greu, una batalla campal amb llançaments d'objectes contra agents policials, barricades amb contenidors, lavabos portàtils volant. I què sabem després de pràcticament 3 setmanes? Què sabem? No sabem absolutament res, senyor Martínez, i menys per vostè. El que sabem és perquè ens ho han explicat terceres i quartes persones, però vostè encara no ha donat explicacions com calen, com calen. I vostè això s'ho pren, a més, a broma, i això és el més lamentable. Miri, a vostè hauria de tenir capacitat d'anticipar-se, coordinar i actuar. I el regidor David Martínez, el regidor de Governació, ni està ni se l'espera. I encara riu ara. I encara riu ara. Vergonyós, vergonyós. Però si hi ha una qüestió que mostra especialment bé la falta de capacitat de lideratge d'aquest govern és Vallcarca. Fa 4 anys que estan esperant una resposta en aquesta inversió de 440 milions d'euros i 2.000 llocs de treball. 440 milions d'euros i 2.000 llocs de treball. 4 anys porten esperant perquè l'alcaldessa no li dona la gana donar explicacions, donar la cara i dir efectivament el que pensa, si vol aquesta inversió o no la vol, però no fer perdre més el temps amb uns inversors que estan, diguem-ne, esperant i a més molt sorpresos de la seva actitud. Senyora alcaldessa, perquè miri, si considera que aquest projecte no és adequat, expliqui-ho. Si creu que s'ha de modificar, faci-ho també. Si creu que pot avançar, expliqui què és el que està fent. Però vostè no està fent absolutament res. Avui governa, senyora Carbonell, amb 7 regidors de 21. Aquesta és la realitat. El mandat va començar amb un acord polític que contemplava determinats compromisos amb determinats grups municipals. Però vostè, segons diuen tots, sobretot els que han marxat del govern, vostè ni compleix, ni té paraula, ni és de fiar, que és el més greu. I arribem finalment al punt més important, que és l'exemplaritat de la màxima autoritat municipal. Perquè vostè no és una ciutadana més, senyora alcaldessa, és la màxima autoritat política de Sitges, 24/7, no només a dintre d'aquestes 4 parets, també quan surt d'aquest edifici. El juny del 2023 vostè va ser detinguda per la policia en el marc d'una investigació relacionada per presumptes irregularitats en subvencions i contractes de la taula del tercer sector social Sitges-Garraf. El cas inclou investigacions per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental i es van posar sobre la taula advertiments de la intervenció municipal sobre possibles fraccionaments de contractes. Vostè, evidentment, doncs, va negar qualsevol favoritisme. I el mateix passa amb la investigació que aquest any 2026 afecta a una concessió temporal del mercat relacionada amb una empresa on el seu fill era l'administrador. Vostè ha defensat la legalitat de l'actuació i nosaltres qüestionem l'exemplaritat ètica de la situació. I aquesta és una qüestió que mereix explicacions i transparència, senyora alcaldessa. Però és que encara hi ha un episodi que personalment considero especialment greu, jo diria que gravíssim, que és el Club de Mar. S'ha fet públic un vídeo en què vostè, senyora alcaldessa, es refereix als usuaris del Club de Mar amb l'expressió de pijos de merda. Que la gent que ens escolta ho sàpiguen, perquè el vídeo ha corregut, però no sé si ha corregut prou perquè tothom ho sàpiga. Es referia l'alcaldessa en els socis del Club de Mar com a pijos de merda, textual. I li vull parlar, senyora Carbonell, en nom de tots aquells ciutadans que legítimament poden preguntar-se si aquesta és la manera com la seva alcaldessa es refereix a una part dels ciutadans que representa. I li ho dic directament. Si vostè va ser prou valenta per dir aquestes paraules de matinada en una discoteca amb una copa a la mà, sigui tan valenta de dir-ho aquí davant de tots els mitjans de comunicació en aquest ple i davant de tots els sitgetans. Digui-ho aquí, si us plau. Pijos de merda? Vostè considera que aquelles persones són pijos de merda? No li fa vergonya? No té dignitat, evidentment que ni li fa vergonya, perquè no la té, ni té dignitat, que és encara molt més greu. I per tant, després d'escoltar aquestes paraules, és inevitable que aparegui una pregunta política sobre aquesta actitud envers el Club de Mar i sobre les gestions que s'han fet per defensar-ne la continuïtat. Perquè sí que li puc preguntar si aquesta manera de veure els usuaris del Club de Mar ajuda a entendre la seva actitud posterior davant d'un espai que molts sitxatans considerem part de la història i de la identitat del municipi. Aquesta pregunta, senyora alcaldessa, mereix una resposta. I quan ajuntem totes aquestes qüestions, apareix una realitat que és difícil d'ignorar. Tenim un municipi que reclama més neteja, que espera actuacions des de fa molt de temps, que té problemes en matèria de seguretat, que té problemes de gestió interna amb els treballadors. Tenim una oportunitat com Vallcarca que vostès l'estan deixant perdre i tenen un govern que ha passat a tenir únicament 7 regidors de 21. I vostè està més sola que mai, més sola que mai. Els regidors que l'acompanyen, els que no han marxat, és que potser no tenen on anar, però vostè està pràcticament, únicament, exclusivament, està sola. I miri, davant de tot això, senyora alcaldessa, no n'hi ha prou amb continuar explicant-nos doncs, que el govern té dret a governar, evidentment que té dret a governar, però té dret i té l'obligació de governar i de treballar i de tenir responsabilitats. I per això, després de tot el que hem exposat, crec que vostè avui i els 6 regidors que l'acompanyen, que encara formen part d'aquest govern, doncs tenen una obligació molt concreta, que és explicar als ciutadans de Sitges què pensen fer a partir d'ara sobre Vallcarca, sobre la neteja i sobre la seguretat. I un cop ho hagin explicat, el que han de fer és dimitir i marxar. Deixar aquest govern, deixar de fer mal al municipi de Sitges. Expliquin vostès tot el que han de fer en les matèries que li he preguntat i després pleguin, marxin i deixin que un altre govern, amb uns altres regidors, amb més capacitat de feina, sobretot, governin aquest municipi.
5: Moltes gràcies, senyora García. Endavant, Fets per Sitges.
8: Bon dia, moltes gràcies, il·lustríssima. Bon dia a tothom, els que m'acompanyeu. Aprofitem avui l'únic punt de l'ordre del dia, d'aquest ple, que és el debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament de govern municipal. I avui no hem vingut a fer literatura ni a perdre el temps amb eufemismes. Des de Fets per Sitges parlem clar i amb la cruesa que exigeix el moment. La realitat que ha quedat al descobert i que tenim un govern buit, sense rumb i absolutament deslegitimat. Perquè com cal definir un govern que traeix els seus propis acords? Que signa un pacte i l'endemà el llença a la paperera? La seva paraula, com li he dit reiteradament, no val res. La seva signatura té el mateix valor que un paper mullat. I les coses les anomenarem pel seu nom. Vostès són un govern il·legítim, que governen d'esquena la majoria i sobre les seves runes del seu propi compromís, que traint la paraula donada i mentiré per prometre conscientment allò que sabia que no complirien i sobretot desagraït amb el partit i a la seva persona que va fer possible que avui vostès, en minoria, segueixin així. I senyora García del Partit Popular, li recordo que jo no vaig marxar, em van fer fora. Un govern ineficient, incapaç de tirar endavant la gestió municipal més elemental. Un govern decidiós i acomodat, sense cap mena d'impuls ni ambició per la vida, per la vila. Un govern egocèntric, més preocupat pels sous i les fotos a les xarxes socials, no parlem dels vídeos, i de la seva gestió real. Un govern superb, despectiu i arrogant, amb l'oposició, igual que les persones del poble que no estan d'acord amb vostès. Un govern incompetent i cínic, intentant dissimular la seva incapacitat, acusant els altres, com fan sovint, i intentar justificar les seves mancances. Des de Fets per Sitges el volem posar d'una manera planera, exposar el nostre posicionament. Posarem sobre la taula 4 exemples concrets per escenificar perfectament el que és aquest govern il·legítim. Anem a posar-nos davant del mirall real dels veïns de Sitges on la seva desídia i la seva incompetència la pateixen diàriament. El primer d'aquests 4 exemples el trobarem en la gestió dels serveis públics i el desmantellament pausat, silenciós i sistemàtic de la brigada municipal. Sembla una broma que un executiu conformat per Esquerra Republicana i el Sitges Grup Independent sigui el responsable directe d'aquesta deriva. Vostès han posat els serveis urbans en mans de la dèria privatitzadora d'un responsable d'àrea. I ho dic exposant amb fermesa el nostre criteri. Tal com ho veiem des de Fets per Sitges, aquest càrrec té com a única obsessió externalitzar els serveis públics en favor de gestions privades. I això passa perquè no rep les directrius polítiques que hauria de rebre per part d'un govern que ja li està bé aquesta situació i amb el beneplàcit d'avui l'ausent regidora de les seves dèries i les seves fòbies vers a la gent del poble de Sitges. Vostès són un executiu que assumirà amb els braços creuats aquestes actuacions mentre es fan gastar milionades al poble de Sitges, tal i com hem vist clarament amb l'elevat cost del contracte de neteja. I vull deixar una cosa clara. Parlant de la brigada, posem en màxim valor el valor social de la Mancomunitat Tegar. El debat no és Tegar. El debat és el model de la gestió d'aquest govern que utilitza les externalitzacions per cobrir la seva falta de planificació. La prova del cotó la tenen signada amb el seu propi decret d'alcaldia, el 28-29-2026, d'ampliació del conveni amb Tegar. En aquest document s'admet textualment que la jardineria de les quatre escoles públiques, l'Ausó, Barratxina, Utrillo i Agnès, es contracta a fora, donat que la brigada no podia continuar cobrint aquest servei. Aquest és el relat de la seva gestió. Deixa morir la brigada per inacció, no reposen el personal, la buiden de recursos i utilitzen el problema que vostès mateixos han creat com a excusa per externalitzar. Anar privatitzant contínuament acaba sovint sent més car i ens hipoteca els serveis públics. Estan venent el patrimoni humà de l'Ajuntament. Per aquesta incapacitat de gestió no es queda només en papers. El segon exemple el patit directament al carrer. Ja fa molts mesos que van portar amb aquest ple el cansament, la desesperació i el sentiment d'abandonament profund dels veïns de la plaça Pérez Rosales. Els vam advertir que no era un fet puntual, sinó una problemàtica cronificada. Consum d'alcohol, de la via pública, sorolls nocturns constants, brutícia i una degradació evident de la convivència. Han passat els mesos i quina ha estat la seva resposta? La situació continua igual o pitjor? En el ple, que vostès és molt habitual que ens omplin la boca parlant de la falta d'HPO, un debat que evidentment sempre ens sumem sense cap mena de dubte, però referent a aquest tema, què hem de fer amb els sitgetans que han de posar el seu pis en venda perquè vostès són incapaços de gestionar la incivilitat i el soroll a la plaça Pérez Rosales? Quina solució donem a les famílies que han de marxar de casa seva perquè l'Ajuntament les deixa desprotegides? Qui ha de vetllar pel descans i el benestar dels veïns si no ho fa el propi Ajuntament? Aquesta inacció és la radiografia exacta de com un govern d'esquena als veïns. I els hi pregunto, de quina banda estan vostès? Dels veïns que treballen i volen descansar o dels incívics? El tercer exemple d'aquesta governabilitat fallida el trobem portes endins a l'Ajuntament, a la distorsió de les prioritats i en el mal ús que es fan de la pròpia estructura municipal. Cal recordar a tothom una cosa elemental. Un empleat públic no està al servei del partit que governa, està al servei de l'interès general. Els pilars de la funció pública són la neutralitat política, la imparcialitat, l'objectivitat i el rigor. A Sitges cal defensar urgentment aquesta neutralitat, perquè hem vist massa sovint com alguns funcionaris creuen una línia per afavorir l'executiu. Per fer política ja n'hi ha els polítics electes. En canvi, vostès han convertit els càrrecs de confiança en un equip de palmeros al servei exclusiu d'Esquerra Republicana i del Sitges Grup Independent. Treballen per vostès, pel partit, no per la vila. I els hem dit més d'una vegada, si volen assessors d'imatge per promocionar-la i promocionar-se, paguin de les seves butxaques o que ho paguin els seus partits. Però Sitges no té per què financiar-los la campanya electoral permanentment. Així mateix, cal denunciar la falta d'independència d'empreses de comunicació sostingudes mitjançant convenis municipals que acaben fent de portaveus del govern. La informació pública no es compra amb diners municipals. I un quart i últim exemple per tancar el retrat de la seva governabilitat o ingovernabilitat. Cal parlar directament del seu sectarisme polític. Al llarg d'aquests anys, des de Fets per Sitges, hem presentat desenes de propostes d'acord per millorar la vila. Les aproven per complir l'expedient i després les deixen en una caixa. L'exemple més clar d'aquesta manera mesquina de fer política és la pista poliesportiva del Carrefour, la que diem al costat del Carrefour. 6 anys demanant
9: per aquesta pista, per fer la pràctica de l'esport, posar llums. Nosaltres vam arribar a aprovar-los els pressupostos confiant en la seva paraula, fins que vam comprovar que la seva paraula, com he dit abans, no val res. Quina va ser la resposta durant aquests 6 anys? Excuses surrealistes per no donar-nos la raó, que si no hi havia línia elèctrica, o en recordo el senyor Monasterio al·ludint al pas del futur tren orbital pel costat de la pista. Qualsevol pretext per no donar la raó a fets per Sitges. Quan vam decidir deixar la reclamació en stand-by, per art de màgia, un dia vam posar les llums a la pista poliesportiva. Es van fer les fotos a les xarxes i ja es van oblidar del tren orbital i de les seves excuses que durant 6 anys m'han estat donant. Però sap qui han estat realment els perjudicats? Els joves i els ciutadans de Sitges que no han pogut gaudir d'aquestes instal·lacions en condicions només pel seu sectarisme. Aquesta ha estat la seva governabilitat durant tots aquests anys. Odi, sectarisme i incapacitat. Avui no pretendem que vostès prengui cap determinació, ja que, com va dir el senyor David Martínez, vostès aguantaran a la cadira fins al final. Esperem pel bé de Sitges que aquest sigui el final. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, senyor Rubí. Passem ara la paraula a la senyora Gallardo de Junts per Sitges.
10: Molt bon dia a tothom. Volem començar expressant el nostre condol al veí d'Olivella, a la família i als amics del veí d'Olivella mort aquesta matinada pels aiguats. I ara bé, anem al que és substancial en aquest ple, perquè aquest matí de dijous som aquí perquè diversos grups de l'oposició, com s'ha explicat, hem considerat necessari que el govern ens expliqui què pensa fer des d'avui fins al final d'aquesta legislatura al maig del 27, i nosaltres, Junts per Sitges, efectivament som un dels grups sol·licitants d'aquest ple. Sabem que contestarà l'alcaldessa reactivament, dient a tots els grups que ens hem desviat i que no demanem el que proposa la moció, i nosaltres ens creiem absolutament legitimats per fer aquesta exposició de motius, de raons i de despropòsits que prèviament ja han fet altres companys de grups municipals. La pregunta és molt senzilla, és molt simple: quin és el pla d'aquest govern per governar Sitges durant els pròxims mesos? Nosaltres entenem que avui no estem parlant d'una qüestió menor. Vostès són un govern en minoria, només 7 regidors, i al final estem a la fi d'una legislatura que va començar en unes circumstàncies extraordinàries. Se n'ha parlat també amb una detenció de diverses persones, entre elles l'alcaldessa, en el marc d'una causa judicial que encara no s'ha aclarit. Nosaltres tots hem respectat la presumpció d'innocència, i el que hem rebut a canvi de vostès, el canvi d'aquest respecte que nosaltres hem abocat, és que vostès ens han perdut el respecte a nosaltres, però això no és el més greu. L'han perdut al poble de Sitges, perquè s'han passat 3 anys mentint, i a més, faltant a les més mínimes normes d'educació i de respecte institucional. Des del nostre punt de vista, aquell govern evidentment es va constituir, això ja ho sabem, a última hora, amb un objectiu molt concret, evidentment que nosaltres no accedíssim a governar Sitges després d'haver guanyat les eleccions, però 3 anys després, i els hi recordarem tant com sigui necessari, el resultat és a la vista. Vostès han aconseguit que Sitges perdi temps, que perdi oportunitats i que perdi capacitat de projecte amb molts recursos econòmics, i l'estat del municipi, no ho diem nosaltres, vostès facin el favor de passejar per tot arreu i veuran. Ara bé, no venim a preguntar si aquest govern pensa resistir fins al maig, això ja ho sabem, venim a preguntar què pensen fer, perquè ocupar el poder, evidentment, com vostès estan demostrant, no és governar. Durant aquesta legislatura hem vist projectes que s'eternitzen, equipaments que queden en el camí i problemes quotidians que continuen sense resposta. Hem vist el Club Natació, el Club de Mar, el Front Marítim, el Camp d'Hoquei, la neteja, el transport públic i els equipaments que avancen amb una lentitud que Sitges no es pot permetre, o perdent-los amb pèrdues patrimonials que seran irreparables. Hem vist la dificultat d'aquest govern per transformar els recursos municipals en realitats, perquè de recursos en tenen molts, però vostès els han malgastat. El pressupost del 2026 no va obtenir els suports necessaris, i continuem treballant amb el del 25, però fent-ho tot a cop de modificacions de crèdit. I nosaltres volem dir que vostès surten després dient que han fet grans coses, que una modificació de crèdit no és una obra acabada, com s'han encarregat de demostrar-nos. Una partida no és un servei en funcionament, i per suposat, senyora Carbonell i tots els seus companys de govern, una fotografia no és una política pública, i una publicació a les xarxes no substitueix un calendari d'execució. D'exemples, malauradament, en tenim molts i temps, jo no en tinc el suficient per exposar-los tots, però podríem, per exemple, parlar del patronat. El senyor Oliver volia sí o sí fer Sant Jordi el patronat. Està content vostè del patronat? Dirà que sí. Nosaltres creiem que és una vergonya que després de dècades d'estar tancat vostès tinguin aquest equipament en aquestes condicions, entre d'altres, sense complir les mínimes normes d'accessibilitat. Tenim avui aquí els representants sindicals de l'Ajuntament. Vostès tenen molts diners, no vostès, el poble de Sitges. Facin també, sisplau, senyor Martínez, un repàs de la gran gestió amb els recursos humans d'aquest municipi, d'aquest ajuntament, que només han fet que perdre talent i equip humà, i això sí, ara a final de mandat, a cop de talonari, a intentar callar les boques i a veure si tothom es posa tranquil·let i no els hi diu res a vostès. Aquest govern, això sí, els hi reiterem, vostès tenen un gran mèrit, això no els hi podem negar, s'han convertit en els reis de la propaganda, fotos i més fotos, vídeos, proclames i titulars, però nosaltres saben que no els hi consentirem més, no els hi consentirem més i els hi anunciem ja que a partir d'ara cada anunci tindrà una pregunta, tindrà una resposta, cada promesa voldrem que vingui acompanyada d'un calendari i cada incompliment tindrà la nostra memòria constant i persistent perquè aquesta és la nostra feina, els hi agradi o no. Comencem, per exemple, pel tema que considerem més greu. Senyora Guiu, què passa amb la neteja? Què ens dirà avui? No per fer nota de premsa, no per fer relat, no per explicar coses que no serveixen de res. D'aquí a poc farà 3 anys que Sitges no té contracte de neteja. En quin punt exacte es troba? Hem vençut ja tots els terminis després de tots els terminis del contracte, de l'exposició, de les reclamacions, dels que vostè vulguin. Quan començarà aquest nou servei? Quin calendari tenen? I sobretot, senyora alcaldessa, senyora Guiu, algú de vostès dos assumirà responsabilitats per aquest retard? Diran de veritat quants diners de més ens està costant cada dia Sitges viure en aquesta situació? I ara tenim una propina. Què passa amb els treballadors? Perquè a Ràdio Maricel, crec que va ser ahir, ens van explicar la situació real en la que estan. És que resulta que la senyora Guiu i la senyora alcaldessa deuen tenir coses molt més importants a fer perquè els treballadors han reclamat reunions i l'Ajuntament no el rep. Evidentment, això vol dir que vostès tampoc parlen amb l'empresa perquè aquí hi ha un despropòsit absolut de gestió. Bé, avui els preguntem si el rebrà, perquè Sitges s'ha de netejar cada dia. Afortunadament, de tant en tant plou i avui tenim els carrers més nets. Mirin, a banda del que ens diguin, ja els hi dic jo que evidentment les excuses no recullen les escombraries, no reparen els vehicles i no protegeixen els drets laborals. Aquesta responsabilitat és seva i vostès de moment no l'estan assumint. I si volen, repassem també alguns dels altres anuncis que han fet en la seva obra de govern. Fem-ho, va. Les llars d'infants. El 2027 s'ha conclòs que la gestió directa és legalment viable i alhora el termini de licitació va finalitzar el 22 de juny i el procediment continua pendent d'avaluació segons la informació disponible. Crec que avui tenen una taula telemàtica, ens diran que avui fan tot, sempre tot a última hora. La qüestió és que hem començat el curs encara sense la licitació de la llar d'infants. El servei d'atenció domiciliària, aquest govern d'esquerres d'atenció a les persones grans. Senyora Carbonell, no li fa vergonya que això encara no estigui licitat i no estigui com cal, amb una cosa que deriva del contracte programa? Can Robert, aquesta gran obra, aquesta estació d'autobusos que nosaltres diem en la terminologia actual, fake, mentida, obres licitades i terminis finalitzats el 7 de juliol i bé, no sé, aquesta gran estació d'autobusos no sabem quan començarà. Mercat municipal, vostès creuen que és de rebut que amb tot el que ha passat s'ha dit i han patit encara no s'hagi licitat la climatització del mercat? Ara, al mes de setembre, que hagin passat l'estiu, que han passat al mercat municipal els paradistes i els usuaris. Si volen, també repassem el transport públic. Al maig es va publicar l'estructura de costos del futur contracte del servei urbà i turístic i després què? Quan tindrem el contracte? Continuem fent addendes, modificacions, una xapussa, si em permeten l'expressió, darrere l'altra. I què hem de fer també amb les oportunitats per a la gent que vol fer coses a Sitges? El Viver d'Empreses Creatives i el Centre d'Empreses Creatives, crec que en tot el mandat no els hem sentit dir absolutament res de tot això. Quin projecte tenen vostès per generar aquesta activitat, retenir talent i donar oportunitats als empresaris? No sé, és que clar, quants serveis essencials poden quedar encallats al mateix temps abans que aquest govern admeti que té un problema? No admeten vostès que són un frau i un fracàs? No han acabat absolutament res del que han anunciat i el que anunciaran al futur tampoc ho acabaran. Un any més, el curs ha començat sense un edifici digne per l'Escola Municipal de Música. No sé quantes vegades van anunciar això. Però el pitjor de tot és que quan tinguem aquest edifici i dit pels mateixos professionals És que és molt greu. Aquesta escola de música ja naixerà obsoleta per les necessitats d'un municipi com Sitges. Bé, no sé, parlarem en un altre moment de tots els problemes, senyora Montse García, senyora Lila, que el seu departament està generant amb la falta de cura amb les persones grans. Ja els hi dedicarem un monogràfic a parlar d'això, segurament no en un ple, en un altre espai, però els hi direm. I el front marítim, quantes versions, quantes mentides hem sentit amb el despropòsit i tot allò que vostè no ha fet, alcaldessa, la inacció, la deixadesa de funcions en la gestió del patrimoni segurament més preuat pels sitgetans. No ens contestin amb una altra fotografia davant d'un plànol, ni diem mentides, sobretot, perquè ja en tenim prou. Nosaltres no donarem suport a aquesta manera de fer. Nosaltres no treballarem perquè aquest govern arribi o no al maig del 27, ja sabem que vostès arribaran. Treballarem perquè Sitges no hi arribi pitjor, si és que és possible arribar pitjor gràcies a la seva falta de capacitat. Tenir poder, ho tornem a dir, no vol dir saber governar, i això a Sitges, senyora Carbonell, per molt que vostè ara ens contesti no sé quines coses, ja ho veu tothom, el que tenim és un govern expert en dir mentides, a vostè li fa molta gràcia i riuen mentre l'oposició parla, i no els hi tolerarem cap més, tampoc aquesta falta de respecte que un cop més avui estan demostrant, perquè no són capaços d'estar callats en la intervenció dels altres grups. En qualsevol cas, ni nosaltres ni Sitges els aguanta més. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, senyora Gallardo. Passem ara als grups no proposants, començant pel grup polític de Vox. Endavant. Perdó. A partir d'ara tenim 3 minuts. Recordem que fins ara han estat els grups proposants 10 minuts i a partir d'ara tenim 3 minuts la resta de grups. Endavant.
11: Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, desde Vox mostramos nuestras condolencias al vecino de Olivella que ha perdido la vida al llevárselo la riada. Bien. El pleno de hoy, realmente, si nos ceñimos a su único punto del día, es la situación de gobernabilidad del Ayuntamiento de Sitges desde la ruptura del Gobierno municipal. Ya sabemos que este Gobierno municipal es un desastre. Ya sabemos que este Gobierno municipal nos gestiona a la altura de lo que se merecen los vecinos de Sitges. Ya sabemos que no ha cumplido ninguna de los objetivos que tenía que llevar a cabo. Pero es que lo que mal empieza nunca puede acabar bien. Yo, alcaldesa, soy uno de esos vecinos de Sitges que usted vilipendió en un vídeo no impostado, porque realmente los vídeos que se suelen hacer desde este gobierno municipal, no desde el ayuntamiento, son vídeos propagandísticos que realiza usted. Cuando el vídeo no es impostado, usted vilipendia a una parte del tejido social de Sitges. Uno de esos vilipendiados es este humilde regidor. Bien, ceñiéndonos al único punto del día, nos tiene que explicar, alcaldesa, cómo es posible que, dándose la situación objetiva de que se pudiese dar con el cambio de alcaldía, pacto que usted firmó con el resto de grupos municipales que le dieron apoyo en el año 23, ¿cómo es posible que, pudiendo tener esa estabilidad, porque sumaban 11 regidores, no se pudo llevar a cabo y se consumó una traición? Esto es una cuestión de carácter operativo. Usted dijo que había cuestiones de carácter ilegal, de que había cuestiones de que no se podían formalizar. Ahora es el momento de explicarlo. Ahora es el momento. Este pleno, de hecho, está para eso. Por eso es este punto del día. Ya sabemos que es un desastre su gestión. Ya sabemos, por eso están con 7 regidores, porque nadie abandona un barco que va en buena dirección. Pero es que su barco va en muy mala dirección. De hecho, está en pleno naufragio. Pero bien, explíquenos por qué no se consumó ese pacto que usted había acordado cuando tenían los apoyos. ¿Por no dejar la alcaldía? Explíquelo y explique todas las condiciones y la situación que se dio. Estamos ante una situación crítica. Estamos a una situación en la cual todos los servicios municipales no funcionan. No funciona ni uno. Y sobre todo me gustaría que nos explicasen por qué en 2 años, prueba de ello, 10 agentes de policía en 2 años se han ido de la policía local de Sitges y se han ido a otras policías, la mayoría de ellos de reciente incorporación.
5: Moltes gràcies, senyor Gilabert. Passem ara al grup de Guanyem Sitges. Endavant.
12: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges considerem aquest ple inútil, ja que no s'ha dit res que no s'hagi dit anteriorment. És un ple que costa 6.000 euros per un acte preelectoral de les dretes. De totes maneres, hi ha un nexe comú que entre tots els membres de l'oposició estem d'acord, i és que aquest govern no treballa. Però és que no és que no treballi ara, és que no treballa des del minut 1. I això s'ha anat avisant ple a ple. Però és que, a més de no treballar, no compleix els pactes o els compromisos en què arriben amb altres formacions polítiques. Ahir ens vam reunir amb el govern i no ens van donar cap notícia de l'esnonament que hi ha hagut aquesta setmana. Recordem la problemàtica que hi ha actualment a Sitges amb l'habitatge, amb els desnonaments, i cap notícia amb una reunió que vam fer ahir amb la senyora alcaldessa i el senyor David Martínez. Però és que, a més, ens enterem més tard per xarxes socials que el govern ha decidit no presentar ordenances fiscals de cara l'any que ve, quan nosaltres teníem un pacte sobre ordenances fiscals que s'havien de presentar una sèrie de coses. Un pacte a què vam arribar l'any passat. Mirin, a nosaltres ens han aixecat la camisa diverses vegades, però aquesta creiem que serà l'última. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, senyor Tubau. Passem ara al grup Verds en Comú Podem, Sitges.
13: Sí, moltes gràcies. Ens afegim als condols que han donat els nostres companys. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè compartim la qüestió de fons, que la situació política de l'Ajuntament ha canviat i el govern municipal té l'obligació d'explicar com pensa governar la resta del mandat. La situació actual quina és? Doncs que el govern ha perdut la majoria amb què es va constituir, i aquesta és la responsabilitat que té el govern. Nosaltres formàvem part d'aquest govern, hem estat dins del govern i coneixem perfectament les dificultats que comporta governar, però avui ja no hi som. La nostra sortida en cap cas significa que deixem de preocupar-nos per la governabilitat de Sitges, al contrari, tenim una responsabilitat diferent que pensem exercir: fiscalitzar, proposar i exigir que el govern expliqui què vol fer i en quins suports pensa fer-ho. I per això nosaltres compartim especialment que ens parli de quina planificació política tenen, quines prioritats, quins projectes i quins calendaris, bàsicament perquè és un dret i una obligació especialment de cara a la ciutadania. No només quines actuacions anunciaran, sinó quines pensa executar, o si només pensen dedicar-se a fer campanya per les eleccions. La veritat és que la nostra impressió és que això és el darrer que més els importa. I en remeto a les proves, res de nou. També compartim que en una situació de minoria, doncs el diàleg amb els grups de l'oposició ha de ser més freqüent i més efectiu. Ja ho vam defensar dins de govern i tornem a defensar, evidentment, ara. Ara bé, nosaltres no volem una política basada simplement en acumular reunions i que siguin un pur tràmit de cara a la galeria. Volem que aquestes reunions serveixin per alguna cosa. Que hi hagi informació, que hi hagi propostes, que hi hagi capacitat d'arribar a acords que siguin possibles, i és que el govern és el responsable de que això es produeixi. El govern ha d'assumir la responsabilitat de governar. Un govern en minoria no pot pretendre governar com si tingués una majoria absoluta. Ho diem a l'oposició i ja ho dèiem al govern. Necessita escoltar, negociar i buscar acords. Però l'oposició tampoc pot substituir el govern o encallar-se en l'estratègia del no a tot. La responsabilitat, com he dit anteriorment, correspon al govern. També demanem aquesta transparència en els acords polítics. Volem saber quines negociacions tenen vostès amb altres grups. Demanem una cosa molt senzilla, que és això, transparència amb els grans acords, perquè també forma part del que ha de fer el govern. Alhora creiem que la política necessita espais de negociació amplis, i en aquest sentit el nostre posicionament és molt clar. Nosaltres vam sortir de govern i vam explicar les raons per les quals ho vam fer i seguirem treballant com no pot ser d'una altra manera, i per això donarem suport a aquesta moció, que després del canvi polític que ha viscut a l'Ajuntament doncs, és doblement important. Perquè la governabilitat no es proclama, s'executa. Per això volem saber com pensen executar el que queda pendent d'aquells famosos 27 projectes que van pactar amb vostès, o si seguiran amb la línia de no acceptar alguns d'ells, com ha passat amb el Sitges Grup Independent, amb el psicòleg municipal, que malgrat formar part de l'acord del govern d'aquests 26 projectes pactats i consensuats, van decidir unilateralment que no el farien. És més, van posar doncs, aquest grup aquesta condició per votar el canvi d'alcaldia, prescindir d'un psicòleg municipal, tot i estar pressupostat i pactat. Encara que doncs, fins i tot la regidora no sabés que disposava d'aquesta partida. No pot pretendre de cap manera que tot continuï igual, com deia l'escriptor. Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies, senyora Gasulla. Passem ara al grup Sitges Grup Independent. Endavant.
15: Gràcies, alcaldessa. Doncs, i a totes i tots els que ens esteu seguint en directe des de casa. Doncs bé, quan se'ns diu que aquest govern no fa res, la temptació seria respondre amb indignació. Doncs jo prefereixo fer-ho mirant la realitat. Perquè governar un municipi no és només el que es veu dia a dia, que s'inaugura una obra. Abans hi ha una necessitat, un projecte, un pressupost, informes, aprovacions, licitacions i adjudicacions. I governar és aconseguir que tot aquest procés avanci fins que una necessitat es converteixi en una realitat. I això està passant a Sitges. Terramar n'és probablement l'exemple més visible, una reivindicació històrica que avui ja té màquines treballant al carrer. Però no és un cas aïllat. Avança Santa Bàrbara. El nou camp de futbol ja té projecte definitivament aprovat. Les obres de la nova estació d'autobusos interurbans i turístics de Can Robert estan a licitació. Avança també l'escola de música. S'han ampliat els espais del centre de formació d'adults i continuem millorant els centres educatius. Avancem també en el mercat, amb Pins Vents, Miquel Utrillo, el Patronat i altres equipaments culturals i associatius. En seguretat, hem desplegat els lectors de matrícules i continuem amb la videoprotecció. En mobilitat hem ampliat també la xarxa ciclista, creat alternatives d'aparcament i mantingut mesures pensades específicament pels residents. I podríem continuar. I precisament perquè en 3 minuts no hi cap tota la feina, el govern presentarà per escrit el balanç de projectes i el seu calendari. Així podrem parlar sobre dades, terminis i compromisos concrets i no sobre percepcions. Però governar també és afrontar els problemes que tenim avui. La neteja n'és un exemple. Sitges suporta en molts moments de l'any una pressió sobre l'espai públic molt superior a la seva població resident. Això exigeix un esforç enorme en neteja, residus i manteniment. Hem plantejat reforços per millorar el servei i alguns no han tingut el suport necessari al ple. Per tant, és legítim exigir al govern de Sitges que Sitges estigui més net. Nosaltres mateixos ens ho exigim. Però quan arriba el moment de posar mesures sobre la taula, també és legítim recordar que decideix cadascú. Perquè aquesta és la diferència entre explicar un problema i haver d'assumir la responsabilitat de gestionar-lo. No direm que està acabat allò que encara no ho està. Hi ha coses fetes, coses en obres, licitacions en marxa i projectes aprovats. I també hi ha coses que s'han d'avançar més. Nosaltres no venim a vendre un Sitges perfecte, ni molt menys. Nosaltres venim a respondre del Sitges real, del que hem fet, del que estem fent i del que encara ens queda per fer. I això és, sense cap mena de dubte, i no tinguin cap dubte que ho farem, que és el que seguirem fent fins a l'últim dia del nostre mandat. Gràcies.
14: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al Partit Socialista. Endavant, senyor García.
16: Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores. Molt bon dia. Ens trobem davant d'un debat necessari i rellevant, encara que mantenim serioses dubtes sobre el format i la idoneïtat d'aquesta convocatòria. Avui, però, no ens quedarem en les formes, no som davant d'un tràmit ordinari. La nostra responsabilitat institucional en un moment que el govern municipal ha quedat en una excepcional minoria és evitar que aquesta excepcionalitat condicioni la governabilitat de la vila i, en conseqüència, la qualitat de vida dels sitgetans i sitgetanes. Per això, des del PSC, partit d'arrelades comissions democràtiques i demostrada capacitat de govern, considerem imprescindible que aquest debat es produeixi al ple, màxim òrgan de representació democràtica del municipi, i agraïm doncs la iniciativa dels partits convocats. Senyores i senyors del govern, la sortida de 2 regidores i la no materialització del relleu de l'alcaldia en la persona de la senyora Gasulla ha generat una nova realitat política. Són cada vegada menys i aquesta feblesa fa encara més evident la manca de lideratge. Confiem en un govern sense majoria suficient per impulsar cap projecte sòlid, consolidar un pla d'actuacions o garantir qüestions bàsiques com les ordenances fiscals o els pressupostos anuals. En aquesta situació no n'hi ha prou amb paraules amables, cal diàleg, experiència i capacitat real d'escolta. No val responsabilitzar la posició d'allò que és responsabilitat del govern. No val lamentar-se les asses de la manca de suport quan ni tan sols s'ha obert un espai de negociació i pacte. La responsabilitat, senyora Carbonell, és seva. Dit això, mirem també a la ciutadania que s'escolta i reclama sentit institucional. El PSC no bloquejarà Sitges. No farem una posició destructiva. Controlarem, fiscalitzarem, preguntarem i denunciarem si cal l'acció de govern. Però no permetrem que la seva incapacitat aboqui Sitges a la paràlisi institucional o a decisions improvisades. Parlem també de seguretat i convivència. Els fets de la matinada del 24 d'agost ha de marcar un punt d'inflexió. Proposem la creació d'una taula de seguretat i convivència ciutadana en agents socials, educatius i institucionals per definir un model basat en el respecte, la pertinença i l'estima per la comunitat. Proposem igualment un grup de comunicació amb tots els portaveus municipals i responsables de les forces i cossos de seguretat per canalitzar informació en temps real. Parlem d'urbanisme també. El futur de Sitges s'ha de construir amb consens. En un govern

0: línia que hauria de ser clara, la que separa la comunicació institucional de la partidista. Ho hem vist quan el compte oficial dona rellevància política al discurs de l'alcaldessa per la Diada o quan converteix en notícia la presència d'un regidor en un acte esportiu. Lo important és el club esportiu, les entitats i la ciutadania, no la pressió del govern. Acabo ja, senyora alcaldessa. Escoltar no és una formalitat. Escoltar és entendre que ningú té la veritat absoluta i que l'altre pot tenir coses a dir. Escoltar és reconèixer una societat plural, inclusiva, exigent i diversa. Des del PSC ens comprometem a continuar escoltant tota la ciutadania de Sitges. Pensi el que pensi, visqui on visqui, estimi a qui estimi o voti el que voti. Sitges necessita estabilitat, transparència i diàleg, no més enfrontament. Nosaltres escoltarem. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al regidor Oliver per part d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Afegir-nos també a fer arribar el condol a Olivella, a la família d'aquest veí que ha perdut la vida i la vida, i reconèixer i agrair la feina a tots els professionals i totes les persones que han treballat de valent aquesta nit i que continuen fent-ho ara mateix. Bé, el portaveu de grup Sitges Independent ha parlat de projectes, de molta feina concreta i feta. Jo no faré una llista, no continuaré amb aquesta llista, però com que avui se'ns convoca per fer balanç de govern, fem-ho. Però fem-ho sencer, perquè crec que la pregunta que planteja aquest ple està mal formulada. No és només què farà aquest govern que està en minoria. La pregunta és què farem els 21 regidors en un ple amb el qual ningú té majoria. Nosaltres no direm que tot funciona bé. Governem i, per tant, assumim també allò que no funciona, els projectes que avancen massa lentament i els problemes que encara no hem resolt. L'administració avança massa lenta, senyora Gallardo, això és així. No és una excusa. Això és un problema polític, perquè si l'administració arriba tard, la ciutadania acaba dubtant de que la política sigui útil. Però tampoc acceptarem que minoria vulgui dir paràlisi. De fet, és impossible explicar en 3 minuts tota la feina que s'ha fet i la que s'està fent. Però no pateixin, que el govern ho farà properament per escrit, amb un exercici de transparència. Continuarem batallant pels 482 habitatges públics, pels serveis, els equipaments i les polítiques socials. Aquesta és la nostra responsabilitat. Però si avui fem un balanç, no? Sembla això un estat del municipi, un altre tipus de debat, també hauríem de mirar com hem fet política. I no parlo de tota l'oposició al dir que masses vegades hem passat de fiscalitzar a crispar, de discrepar a desqualificar i de discutir decisions polítiques a atacar personalment regidors i regidores. El problema no és que això desgasti aquest govern. Els governs estan, sí, senyor Alonso, per ser fiscalitzats. El problema comença quan una proposta deixa de valorar-se per el que aporta a la vila, el que aporta a Sitges, i es valora calculant qui se'n podrà treure el mèrit, qui sortirà a la foto. Perquè aleshores la política deixa de buscar solucions i comença a administrar fracassos. I sí, som un govern en minoria, 7 regidors de 21, però la minoria no és només una situació de govern, és la situació d'aquest ple. Les urnes no van donar majoria a ningú, ens van obligar a entendre'ns, i és a nosaltres que ens correspon dialogar, negociar. Però els altres 14 també poden fer possible
1: després les decisions. Després tindrà un minut per gràcies. Tancament. Moltes gràcies, regidor. Ara passem als 3 minuts... que tenen els partits polítics proposants de la moció. Comença la regidora no adscrita, senyora Alonso. Endavant. Té 3 minuts.
3: Sí. Sí, gràcies. Jo vull escoltar la resta dels meus companys i després aprofitaré el meu minut, que em sobra i tot. Gràcies.
1: Per part del Partit Popular.
4: Jo... Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo la veritat és que acabo d'al·lucinar. O sigui, ara resulta que el portaveu d'Esquerra Republicana diu que això... O sigui, primer, que no ho hem plantejat bé, que vostè hagués plantejat la pregunta i per què no ha presentat vostè una sol·licitud de ple extraordinari. L'hem presentat nosaltres i, per tant, vostè ha de respectar la voluntat dels 7 regidors que hem presentat aquesta sol·licitud de ple extraordinari. No ens faci trampes. I ara no ens vinguin dient, perquè és el que han dit vostès, que ens ho faran arribar per escrit. Però què vol dir que ens ho faran arribar per escrit? Fa dues setmanes que vostès sabien

0: que hi havia aquest pla extraordinari, que els demanaríem explicacions dels projectes, de les inversions, del que pensen fer, de quins acords volen arribar fins a final de legislatura. I ara resulta que avui ens diuen que ens ho enviaran per escrit. Però quina broma és aquesta, senyor Oliver? No facin trampes. I ara la culpa és de tots, dels 14 regidors de l'oposició? No. És veritat que en les urnes no va haver-hi una majoria suficient. De fet, va guanyar un altre grup municipal, no vostès, les eleccions. Però vostès van aconseguir un acord municipal amb uns grups que amb un l'han fet fora, vostès, i l'altre ha marxat, fart de vostès, farts de vostès, perquè els acusen de mentiders, de no complir els acords, de no dir la veritat, de no treballar. Fins i tot la CUP ens ha dit avui que vostès no treballen des del primer dia i que se'ls ha dit en una reunió tancada que no presentaran ordenances. Però què és això? Senyor Oliver, jo, sincerament, és que jo no sé a quin món viuen vostès. No sé a quin món viuen vostès. Enganyant a tothom. Sempre. Enganyant a tothom. Ara ens entenem que no hi haurà ni ordenances. I llavors què faran vostès aquests 10 mesos que falten, o 8 o 9? Ja sabem que no fan res, però escolti'm, no sé, fins i tot fins ara potser dissimulaven una mica, però és que ara resulta que no hi haurà ordenances, no hi haurà pressupostos. Bueno, doncs escolti'm, vagin-se de vacances, i en aquesta agenda que fica el David Martínez, el regidor, vacances cada dia, doncs fiquin tots vacances cada dia, ja està. Ara ja sabem que no faran vostès res. Jo he preguntat per neteja, ningú m'ha contestat, la regidora del tema no hi és i per tant no es pot parlar del tema. Fantàstic, fantàstic. Regidor de seguretat, demano tema de seguretat i em ve amb un discurs romàntic. Però de veritat, senyor David Martínez, em diu que la necessitat passa a realitat. Unes frases, què vol dir això? La necessitat passa a realitat. Escolti'm, jo li estic preguntant, després m'ha dit els lectors de matrícula, sí, amb això es viurà, doncs escolti'm, tota la seva vida política seran els lectors de matrícula. Vostè s'està fotent de la gent, i perdoni aquesta expressió, però és que fa vergonya, de la nostra policia. Vostè se'n fot de la nostra policia, no li té cap respecte, no treballa per ells, no treballa amb ells. No és capaç vostè d'explicar ni una sola cosa que faci. Vergonyós, senyor Martínez, repeteixo, marxin tots set, que els sitjatans viurem millor.
1: Moltes gràcies, senyora García. Passem ara a Fets per Sitges.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Senyor Tubau, estamos? Bon dia. Com vostè diu, les dretes, no? Clar, m'he sentit al·ludit, evidentment. Aquesta dreta de Fets per Sitges va mantenir el seu compromís fins al final per fer alcaldessa el darrer any una alcaldessa comunista. Una alcaldessa d'esquerres comunista. Imagini's vostè quan em tilda d'esquerres, i nosaltres fins al final vam portar que faríem una alcaldessa comunista. Li dic perquè vostès, que diuen que també són d'esquerres, vostès van ser els primers que van desdir-se del pacte, i ho puc dir perquè una altra vegada que m'ataquem el tema de les dretes, li recordaré que nosaltres fins al final volíem l'alcaldessa Gasulla, digue-li Podem comunista, i vostès van ser els primers tant d'esquerra que van sortir. No volia fer la intervenció, simplement aquesta matització. Ja m'ha encantat la senyora García, que al final ja s'ha adonat que em van fer fora. Gràcies, senyora García. I l'altra, quan ha començat la intervenció la senyora companya Elena Alonso i la senyora García, jo m'he fixat amb el govern i puc dir que podem estar contents. Contents perquè estaven tots amb l'ordinador, prenent notes, parlant entre ells, i això significa que com a mínim aquests 20 minuts aquest dematí han treballat, o els he vist que com a mínim tots, no sé si era una directriu, de dia se'ns estan veient, i no, bàsicament menys una vegada que he vist que en David se n'enfotia, reia de la senyora García del PP, estaven tots amb el mòbil, escoltant, fent veure que treballaven, o com a mínim treballaven. Jo estic content que hem aconseguit que aquest govern, avui 17 de setembre, els he vist treballar com a mínim 20 minuts. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyora Gallarda, endavant.
3: Moltes gràcies. Bé, ens han quedat moltes preguntes per fer-los. Ja sabem que avui no ens respondran res, però reiterem, els fiscalitzem. Hi ha coses que ens preocupen perquè més enllà d'aquell control que tenim del pressupost que és municipal, volem saber, senyora Carbonell, vostè té, entre el seu llegat hi haurà una llarga llista de subvencions externes que hem perdut gràcies a la seva deixadesa, però n'hi ha una que vam començar a executar però que ens preocupa i volíem saber, per exemple, aquest gran Next Generation que vostè, que no el va aconseguir vostè, va ser en mandat anterior, això el senyor García mira perquè sap perfectament de què va, aquell Next Generation de 5 milions d'euros, que hi ha un projecte important, a banda d'explicar que han fet un web i no sé què. Clar, la partida important era per una planta d'aigua regenerada. Estem patint, perquè clar, en les seves mans tot cau i voldríem saber si vostès estan en termini, aquesta planta rebrà els recursos que ha de rebre i si al final no serà que haurem de posar nosaltres els diners de la butxaca de tots els sitjatans i les sitjatanes, perquè no ens han explicat absolutament res més. Senyor Martínez, senyora Carbonell, és que clar, i senyor Albert Oliver, vull dir, vostès atenten contra la intel·ligència de les persones, ens estan culpant a nosaltres de tots els mals de les coses que passen a Sitges. Jo, senyor Martínez, de veritat, o sigui, vostè parla amb els agents de la policia local, suposo que evidentment de tant en tant té reunions amb l'inspector, però és que això s'ha dit avui aquí, és que hi ha agents joves, preparats, capacitats, que han marxat i ens ho han explicat amb molta tristesa, perquè van apostar per Sitges, venien a Sitges a treballar i se n'han adonat del desgavell que és això. I és que és molt greu. Vostè no ha donat cap resposta de totes les preguntes que li van fer sobre els operatius, sobre el desmantellament de la policia administrativa que existia en aquest poble. No controla absolutament res, senyor Martínez. I clar, que ens parli de càmeres, de seguretat, quan els barris i urbanitzacions estan com estan i l'únic que saben és que el segon semestre de l'any tindran resposta a les seves demandes, doncs mirin, això és un absolut despropòsit. Per començar, bé, no sé, la senyora Guiu, que és la regidora responsable del principal problema que té aquest poble, del contracte més important sense estar en marxa, està fora del ple. I vostès es queden tan tranquils. Clar, és que la gent hauria de saber que l'alcaldessa recomanava l'altre dia que si a algú no li interessava que els regidors no, doncs no cal que vinguin a aquest ple. Aquest és el respecte institucional que vostès tenen cap a aquesta sala i cap al que passa aquí. Vostès han perdut un dia darrere l'altre, un ple darrere l'altre, tot el respecte al que representen. I nosaltres, si vostès entenen que és un atac, no, estem defensant aquesta institució, perquè defensant aquesta institució entenem que estem defensant el nostre poble. Aquesta és la nostra manera de fer. I amb el senyor Tubau, que sap ell que li tinc molt de carinyo, ja parlarem més concretament del frau d'aquests clitxers ideològics que no han complert aquestes esquerres amb fets que han passat aquests últims mesos. Els hi explicarem. I sí, senyor, intentarem fer-los sortir els colors, perquè és una vergonya el que vostès estan fent amb la gent gran, amb els nens i sobretot amb les dones, senyora Carbonell. Una vergonya. No li pensem consentir cap ni una proclama més.
1: Moltes gràcies, senyora Gallardo. Passem ara al minut de tancament. Per tant, tornem ara amb els partits no proposants. Tornem amb Vox. Endavant.
4: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bé, no han contestat i jo espero una resposta que té de vindre d'aquest govern municipal. Per què? Per què no es va poder consumar el pacte que vostès tenien acordat? Vox ja va presentar una proposta d'acord de reprovació de tot aquest govern, perquè realment aquest govern ni és operatiu ni és eficaç per les necessitats que té Sitges. I el que fa és una campanya exclusivament de promoció mitjançant les seves xarxes socials, utilitzant les xarxes socials precisament de l'Ajuntament per fer propaganda del govern. Però és que a sobre tracten malament els grups de l'oposició. Però ara mateix em comuniquen que precisament al Twitter de l'Ajuntament de Sitges, aquest humil regidor el diuen José María, quan a baix ja posa José Antonio Gilabert. I el text ja posa José María i a sobre no diu exactament el que ha dit, que aquest ajuntament va totalment a la deriva. No a mala direcció, a la deriva, i ja estem en un naufragi de fet.
1: Moltes gràcies. Passem ara, guanyem Sitges, endavant.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges, el que sí que demanarem, ja que aquesta legislatura no hi ha hagut un pam, val? El que sí que demanarem és un full de ruta per aquests últims mesos. Això sí que ens agradaria tenir-lo, saber cap on aniran aquests mesos, què farà el govern aquests últims mesos. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara a Verds en Comú Podem.
6: Sí, nosaltres vam marxar perquè ja no confiàvem en vostès. i perquè bàsicament els he posat un exemple, perquè no complien els acords. Anàvem per lliure, això és una raó política. Ara es toca a vostès explicar com pensen governar. Nosaltres no hem vingut aquí a parlar dels altres, venim a parlar del que pensen fer. Però si el govern considera que la millor manera de respondre a una moció sobre la governabilitat és dir que està mal plantejada, que no estan d'acord amb la moció i que fins i tot no cal que assisteixin al ple si no estan d'acord, o assabentar-nos pels mitjans que no es presenten les ordenances fiscals el mateix dia que l'alcaldessa en el mateix mitjà de comunicació diu que treballaran les ordenances fiscals i el pressupost, doncs ja tenim una primera resposta sobre la seva capacitat per afrontar els debats i el diàleg de caire polític, que és el de sempre. La culpa és dels altres. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla. Sitges, grup independent.
7: Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, després d'algunes intervencions d'avui, voldria dir una cosa. Se'ns pot fiscalitzar, se'ns pot criticar i se'ns pot discutir totes les decisions. Això va amb la responsabilitat que tenim. Però quan el debat deixa de qüestionar decisions i passa a desacreditar persones, el problema ja no és només de formes, perquè després ens hem de tornar a seure. Hem de negociar un pressupost, un contracte, una inversió o qualsevol altra decisió que necessiti una majoria. I si convertim l'adversari polític en un enemic personal, arriba a un acord amb ell, acaba semblant una derrota. Aquest ple extraordinari també mobilitza recursos públics i tot i que és evident que estan en el seu dret de demanar-ho, el sentit d'aquest ple ha estat només desgastar el govern. Intentar treure un rèdit en mítings de part de les dretes sitgetanes i sense cap benefici per a la ciutadania. I perquè la ciutadania ho sàpiga, les indemnitzacions dels 14 regidors de l'oposició poden arribar a representar avui 7.380 euros aproximadament, sense comptar la resta de costos. La pregunta és realment si les seves intervencions beneficien algú o només a vostè mateixos. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per part del Partit Socialista, endavant.
8: Senyor Martínez, s'ha de tenir molt poca vergonya per fer aquesta intervenció que acaba de fer vostè. El que està cobrant vostè, per no fer res, s'ha de tenir molt poca vergonya que vostè, alcaldessa, permeti aquesta intervenció, senyor Martínez. Suposo que l'hauran parlat abans, però tenir que parlar del que costa aquest ple quan estem posant un mirall perquè vegin vostès en què situació estan, s'ha de tenir molt poca vergonya. I ara sí que pot dir vostè, senyor Martínez, que és un atac personal, perquè sí que és un atac personal directament a vostè per aquesta darrera intervenció que acaba de fer. Mire, vostès tenien molt fàcil la resposta a aquest ple, ho tenien molt fàcil. Aquests 6 punts dels documents que ja han presentat, que són 2 punts que han presentat els partits que convocat del ple extraordinari, era una pregunta que vostès tenien 3 paraules per donar resposta. Què faran? El que puguin fer. El que puguem. És això el que tenia que dir vostè, senyora alcaldessa. Què faran els 2 mesos que queden? El que puguin fer o el que el PSC li deixi fer. Però aquesta és la situació que estan vostès i nosaltres, amb aquest ple que no hem participat de la convocatòria d'aquest ple i hem donat gràcies als convocants, el que hem fet aquí és posar un mirall perquè vegin vostè en quina situació estan. I aquesta intervenció seva, senyor Martínez, fa vergonya en aquest plenari. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor García. Passem al senyor Oliver. Gràcies.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, si darrera intervenció, si alguna cosa ha quedat clar amb aquest ple, és el poder que té l'oposició i que ha exercit. Aleshores, quan arribi el moment de fer el balanç, també l'hauran de fer vostès. També s'hauran de responsabilitzar de les seves accions. Per exemple, parlant de pressupost, és graciós que a 8 mesos vista d'unes eleccions, amb l'actitud dels darrers 3 anys i com han anat les coses, facin vostès comèdia exigint un pressupost i unes ordenances municipals. Una mica de respecte. Respecte, que també és graciós que vostè, regidora García, demani respecte en aquest saló. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara al minut últim dels grups proposants. La regidora no escrita, senyora Alonso.
10: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Tubau, és que era avui quan aquest govern havia de portar el full de ruta. Avui, que per això estem aquí celebrant aquest ple a les 9 del matí. Però bueno, com li han dit a la meva companya estimada, senyora García, ens ho enviaran amb un exercici de transparència, faran públic un dossier. No, era avui. I senyora Carbonell, l'haurien de tenir al cap aquests projectes pel futur d'aquests 10 mesos. No portar-los amb un paper al cap perquè suposa que vostès estan treballant i ja tenen dissenyat el que serà el futur de Sitges en els propers 10 mesos. Però bueno, ja va quedar molt clar quan a portaveus vostès es van conformar. És més, va ser vostè qui va dictaminar que els grups no proposants tindrien només 3 minuts perquè com no tenen res a dir, no necessitaven més temps. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Alonso. Partit Popular.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que com a resum de tot el que hem sentit, govern i oposició, doncs crec que queda claríssim que estem davant d'un govern que només ha fet trampes, que només diu mentides, que no treballa, que no gestiona, que intenta doncs, comprar algun regidor de l'oposició i després resulta que se n'adonen que els hi han pres vostès el pèl. I a mi m'ha fet molta gràcia, i no, és que no sé si dir m'ha fet gràcia o m'ha fet pena, o és ofensiva la intervenció del regidor David Martínez, que a més diu, després d'escoltar, i ho porta tot escrit. Vull dir, no, eh? Bueno, en qualsevol cas, això no és important. Vostè ens parla de diners? De veritat que vostè ens ha de dir que si aquest ple ha costat no sé quants milers d'euros? Vostè, que forma part d'un govern que ens costa més de 400.000 euros per no fer res, ho repetiré les vegades que calgui, i vostè personalment té un sou de 56.000 euros, ja m'explicarà el dia que estigui en una empresa privada quant costa guanyar 56.000 euros. Ja m'explicarà, perquè jo he estat a moltes empreses, a dues empreses privades. Ja m'explicarà quant costa, senyor David Martínez.
1: Moltes gràcies, senyora García. Senyora Gallardo? No, perdó, Fets per Sitges.
2: Sí, bàsicament, senyor Martínez, jo no li faré víctima. Ja, Sitges ja... Sí que no li faré víctima, ja estava dient, no? Però quan vostè ha fet referència als atacs personals i tot això, jo li puc recordar que hi ha l'article 525, senyor Gilabert, no està per el tema, que això li agradarà, sobre el Codic Penal, sobre el delicte de sentiments religiosos, que vostè em va faltar al respecte l'altre dia. Vale? Aquesta careta que vostè posa, que sàpiga que està tipificat al Codic Penal, al 525, sobre ofenses als sentiments religiosos, i vostè surt al ple, em va faltar al respecte. Li dic perquè no vagi de víctima, perquè darrere d'aquesta careta que vostè posa hi ha una altra persona. L'única diferència és que nosaltres, o aquest regidor, li diu les coses a la cara, li agradin o no li agradin. Però no m'agafi aquest victimisme perquè vostè surt amb el ple el delicte d'odi als sentiments religiosos que va improposar en el moment que jo vaig acabar la meva intervenció. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyora Gallardo.
3: Moltes gràcies. Bé, el resum és la indigència política a la que vostès han sotmès aquest plenari i a la que han sotmès Sitges, senyor Oliver. S'ha de tenir molta barra per parlar dels pressupostos i de les ordenances. Per què no explica vostè al poble de Sitges que vostès han preferit no tenir pressupostos abans de pactar amb Junts per Sitges? Si és que són uns sectaris i uns irresponsables, per què no ho explica això? Per què no explica l'acord que li proposaven sobre la taula, que a més s'haguessin posat no sé quantes flors, revertir els diners de la venda del Club Natació en equipaments esportius? Aquesta és una altra, ja ho explicarem també en un altre moment. Miri, senyora Carbonell, perdó, abans amb el senyor Martínez, estic encantada, nosaltres no el farem màrtir, estic encantada amb la seva intervenció perquè he posat els peus a la galleda, però vaja, ben posats. Continuï així, senyor Martínez, que tot anirà molt bé. Senyora Carbonell, vostè ha tingut molta sort gràcies als clixés ideològics, a les ideologies. Això li ha permès continuar en el poder. No hem trobat una alternativa, però vostè ha estat molt poc generosa amb el poble de Sitges, perquè vostè aquesta dinàmica que s'ha creat en aquest plenari l'ha retingut per vostè i els seus sis magnífics que ocupen en total aquest govern, i l'únic que ha sortit perdent és el poble de Sitges. El seu llegat ara ja està escrit i serà de tot menys bo. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, doncs passarem a la votació. Evidentment, abans de passar a la votació, jo vull justificar el vot en contra del govern d'aquesta moció, que sincerament avui no sé què hem vingut a fer aquí, jo encara no ho he entès molt bé. Aquí hi ha quatre grups polítics que van demanar un ple extraordinari: Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i la regidora no escrita, senyora Alonso. Van demanar fer un ple extraordinari per parlar de que aquí estàvem en minoria i què havíem de fer, i per cert, ens van demanar que presentessin per escrit tots els projectes, ens ho han demanat vostès. Ara estem dient que ho portarem per escrit i diuen que per què ho farem, és igual. La qüestió és que aquí hi ha quatre partits que demanen un ple extraordinari per parlar de que estem en minoria, com si fos una cosa estranyíssima, i com si a Sitges no hi haguessin problemes. A Sitges hi ha problemes, com a molts llocs, gravíssims d'habitatge. La gent no té pisos, la gent no arriba a final de mes, la gent tenim el litoral amb els problemes que tenim. Aquesta nit hem passat una nit, que ni ho explico, amb la tormenta. I sí, hem estat pendents de l'ordinador i del mòbil perquè ens estan passant les fotografies de com està el Vinyet, de com estan les botigues, de com està Garraf i de com està Quin Mar. Per tant, estem treballant perquè per sort podem fer més d'una cosa a la vegada. Vostès venen aquí a demanar que, com estem en minoria, què farem? Doncs com estan més de la meitat dels municipis de Catalunya, entre d'ells les capitals de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, sí, estem en minoria, ja estàvem en minoria. I ara estem en més minoria, sí, estem en minoria, és veritat. I com ha dit el regidor, vostès tenen molta força, és clar que sí, tenen molta força i de fet l'han demostrat. Han votat en contra de fer un pla de xoc per la neteja de Sitges, han votat en contra de 69 milions de pressupost, porten votant en contra dos anys seguits les ordenances. I ara aquí estan dient que com és que no portem les ordenances quan tothom sap que a l'octubre han d'estar aprovades. Quin cinisme és aquest, per favor? Estan parlant de ridícul? Home, parlem de coses importants. I jo, sincerament, no sé qui he vingut avui a fer aquí, perquè em fan preguntes quan no podem respondre. És un estat del municipi, cada primer trimestre d'any fem un ple per parlar de l'estat del municipi. Cada mes fem un ple. Això és una moció, l'haguéssim pogut portar perfectament en un ple ordinari. No cal fer un ple extraordinari. I sí, com diu el regidor, un ple que al final doncs, costa 7.500 euros la ciutadania. Perquè hem fet un ple i una junta de portaveu extraordinària. I vostès cobren una assistència per fer això. I de què serveix? De què serveix? És inútil. Quan sortim d'aquí, tant si s'aprova com si no s'aprova, el ciutadà què dirà? Ah, gràcies a aquest ple que he aconseguit. És inútil. Això és el que fa que la ciutadania s'allunyi de la política. Veure'ns aquí, alguns han aprofitat per fer campanya, uns altres han aprofitat per insultar, com sempre, altres han aprofitat per parlar de l'estat del municipi, per fer preguntes, sabent que no podem respondre. Per tant, avui això és absolutament inútil. I amb la feinada que tenim, la regidora Guiu no està aquí perquè precisament està al peu del canó, està al carrer, mirant tot el que ha passat aquesta nit. Però bé, farem aquest, per això nosaltres, evidentment, votarem en contra i nosaltres seguirem portant coses al ple, em sap greu perquè ja sé que vostès diuen com som minoria no facin res, seguirem treballant, seguirem portant coses, seguirem portant temes urbanístics que necessiten majoria, seguirem portant projectes, seguirem treballant. Què farem nosaltres? Seguirem treballant. Què faran vostès, els 14 de la resta? Què faran? Entenc que ajudaran o no, legítimament, vostès evidentment, poden votar a favor de les coses que fem, poden votar en contra, però alguns posen pals a les rodes, votant que no sempre, i després es queixen. És que van molt lents. Home, si cada vegada m'estàs votant que no, precisament perquè tot vagi més lent, ja ho ha dit el regidor Oliver, i és absolutament així. Per tant, seguirem treballant, seguirem portant les coses al ple, seguirem tirant endavant i continuarem amb set, no abandonem el vaixell. Ho sento, però no l'abandonarem. Algú ha dit, marxi, marxi. No penso marxar, com he de marxar? I deixar el si no hi ha una majoria, n'hi ha algun altre govern possible? N'hi ha algun altre govern possible? Si hi ha un altre govern, s'asseuen aquí i treballen i jo des d'aquí treballaré igual, exactament igual. No hi ha una altra majoria? Doncs com a mínim, deixin treballar, perquè això és el que volen els sitgetans i les sitgetanes. No volen veure'ns aquí parlant de no sé què, inútil totalment i que no serveix de res. Per tant, ara passarem a la votació d'aquesta moció, tal com deia el títol. Per tant, el que votem és aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Vots a favor.
11: Tretze vots a favor.
1: Vots en contra.
11: Sis vots en contra.
1: Abstencions.
11: Una abstenció. La proposta queda aprovada.
1: Moltes gràcies. Doncs finalitzem aquí el ple i a treballar que hi ha molta feina.
12: Deu i 23 minuts. Tornem a ser aquí. En l'àmbit meteorològic, després de la tempestat, sempre ve la calma. En l'àmbit polític ens mantenim amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta tamborinada contínua, perquè segurament si vostès han escoltat el ple des de les 9 fins ara, diguem-ne que molt probablement el que han escoltat a un costat i l'altre ho han escoltat en anteriors ocasions. Aquest ple que té aquest enunciat tan singular de l'aprovació del debat sobre la governabilitat, que des d'un punt de vista semàntic és complex això, eh? Aprovació del debat sobre la governabilitat després del trencament del govern municipal. Té una complexitat això, perquè aprovar o no un debat una mica difícil. Però en qualsevol cas, diguem-ne que han escoltat per un costat una oposició majoritària, perquè aquest punt d'aquesta moció ha quedat aprovat, ho han escoltat, per 13 vots a favor, els vots en contra del govern i una abstenció, però amb aquells arguments que vostès repetim han escoltat en més d'una ocasió, la inoperància del govern en diferents aspectes, sí que és veritat que en alguns conceptes s'han unit alguns dels grups de l'oposició. Quan Josep Maria Tubau ha dit obertament que aquest govern no havia fet res des del principi de la legislatura, doncs bé, és un argumentari que han mantingut altres grups de l'oposició. També ha aparegut perquè és una realitat com una casa, però diguem-ne que també cal contextualitzar-la en altres realitats que també podrien fer mal. Bé, el que ha costat aquest ple municipal, que ha costat 6.800 euros. Vostès a casa seva poden pensar, certament, escolta'm, no es podrien... Sí, és clar. Però la vida política té un cost i, repetim, el reglament orgànic municipal permet que es puguin celebrar sessions extraordinàries de ple municipal a partir de la petició de grups polítics que formin un percentatge X per poder elevar aquesta proposta i, per tant, per poder celebrar aquest ple. Com els dèiem, aquesta quantitat li ha servit a Josep Maria Tubau per dir que aquest era un ple inútil, que afavoria, diguem-ne, un posicionament de les dretes. Li ha servit també al regidor de govern, David Martínez, i a la vegada David Martínez, deixant anar aquest, diguem-ne, aquests 6.800 euros, ha permès que alguns grups de l'oposició li hagin retret el seu propi sou i el cost del govern municipal. Bé, com els comentàvem, probablement els que segueixin la vida política a través de Ràdio Maricel o a través d'altres mitjans, no us haurà vingut res de nou, perquè, com els comentàvem, a un costat i l'altre, els arguments s'han pogut escoltar manta vegades. El govern, així ho ha dit l'alcaldessa, continuarà treballant. No hi haurà ple d'ordenances fiscals, perquè no es presentaran ordenances fiscals, la qual cosa ens permet intuir, però això és un parlar per parlar, que difícilment tindrem ple de pressupost. Perquè, com saben tots vostès, les ordenances fiscals, i algunes, aquí ho estàvem també comentant, algunes s'han de modificar per llei. Perquè sí, però bé, diguem-ne que de moment aquest titular, que és un titular que, si no recordo malament, va publicar ahir Canal Blau a les seves xarxes socials, que no hi haurà en aquest sentit, no es presentaran les ordenances fiscals per al proper 2027, també ha aparegut en el debat del ple. L'alcaldessa, Aurora Carbonell, que ha dit que bé, doncs, que aquesta minoria no els permet precisament deixar de pensar en projectes de futur, i també ha aparegut com a titular, però sense data concreta, que el govern, negre sobre blanc, explicarà tots els projectes que queden en aquesta legislatura amb una cronologia, amb un termini d'execució. S'ha anunciat, ho ha anunciat el regidor David Martínez, que properament, però, per tant, estarem pendents de si es presenta, de quina forma, però en qualsevol cas, el govern també ha manifestat la seva intenció de presentar el programa de govern pel que queda de legislatura properament. Bé, i això ha estat el ple extraordinari previst per avui dijous, dia 17. Fem una petita pausa, després els comentem aquest concert de l'Escolania de Montserrat que se celebrarà el proper 6 de novembre a les 8 del vespre, un concert que ha de servir, i després en Joan ens ho explicarà, perquè ells van donar números del cost de les obres del campanar, que ja s'havia dit al pressupost, però de les façanes de la rectoria, de la façana de la plaça de la Palmera i de la façana de mar, que serà el que es començarà a fer el proper mes de març, i quedarà la cirereta del pastís, que encara no té data d'execució ni pressupost, que és la façana de la parròquia. Que, com els dèiem, aquesta és una menja part, la façana de la parròquia. Ara ja tenim el campanar, queda la façana. Ahir ho va explicar el rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla en la presentació d'aquest concert de l'Escolania de Montserrat el proper 6 de novembre a partir de les 8. Bé, en parlem d'aquí uns moments, de tot plegat, però ara pausa, desoxigeneu-nos una mica i tornem de seguida.

0: I el que és ja una tradició també en aquesta casa és que els dies previs a Santa Tecla passen per aquí la ràdio i ho hem de fer en torns perquè és una tradició cada vegada més seguida entre el jovent. Passen per torns, com deien, les pubilles i hereus que representaran aquest 2026 i part del 2027, doncs, les diferents entitats de Sitges, i d'entre les quals i d'entre els quals sortirà elegida la pubilla i l'hereu de Sitges del 2026 en la nit del pubillatge, que, com saben, serà aquest divendres 18 de setembre, per tant, avui, divendres 18 de setembre a les 9 al Prado. I el que fem ara és parlar i començar a descobrir una mica més qui són aquestes pubilles i aquests hereus. El primer torn, que ja són aquí a l'estudi amb mi, són la Emma Oñorbe, representant del Carrusel. Què tal, Emma?
1: Bon dia, molt bé.
0: Bon dia, benvinguda al Marc Martínez de les Cases Noves. Què tal, Marc?
2: Molt bé.
0: Bon dia, l'Aina Sánchez, també de les Cases Noves.
3: Aquí, bon dia.
0: Pubilla i hereu de les Cases Noves. La Guiomar Soler, de la Blanca Subur, què tal?
4: Bon dia, molt bé. Moltes
0: bon dia, Guiomar. I l'Oriol Borderia, representant del Poble Sec, l'hereu del Poble Sec.
5: Molt bona.
0: Què tal? D'entrada, pregunta general. Com esteu?
1: Bueno,
0: amb ganes.
5: Sí,
0: sí. Això sí, eh? Sí. Ganes sí, il·lusió no falta, entenc, no?
1: No.
0: Vale, anem per parts, perquè clar, darrerament ja portem uns quants anys que hem de fer molts torns, perquè cada vegada hi ha més joves, no? Noies i nois que us voleu presentar en això de ser pubilla i hereu. En els vostres casos, Guiomar, com va anar? T'ho van proposar o d'alguna manera tu ja havies manifestat el teu desig de ser pubilla abans?
4: Sí, sempre he volgut ser pubilla, i sobretot a la Blanca per tot el recorregut familiar. La meva germana va estar pubilla també el 2017 i sempre m'ha fet molta il·lusió. Ho vaig parlar amb ells i m'ho van proposar.
0: Per tant, tu ja havies manifestat,
4: sí,
0: ja havies dit, no? Ells eren una aposta segura, no?
4: Sí,
0: si li diem
4: sí,
0: a la Guiomar, ens dirà que sí. I per què et feia tanta il·lusió?
4: Perquè estimo moltíssim Sitges i m'encantaria viure aquesta experiència des de dintre.
0: Emma, en el teu cas, la representant del Carrusel, també havies manifestat que volia ser pubilla o no?
1: Doncs diria que sí, també. Perquè fa uns anys li vaig preguntar a la Marina, que és la directora del Carrusel, i de seguida em va contestar que sí, que i tant, i que ja comptava amb mi, per tant, va ser fantàstic.
0: També era una aposta segura, no?
1: Sí, totalment.
0: Per tant, quan t'ho van dir, no vas dubtar.
1: Ni un segon.
0: I quines expectatives tens? És a dir, com entres aquí? No sé si hi ha amb un cert coneixement, si has parlat amb algú, què esperes d'això?
1: Doncs he tingut la sort de tenir amigues que ja han sigut pubilles, per tant, he pogut seguir-les també bastant en el seu pubillatge, per tant, sé una mica com funciona, però tinc moltes ganes de gaudir-ho jo des de dins i de ser, doncs, jo la pubilla i aprendre molt també del meu poble i tornar a estar aquí present a Sitges perquè vinc d'estar un any fora.
0: Ah, d'acord. On estaves?
1: Estava a Salzburg, d'Erasmus, a Àustria.
0: D'acord. Que entenc, allà els has dit que, és a dir, abans de marxar d'allà ja sabies que series pubilla?
1: Sí, sí. He explicat amb tot l'amor del món que ser pubilla de Sitges.
0: I ho han entès?
1: Bueno, més o
0: menys. I qui has explicat? Com ho has explicat, això?
1: Clar, molta gent que ho veu des de fora sempre ho vincula, doncs, com amb les Miss, que
0: sí,
1: és com el més semblant que troben pel simple fet de portar una banda,
0: sí,
1: i al final no té res a veure. I llavors jo explicava que tenia molt més a veure amb la cultura, amb la tradició del meu poble, amb la representació, i que és un títol honorífic, que portar una banda no és res, sinó que és també compromís i responsabilitat, i això.
0: I ho han entès, eh? Ho han entès, no?
1: Sí.
0: Ara deuen estar encuriosits, no?
1: Sí.
0: Perquè has explicat també el vestit i tot plegat, o no?
1: Sí, també.
0: Bé,
1: hi ha fotos i a tot.
0: Allà a Salzburg, tot aquella zona de vestits tradicionals també en saben un rato, no? Igual no els estranya tant. Oriol, representant del Poble Sec, en el teu cas, també et vas postular com a hereu o va ser sorpresa, això? Com va anar?
5: Una mica de tot. O sigui, va començar en una Santa Tecla que es va presentar la cosina de la meva pubilla, l'Elga Pica,
0: sí,
5: i ens va començar, li va començar la seva cosina: a veure, Elga, tu has de ser pubilla, tu has de ser pubilla, no sé què. I realment era un rol que a mi sempre és com que m'havia atrés i em semblava molt interessant, i li vaig dir: va, vinga, si ets pubilla, jo també ho soc i jo soc hereu. I pues, al final va ser aquesta candidatura conjunta que vam fer.
0: Clar, aquí vam fer com el... va ser un win-win, no? Perquè de volia l'Elga van dir: doncs ja tenim l'hereu, no? Estupendo, en aquest
5: Exacte.
0: Cas, al Poble Sec. I per què t'atreia això de la figura de l'hereu? Què t'atreia d'aquesta figura?
5: ha sigut, bueno, més de petit era com un rol així com una mica seriós, em semblava, no, i tal, però ha sigut ara més de gran quan he vist tot el ventall d'activitats que es fa durant el pubillatge, l'honor que té poder divulgar la cultura de Sitges, a més, podria ser fora de, del poble, i també tot això amb el món cultural i la història local.
0: Vinga, això és el Poble Sec, perquè saben que són diverses les entitats, associacions i també barris, en aquest cas, que presenten representants a Pubilla i Hereu de Sitges, amb el barri de les Casanovas. Hi ha un altre barri també que presenta Pubilla i Hereu aquest any, que és el Poble Sec, i que són l'Aina i el Marc. En el vostre cas, també va ser una candidatura conjunta? Vau anar en PAC, en plan, si jo sóc Pubilla... Sí?
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo, la veritat, jo no m'ho havia replantejat mai. M'ho va oferir l'Aina i vaig dir, ostres, pues és una bona oportunitat per conèixer d'una altra perspectiva Sitges, representar els seus valors, i jo personalment vaig tindre una pubilla de Sitges, de la Maria Teresa Cusiner, que va ser, ho torno a dir, pubilla de Sitges i del Baix Penedès. Llavors em va donar molt d'orgull...
0: Que és família teva, vols dir, eh?
2: Seguint la tradició familiar.
0: És a dir, va ser una proposta de l'Aina. És a dir, sí. Qui et va enredar va ser l'Aina.
2: Bàsicament,
0: no?
2: Totalment.
0: I això, Aina, t'ho van demanar? Escolta, han buscat un hereu o no?
3: Sí, va ser així, perquè l'any passat van presentar i volien seguir mantenint l'hereu i la pubilla, no solament la pubilla.
0: I quan t'ho van presentar, tu també hi havies manifestat que volies ser pubilla o no?
3: Jo des de petita vull ser pubilla.
0: Però explica'm això, a veure, és a dir, què veieu de petits en això del pubillatge?
3: A mi em semblaven princeses. A mi em semblaven princeses. Jo a ma mare li deia, mira, mama, una princesa. Tal qual. Representació d'una entitat, barri, no tenia clar, però tenia clar que volia ser-ho. Tindre l'honor de ser pubilla. I quan m'ho van demanar a través de ma mare...
0: D'acord.
3: No vaig dubtar-ho.
0: Perquè sou del Poble Sec? No passa res si no ho sou, eh? El Marc sí.
3: Jo sóc de... A veure, mons avis són de Cubelles.
0: D'acord.
3: No, de Cases Noves.
0: De Cases Noves, d'acord.
3: I la meva família de part de pares de Cases Noves. Jo visc actualment a Cubelles.
0: D'acord. No passa res, no passa res. És a dir, no, no,
2: la perifèria.
0: Sí, exacte. Sí. Al final és igual, és un barri de Sitges i el Poble Sec el que fa és buscar una candidata, no? I entenc que no posa en els seus, en el seu, les seves obligatorietats que sigui veïna al Poble Sec, perquè si no la cosa s'ajustaria molt, eh? Perquè al final també cada vegada viu més gent de Sitges fora, etcètera, etcètera. Fa una calor en aquest estudi? No sé què hem tocat. No sé què hem tocat. Teniu calor igual que jo? O sóc jo? Tenim calor tots, no?
5: Jo estic una micona.
3: Jo estic bé.
0: A veure, vaig a veure si ho arreglo, que el Jordi em diu que no ho toqui. Però és que tenim molta calor. Puc tocar-ho? Puc tocar-ho? Anem a posar-ho més fresquet, això. Que jo dic que tinc calor, ja és estrany, però en aquesta ràdio sempre tinc fred. Molt bé, per tant, aquí tots volien ser pubilles i hereus d'entrada, d'inici, ningú el van haver de convèncer, no? Ningú es va haver de convèncer. Abans preguntava per les expectatives, no? No sé si hi ha algú... Que arriba aquí com, o si coneixeu algú que arribi com verge, és a dir, sense saber, és a dir, es pot arribar a ser pubilla i hereu d'alguna entitat sense saber res d'això, del que és, o seria raro això, com ho veieu? És a dir, sense conèixer res, seria difícil acceptar la proposta?
5: Jo crec que sí, perquè sobretot com el que he dit una mica, com de petit, la major com representació del que seria pubilla i hereu eren a les processons, paper com més seriós, i és quan ets més gran i et comences a informar de què he dit, al final el ventall d'activitats, o sigui, des de la celebració de la Verge del Carme en una missa, pues, també és interessant veure des d'aquest punt de vista, no? Des de dins i tal, i sobretot les festivitats, barema, el ràl·li...
0: Hi ha algun moment que us vingui molt, molt, molt de gust viure? Perquè ja sabeu una mica de què va, no? Jo estic desitjant aquest moment.
4: Jo crec que tots.
2: La ballada final, per mi.
0: La ballada final, des del balcó.
2: Sí.
0: Des del balcó, eh? Tenir el privilegi aquest del balcó de l'Ajuntament, no? Algun altre que digui, jo és que, no ho sé, l'entrada de la Santa sabem que és un moment allò de llàgrima absoluta, no? Sí, aquest arribarà, aquest arribarà. Ara aquesta Santa Tecla veurem les pubilles i ara els sortins, no?
1: I quines ganes.
0: Sí? Ganes de viure-ho? que bé marxin ells i és que entreu vosaltres també, no? Clar, això també. Però abans d'això, abans de que arribi Santa Tecla, ells hauran de passar un examen. Sí. Us esteu preparant? Esteu estudiant, llegint?
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Sí? Sí, sí, sí. Sí, ho prenem en sèrio, eh?
2: Clar.
0: Sí. Sí. Sí.
1: Home, ja cal.
0: Cal, no? Sí. Això us ho demana l'entitat? És a dir, quan l'entitat us ho proposa i diu que sí, l'entitat us adverteix de dir... No sé si hi ha advertències, a dir...
4: T'expliquen de què tracta, al final tu estàs representant una entitat, és un respecte pel poble, per l'entitat que representes. Aleshores, tu notes aquesta responsabilitat i respecte per ells.
0: Estàs estudiant per l'examen, Guiomar, i amb què, a partir de què estàs estudiant?
4: Amb un llibre, crec que tots estem llegint.
0: El mateix llibre, sí. No? Sí. Vinga, quin llibre és?
3: La petita història de Sitges.
2: Sí.
0: Del Fontanals, efectivament, que és el diguem, el llibre, no? Com la Bíblia, no?
2: De, la
0: per les pobilles i els hereus. I en aquest aquesta lectura, en aquesta part de l'estudi, us ha sorprès alguna cosa? O heu descobert alguna cosa que heu dit, ostres, això no ho sabia, no en tenia ni idea, i mira que som de Sitges o soc de Sitges?
5: Sí.
0: O...
5: Jo moltes.
0: Sí?
5: Sí.
1: Jo
5: moltes.
1: Jo també.
0: Sí, sí. Vinga, doncs dieu-me alguna. Alguna cosa que us hagi creat l'atenció.
5: En el meu cas, per exemple, sí? D'on ve el nom del primer, del carrer Primer de Maig.
1: Anava a dir el mateix.
0: Sí. Ah, sí?
5: Sí,
0: clar,
5: sí, sí.
0: Vosaltres com li dieu en aquest carrer? Li dieu Primer de Maig? Li dieu Dos de Maig?
1: Dos
0: li dieu
1: Dos de Maig.
5: Jo li deia Primer de Maig. Tu li deies... I després em vaig enterar que també se li deia Segon de Maig.
0: Uh-huh. Sí, que li deia Dos de Maig. I, per tant, l'origen del nom d'aquest carrer no el coneixíeu?
5: No.
1: No.
5: No.
1: Ara... I d'aquí el van haver de canviar quan va arribar el franquisme. Sí, sí. Molt interessant. Sí.
3: Jo el fi... del franquisme ho sabia.
0: Sí? T'ho havien explicat, no?
3: Perquè tinc una amiga que està fent el treball de recerca sobre els carrers de Sitges.
0: D'acord. Ah. D'acord. Aleshores sí, ja t'havia informat, no? D'alguna manera. Alguna altra cosa que us hagués cridat l'atenció?
5: És que en general tot, perquè realment, encara que siguem d'aquí...
0: Clar, vosaltres heu estudiat a Sitges, estudieu a Sitges, entenc, sí. No? No us he preguntat sí. Què esteu estudiant... Què esteu estudiant?
5: Jo ara biomedicina.
0: Biomedicina, és a dir, ja esteu a la universitat tots? O, jo, o en graus?
4: Tots,
0: no, o en
4: estic a segon de batxillerat.
0: Segon de batxillerat, d'acord? Vale.
1: Jo la carrera també.
0: Tu també, universitat. Marc, tu?
2: Jo estic a punt per entrar per fer història.
0: Fer història i...
3: Jo faig un FP grau superior grau de patronatge i moda.
0: D'acord, un grau de patronatge i moda. Ho pregunto perquè entenc que vosaltres no heu tingut l'assignatura Sitges?
5: No.
0: Al llarg de la vostra escolaritat?
2: No.
0: N'heu sentit a parlar d'aquesta sí. assignatura? Sí. Igual els vostres pares us han parlat?
5: Jo ha sigut ara a partir de que m'he començat a informar sobre la història i jo pues, parlava amb els meus pares de sí. històries i al final parlant em vaig enterar de que hi havia aquesta assignatura. La veritat que no sé vosaltres, però jo la trobaria a faltar.
0: Us hagués agradat tenir-la?
2: Sí. Sí. Sí.
0: Ara us imagineu a primària, no? Allò sí, a cinquè, sisè de primària i tenir una assignatura que es digués Sitges,
5: clar,
0: no?
1: Sí,
3: m'agradaria
1: molt bé.
5: Sí, i sobretot ara que estem informats tots, sí. Pues... Sí.
0: Clar, que us haguessin explicat aquestes coses, no? I l'origen de les festes i per què la moixiganga fa el que fa i per què el carrer Primer de Maig es diu Primer de Maig, etcètera. Etcètera. Tot això ho haureu d'exposar, no? I explicar aquest dijous, no? Si no tinc mal entès, dijous
2: sí,
0: dia
2: sí,
0: 17.
2: Sí,
0: exacte. A l'Espai Jove, no? Sí. No sé a quina hora teniu l'examen, sabeu l'hora ja? Encara no.
5: A les 5 de la tarda.
0: Què hi ha més nervis, per la part escrita o per la part oral?
4: L'oral, jo penso.
0: Sí?
1: Funció l'escrita.
0: Sí? Sí?
1: Sí.
4: Jo penso que l'oral.
0: Per què l'oral?
4: Perquè al final tens aquests nervis i no pots controlar-ho, no saps què sortirà, aleshores estàs així nerviós. Exacte. Però jo crec que ens sortirà molt bé a tots.
5: Mm-hmm. Sí. Sí.
4: Jo crec que sí.
0: Heu fet quinieles? Us coneixíeu, per cert, vosaltres?
5: Alguns sí.
4: Gent del poble.
0: De vista,
4: sí,
0: però allò, amics, teniu amics, allò... És sí. amiga meva de sempre. Sí. Teniu algun, eh? Dins sí. de... Són 16, eh? Vull dir, ja sí, pot ser, sí, eh? Perquè són 11 pobilles i 5 hereus, amb algú heu coincidit.
4: Sí, sí.
0: Clar, aleshores, entenc perquè, clar, ara de sobte us convertiu com en una família, no? Una total. Petita família, durant un any viureu moltes coses juntes, no? Sí, viatjareu sí. pel territori, per Catalunya. Clar, una mica com l'expectativa del grup també de veure amb qui em toca, a veure qui vaig, no sé, una mica també això us posava nerviosos, no?
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí, sí.
0: Sí. I què tal d'entrada amb aquest primer contacte, bé?
5: Molt bé.
4: No. Jo crec que és superbé.
5: Sí.
4: Jo crec final... que som un grup supermaco.
0: Sí?
5: Exacte, no veia això. O sigui, al final sí. som una mica com un mar en calma, no? Almenys ara, almenys sí. ara.
2: Sí. Almenys encara moment... sí.
0: Que duri, que duri. Foment us demanarà que duri. Foment us demanarà que duri, però clar, també és veritat que hi ha un tema de química, no? I després, òbviament, sempre hi ha amb qui t'hi avens més i t'hi avens menys, però és veritat que, clar, sí o sí, durant un any us sí. tocarà viure moltes experiències juntes i junts, no? I compartides i tot plegat, i això també entenc que també és part del repte o de l'experiència, no? El fet de conèixer també altres territoris, altres municipis. El vestit ja el teniu?
4: Sí.
0: Acabat ja?
3: Sí.
0: Us l'heu provat?
5: Sí. També. Sí.
0: També. Sencer?
4: També. Sencer.
0: I us heu mirat al mirall?
4: Sí.
0: I què?
3: Uau.
5: Dona impressió.
0: Sí. Dona impressió, sí? Sí?
2: Sí, jo penso personalment en la calor.
5: Bueno, a més.
0: Clar, hi ha uns mesos l'any, sí. Altres no, perquè també us toca fer cosetes a l'hivern, eh? Sí. Que aleshores ja va bé aquell vellut, eh? Aleshores ja va bé aquell vellut. Però deia l'Emma, uau. Quan vas veure, vas fer uau?
1: Sí, perquè és el sentiment de que ja està, de que ja estem aquí, de que ja comença aquesta aventura que tantes ganes tenia de viure i que ja està, a gaudir-ho.
0: El color de la faldilla, en el cas de les noies, l'heu triat vosaltres?
4: Sí,
0: venia imposat per la igual l'entitat o alguna cosa, no? Ha estat tria personal?
4: Jo porto el tratge a la meva germana Martina, que va portar fa 10 anys.
0: D'acord.
4: I em fa moltíssima il·lusió.
0: Clar, és a dir, tu tens una herència aquí,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: clar,
4: sí.
0: A més, aquest vestit són difícils de fer i costosos de fer, és a dir, són com gaire petites obres d'art, eh?
4: És una obra, total.
0: Les sabates les teniu?
3: Sí.
4: També.
0: Us han recomanat alguna cosa?
4: Tirites a tope.
1: De tot.
0: Sí. Us han recomanat tirites?
3: Sí. Ficar-te tres tirites.
4: I a sobre de les mitges també.
0: Ah, sí, d'acord. Sí. No us han recomanat que no porteu gaire talons?
1: També.
0: Heu fet cas?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: És que aquest és un tema que sempre surt aquí a la taula i sempre n'hi ha que s'anima, és que amb talons em veig millor i després quan les veig pel carrer, caminant i portant la santa, penso, no sé si tenen tan clar lo dels talons ara, eh? Perquè déu-n'hi-do, clar, els nois el tema dels talons, no?
5: El teniu
0: superat, clar, sí, és la faix més la calor, no? El que deia el Marc, no? És més la calor en segons quins moments. Ara, el Marc deia abans que ella sí que tenia un familiar, no? Una, que és tieta?
2: És tieta àvia.
0: Una tieta àvia, d'acord, que havia estat pubilla, no? Algú més té tradició? Bueno, la teva germana, no? Guiomar, algú més? Una àvia, una mare,
1: no,
0: eh?
1: Amics i amigues.
0: I què us han dit la família? Quan heu arribat a casa, bueno, en el teu cas la teva mare, no? Aina va com propiciar d'alguna manera que fossis pubilla, no?
3: Una de les noies que organitzen pubilles ja a cases noves es va tallar el cabell a casa a la pelu de ma mare, llavors li va preguntar si ja tenia organització.
0: Perquè quan ho vau dir, és a dir, clar, en el teu cas, aquí, ara entenc que com que jo havia sigut la germana, tot plegat...
4: Sí, però
0: no?
4: Tot i això és superemocionant.
0: Sí?
4: Super. Estan superal·lucinats, estic supercontenta.
0: Sí. Molt bé. Emma?
1: A casa ha sigut tot una notícia.
0: Clar, és el que anava a dir, és que jo sempre penso, dic, potser deu haver algun pare que digui, estàs segura que vol ser pubilla, no? Que,
4: sí,
0: no, que igual no t'hi veien, no? De pubilla i de sobte dius...
4: Aquestes preguntes sí que les fan, eh? Però estàs segura, no estàs nerviosa, no tens por, és molt important, estàs representant una entitat...
0: Quina pressió!
4: Les preguntes que no ens fem nosaltres, no ens fan els
1: altres. Sí. Ma mare va pel poble dient que és la mare de la pubilla.
0: Ah, sí?
1: Ja s'ha posat el títol.
0: S'ha posat, vaja, el títol ja el té, no? Mare de la pubilla al carrusel... Ho és, no? De moment ja veurem. Heu fet quinieles de pubilla de Sitges, qui serà pubilla de Sitges, qui serà... Les teniu. Han fet cara que sí, però que no m'ho diran.
5: I bueno,
4: jo crec que cadascú ja té les seves opcions.
5: Exacte, cadascú el seu cas. A meu volta no les hem comentat, però cada vegada...
0: Però tothom té els candidats i les candidates, no?
4: Sí,
0: tothom té els candidats i les candidates.
4: I tant.
0: I algú se sent que diu, és que ho seré jo?
5: És molt difícil dir que ho seré jo de manera...
4: Aquesta pregunta jo crec que ni ens la fem.
5: No.
1: Yeah. Ho parlàvem aquí a l'entrada, abans d'entrar a la ràdio, i dèiem que al final la conclusió és que qui surti pubilla i hereu de Sitges s'ho mereixen i estarem tots molt
5: contents.
0: I no sé si sentiu que una mica aquesta experiència va molt més enllà de si ets pubilla de Sitges o no? És a dir, que és com una experiència col·lectiva que al final això ho viureu, no?
4: Sabem que té molta importància, però no li donem tanta importància si ho som o no ho som. És la il·lusió que...
0: Clar, la figura de la pubilla i l'hereu ja fa anys, no?, que la veiem, a més fa aquests anys, darrers anys, que ha tingut aquesta volada entre el jovent, que de sobte, no?, li heu agafat com molta estima i tots voleu ser pubilles i hereus, cosa que entenc que és positiu i que també té darrere doncs, una feina de foment, no?, que treballa i que us cuida, entenc, no?, i que les experiències anteriors són bones, llavors tothom vol repetir-la, no? Però, clar, no sé si de cara, mirant el que vindrà, hi ha alguna cosa que us faci com por. I també penso en que és una figura que fins ara no té gaire veu. Té veu avui aquí a la ràdio, però a les pubilles i als hereus no se us escolta gaire, se us veu, no? És a dir, sou una representació visual d'una entitat, no? D'imatge exacta, us demanen comportament, us demanen doncs, un saber estar, però no se us sent. Us agradaria que tingués més veu? I heu pensat en això?
5: Home, jo crec que seria una cosa com molt interessant. Al final passem d'una persona del poble a ser com una mena d'imatge pública.
0: Sí,
5: final,
0: no, és que ho sou, de cada entitat, però ho sou.
5: Exacte,
0: sí.
5: Jo crec que tinguem un altaveu i que poguéssim parlar de temes d'actualitat i de preocupacions, sobretot del jovent, seria molt interessant al final.
0: Que de tant en tant us donessin un micro, no? Un micro que us donessin veu, no?
2: Un espai que poguéssim expressar el que pensem de la nostra actualitat.
0: Perquè, clar, després durant l'any viureu moltes situacions, no? Viureu moltes experiències i potser teniu opinió sobre aquestes experiències, no? Bueno, potser no. Segur que teniu opinió i potser estaria bé que les... No, i no sé si veieu possible que aquest pas es pugui fer, no? Tenint en compte que cada vegada sou més els joves que voleu continuar amb aquesta tradició i que si veieu possible que la tradició evolucioni i vagi un pas més enllà de la imatge pura i dura.
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
2: Sí,
1: sí, sí, també. I també serà positiu per les següents generacions, perquè llavors hi ha el rol que ocupa la pubilla i l'hereu durant tot un any a les tradicions i festes del poble, doncs ja seria un altre i seria... doncs molt més important, que crec que és algo molt positiu.
0: Ojo, que vull dir ara que no se m'enfadin els de Foment, que no és que els hi tallin la veu, eh?
4: No!
0: Entenc que si vol, que en Foment hi ha una relació bona i directa, i parleu, i us cuiden, però diguem que en els actes públics, en aquells en els que sou representants, no se us passa la paraula. El torn de paraula no el teniu. Fora de la pubilla de Sitges i l'hereu de Sitges, que un cop que en determinats moments se'ls dona el micro, i sobretot en acabar, no, tenen l'oportunitat de fer un gran discurs de comiat, i molts l'aprofiten, s'ha de dir, i ben aprofitat que fan, eh? Vull dir que em sembla fantàstic. Doncs, no sé si us queda per dir alguna cosa, voleu dir alguna cosa, teniu moltes ganes, molta il·lusió, molts nervis... Clar, el primer dia que us posareu el vestit serà divendres.
4: Sí.
5: En públic.
0: Sí, que sortireu. Aquest any és al Prado, no? Aquest any és al Prado la nit, serà una nit llarga.
1: I bonica.
0: Sí, segur. Serà una nit llarga.
5: I plena de nervis. Que no faltin.
0: I plena de nervis. I després ja arrencareu amb tot el gruix de la festa, arribarà el gran dia, el dia de la verema, amb el pes de la pubilla i l'hereu. Això us fa una mica de cosa, per si sortiu? Això que us pesin allà al davant. Que...
4: La veritat és que jo crec que la il·lusió és tan gran que...
0: Sí. No hi penseu, eh? No us esteu plantejant, no? Si sereu triades o no? No us ho penseu, no?
4: Estem pensant en gaudir, en viure el moment.
5: Jo, en el cas, almenys, jo crec que vivim tots molt en el present, al final, i ara estem pensant, rotllo, pel següent acte, ja és la nit de pubiatge, i després a la nit de pubiatge, Santa Tecla, i així, tota la
4: jo crec que volem gaudir l'ara, perquè després ja passaran moltíssimes coses, i volem pensar ara i gaudir a tope tots junts.
0: Molt bé, doncs escolta, a mi em sembla un final fantàstic. Que gaudeixin ara, que gaudeixin del moment, del dia a dia, que gaudiu de tot aquest any de representació, que vagi molt bé la nit de les pubilles, allà hi serem i us veurem i aplaudirem fora a qui surti i també a qui no surti. I res més, que endavant amb aquesta il·lusió, amb aquesta alegria, que no hi ha res més, no hi ha res millor que agafar els reptes amb il·lusió i amb ganes, i vosaltres el teniu, així que molta sort i gràcies per la visita.
1: Moltes gràcies.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: seguim amb aquest segon grup de pubilles i hereus, candidats a pubilla i hereu de Sitges 2026. Per cert, fer de rates, faré fer de rates. El Marc i l'Aina són representants de Cases Noves, que jo es veu que en uns quants moments els he dit Poble Sec, no, són de Cases Noves, de Poble Sac, de Poble Sec era l'Oriol i després tindrem a l'Elga. Però ells dos són de Cases Noves, que quedi clar. Que no m'han volgut dir en directe, pobres, més monos, ells. Ja he dit aquí que em poden corregir tot el que vulguin perquè m'equivoco. Anem al segon torn de pubilles i hereus de les diferents entitats, 11 entitats, barris, associacions que presenten candidatura. Tenim aquí el Martí Bielsa del Prado, què tal, Martí?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. El Dylan Sawyer del Retiro, què tal?
2: Bona tarda.
0: Clar, com que això ho gravem, ja no sabem on estem, no passa res. El Marc Rodríguez de l'agrupació, què tal?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Benvingut. La Ona de la Torre de la Penya Espanyolista.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal? I la Rebecca Wright.

0: Patint.
1: Sí, bueno. Però escolta'm una cosa. Clar, vosaltres que esteu estudiant? Esteu a universitat ja, tots? O graus? O...
2: Jo estic fent segon de batxillerat.
1: Segon de batxillerat.
0: Jo també.
1: També, segon de batxillerat.
3: Crec que el Marc i jo som els únics universitaris d'aquí.
1: Sí?
0: Jo estic en cicle.
1: Tu estàs en cicle, vaja, bueno, però ja estudiant en tot cas.
3: A més, fem més o menys el mateix grau.
2: Sí.
1: Ah, sí? Sí, sí. Us coneixíeu, per cert?
3: Sí, nosaltres perquè sí. Vam fer la selectivitat junts.
1: Vosaltres dos sí, però vosaltres cinc, per exemple, es coneixíeu?
0: Jo amb la Rebeca. No. Bueno, anàvem juntes a l'escola, però...
1: Que fort,
0: feia temps, des de sisè que no ens veiem, crec. Sí, sí.
1: Qui us anava a dir, eh?
0: Sí, sí,
1: a sisè? Qui us anava a dir en aquella foto, no? Que segur que tindreu, no? De la classe.
0: Sí, la veritat.
1: Ara serem pubilles, no? Compartirem una any de pubillatge. Que m'he perdut, que la Rebeca m'estava dient que estava nerviosa, que estava una mica neguitosa per l'examen. No? Sí. Però jo el que us volia preguntar, això anava, clar, vosaltres ja esteu en un altre nivell d'exàmens, vull dir, heu passat ja exàmens, a uns fareu segon de batxillerat, o feu segon de batxillerat i per tant us tocarà la selectivitat. Altres ja l'heu viscuda, la selectivitat, que això us asseguro que és bastant més important i més difícil que això del pubillatge. Però esteu a un nivell de nervis, la majoria important, eh? Per què? Per què creieu? Què creieu? Què és el que us fa que estigueu tan neguitosos o tan nerviosos? Sentiu pressió, potser?
0: Sí.
1: Responsabilitat?
0: Pressió, responsabilitat... sí, no sé, potser... Sí, d'allà estar a l'examen oral, tallar, o sigui, quedar-me com que no sé què dir, o no sé, coses d'aquestes...
1: Doncs respires, no? I ja està. Sí, comparteixes, Martí? Estàs també nerviós? Sí. Més la part oral que la part escrita?
2: Jo estic més nerviós per la part escrita.
1: D'acord.
2: Perquè també vull fer un bon examen i, i deixar un bon nivell d'entitat, però per l'oral estic bastant tranquil, la veritat.
1: Sí, és el pes una mica de la responsabilitat de a qui representes,
2: també,
1: no?
2: També, clar, representes una entitat i no pots anar allà i no encertar ni una, però ho intentaré fer bé.
1: Clar. Entenc, per tant, que esteu estudiant, no?
3: Sí.
1: Amb el llibre d'en Blai Fontanals.
2: Sí.
1: Que ja ho hem dit abans, és com la Bíblia, de les pubilles i els hereus, és com la Bíblia. Abans els he preguntat, heu descobert coses en la lectura, en l'estudi d'aquest llibre?
3: Moltes, un munt.
1: Sí? Digueu-me alguna cosa si crea l'atenció. O que ara recordeu, per exemple, que quan l'hagueu llegit, o que l'hagueu dit, ostres, això no en tenia ni idea, o no ho sé.
3: Bé, el canvi de Santa Tecla a Sant Bartomeu pels xàfecs, a mi sempre m'havia qüestionat, en què ja haig de dir que una miqueta la raó del canvi em sembla una miqueta, no és per posar-me en polèmica, però jo crec que si Santa Tecla fos una dona i haguessin passat els xàfecs, no crec que l'haguessin canviat.
1: Estem bastant d'acord. Ona, anaves a dir...
0: Doncs sí, a mi em va sorprendre molt l'arribada del tren i com va impactar de tenir 12 hores de camí a menys d'una hora. I també, doncs, perquè vaig fer paral·lelisme amb com vivim ara, llavors, clar, em va impactar molt.
1: Clar, ara que el tren no forma part de les nostres vides, no?
0: Exacte.
1: I sobretot ara quan la que aneu a fer graus, universitat i coses d'aquestes, no?
3: Malabra,
1: clar, és que una... Sí, exacte, malabra, sí, perquè no, la Renfe diguem que no ho posa gaire fàcil darrerament. Però, clar, és que us ensenya, no? I esteu com veient uns Sitges que entenc que no havíeu vist mai. No sé si... Clar, abans... Exacte, molt diferent. I abans els preguntava, entenc que vosaltres tampoc heu tingut mai, heu rebut mai l'assignatura Sitges a l'escola?
0: No, mai.
2: El Benaprés, a primera de Xeral, l'any passat vam fer una optativa.
1: D'acord.
2: Que ens explicaven els canvis dels Sitges d'abans, dels Sitges actual. I a mi em va agradar molt. O sigui,
1: però va ser una optativa i ja a primer de batxillerat, eh?
2: A primer de batxillerat.
1: Clar, però és a dir, durant la primària no vau fer l'assignatura Sitges, no? La vostra generació això no els hi ha tocat. Us hagués agradat? Si ara us traslladeu, no? Vosaltres dues, no? Que dèieu que éreu companyes a classe. A cinquè de primària, imagineu-vos que arriben les... No, les tres, no? Perquè... Bueno, sí, les tres. Que arribeu de dinar, primera hora de la tarda. Què toca avui? Mates, no? Toca Sitges, assignatura Sitges. Us hagués agradat?
0: Hagués estat molt bé. Hagués estat molt bé. Sí, és interessant. A mi, quan llegeixes el llibre, és com que... Veus tot com d'una perspectiva diferent, no? I, no sé, és molt interessant.
1: Va, anem a veure com heu arribat fins aquí, com heu arribat a ser hereus o pubilles de les entitats. Martí, en el teu cas, tu vas proposar l'entitat o tu vas d'alguna manera postular-te? Vas dir, ja l'any passat vas dir que jo vull ser hereu, eh?
2: En el meu cas, des de ben petits, jo aquest any ho soc amb la Júlia,
1: sí.
2: I des de ben petits ens deien que si havíem de ser hereu i pubilla o havíem de ser junts, i no teníem ningú any que ens van dir aquest any ho sereu, i amb la raó de que el Prado ara
1: s'apropa, sí, és el gran any del Prado, sí, sí.

0: el 150è aniversari ens ho van proposar i els dos i no se'ns va passar pel cap dir que no.
1: Per tant, us ho van proposar alhora, no?
0: Sí, sí, sabíem...
1: Sabies que si mai series hereu...
0: Seria amb la Júlia.
1: Series del Prado...
0: Sí, sí.
1: I amb la Júlia.
0: Sí, i la Júlia igual, i ens ho van proposar els dos a la vegada, estàvem els dos junts també, i no se'ns va passar pel cap dir que no.
1: Dir que no, no? Marc, en el teu cas...
2: En el meu cas també va venir per proposta de la grupa,
1: sí?
2: I va ser una mica estar en el moment correcte, en el moment i en el, bàsicament en el moment i en l'espai just concret i correcte,
1: sí?
2: I va venir una mica per casualitat, just feia ja temps que estava a la llista d'espera del Ball de Cintes, que és el meu ball preferit,
1: sí?
2: I, i aquest any he tingut l'oportunitat de debutar, i precisament la qui em va agafar per entrar a la colla, mm? També està ficada, i a més va ser pubilla l'any 2019 de la grupa, i va ser bàsicament la persona que va dir, em va dir un dia, escolta, tinc una proposta, i per sorpresa, encara no ens coneixíem, i m'ho van proposar així. Va ser una mica, em sembla que ja, bueno, van comentar que ja havien passat per altres possibles hereus, però que ningú, no havien acabat de voler, i mira, va acabar per casualitat.
1: I tu vas dir que sí de seguida?
2: Sí.
1: De seguida,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, era no... una cosa que havia vist sempre des de fora, i mai havia vist com que potser jo podia tenir l'oportunitat, i en el moment que vaig veure la vaig dir, l'he d'agafar, vaig dir, és el moment.
1: I per què? Per què vas dir, és a dir, què és el que t'atrau de la figura de l'hereu?
2: Doncs crec que el tema, la representativitat de la cultura catalana, crec que sempre és una cosa que m'ha agradat molt, no?
1: Uh-huh.
2: I sóc una persona que m'agrada molt la cultura, intento llegir el que puc, no? El que trobo, i per tant poder tenir aquesta oportunitat de representar, i a més una entitat que m'estimo i a més que tant representa per Sitges com és la grupa, doncs em sembla que és un gran honor. Per això no em vaig ni pensar dues vegades.
1: Ona, penya espanyolista, com va anar això a veure?
3: Doncs res, m'ho vaig buscar jo, perquè des de petita ho havia sigut...
1: És a dir, tu ets d'aquelles, sí, que tu volies ser pubilla,
3: sí,
1: i vaig a buscar l'entitat,
3: exacte,
1: no? que m'accepti.
3: I va donar la casualitat que encara no teníem pubilla, i com jo tinc relació amb l'Espanyol, es va donar l'oportunitat, doncs la vaig aprofitar.
1: I per què des de petita? És a dir, què és el que t'agradava quan veies les pubilles, que deies, jo vull ser pubilla alguna vegada a la vida?
3: Doncs no sé, la veritat, ho veia una cosa tan maca, representar el poble i la seva cultura i les tradicions, i doncs des de petita ha sigut un constant veure-les, com ho tinc molt present.
1: Mm-hmm. I per tant vas anar a tu picar a la porta, no? I la penya espanyolista, suposo que encantats de la vida,
3: sí,
1: perquè bé, ens estalviem la feina d'anar a buscar, no? D'anar,
3: sí,
1: a buscar, que ja tenim aquí a l'Ona Dylan.
4: La meva història és una miqueta graciosa.
1: Vinga, va.
4: La Marc és la pubilla,
1: sí,
4: del
1: retiro.
4: Me'n recordo que jo estava dormint, eren les 9 de la matinada, i veig una trucada de la Mar. I dic, què voldrà la Mar ara? I em diu, hem de quedar per fer un cafè. I jo, bueno, pues quedem, vam quedar per la tarda, i bàsicament em va dir, vull que siguis el meu hereu. I vaja, jo m'ho vaig pensar per una miqueta, i llavors li vaig dir que sí. Però a mi això del pollatge sempre m'havia, per exemple, quan ens feien, no sé qui va anar al vinyet, però sempre venia al vinyet, ens feien les explicacions de tot que era el pollatge, i doncs sempre m'havia agradat, mai m'havia pensat que jo podria ser un hereu. Sempre ho veia una cosa distant, i m'ho va dir la Mar, i pues, en seguida vaig dir que sí, després de rumiar-me una miqueta. Però em feia molta gràcia perquè justament fa dos mesos abans vaig conèixer a una persona que es diu Aniol Caballero.
1: Mm.
4: L'Aniol Caballero va ser fadrí de Catalunya, primer fadrí de Catalunya, i el moment que el vaig conèixer, que li vaig dir de Sitges, i em dius, per què no et fas el pubillatge? I doncs llavors em vaig informar, vaig veure que el pubillatge de Sitges era molt potent, i quan se'm va vindre l'oportunitat no vaig pensar dos cops.
1: I quan aquest noi, l'Aniol, et va dir per què no et fas del pubillatge, què és el que et deia ell del món del pubillatge que et venia com una cosa, entenc que fantàstica i estupenda, no?
4: Bueno, evidentment l'Aniol i jo tenim un compromís amb Catalunya, no m'hi posaré a explicar-ho ara, però evidentment som dos joves que ens estimem Catalunya, la volem defensar, i pensàvem que el pubillatge era de la millor manera que podríem defensar Catalunya i representar els seus ideals.
1: Mm-hmm, perfecte. Rebeca, de la Jove de Castells, entenc que ets castellera?
3: Sí.
1: Ets castellera? Sí, sí, sí. Clar, els castells diguem que tenen un bon planter de candidats a pubillatgeros perquè hi ha molts joves, no? Però sí, com van anar per a tu?
3: Doncs una mica com el Marc, que des de petita, bueno, és que porto ja, crec que són uns 12-13 anys a la colla, i sempre jo recordo que em deien que de gran seria pubilla i tal i qual, i no sé, aquests últims anys, o sigui, no ho tenia gaire present, però la que és pubilla ara de la Jove és molt amiga meva, i sempre em deia que ella em volia passar la banda i tot això, i que li feia moltíssima il·lusió i que m'ho passaria superbé, i doncs ja està passat i
1: ja, I ja aquí. Està, ja estàs aquí, no? I què t'ha explicat aquesta amiga teva, que és a dir, què és el millor que ha passat d'aquesta experiència? Què t'ha explicat ella, que entenc que t'ha animat a fer-ho, no?
3: Sí, no sé, o sigui, com el grup de, que es fa, evidentment, i després com tots els llocs on poden anar, la cultura que descobreixen i no sé, tot el que han fet durant l'any que els ha agradat tant i que tothom diu que s'ho ha passat superbé.
1: Clar, és curiós, eh? Perquè al final sou tots de Sitges, no? Que al final Sitges no deixa de ser una vila petita, no? Relativament petita. Molts us coneixeu de vista, alguns fins i tot teniu alguna relació, però passeu de sobte, abans ho comentàvem, no? A ser com una gran família, no? Durant un any us veureu molt sovint, compartireu molts moments, molts espais, moltes estones. Clar, una mica esteu com obligats a portar-vos bé, no? Però acostuma a passar gairebé en el 99,9% dels casos sorgeix aquest vincle natural, no? És a dir, i no sé si el sentiu una mica ja, no? És a dir, que per vosaltres aquesta cursa acaba de començar, però si d'alguna manera ja sentiu que formeu part com d'aquesta família, no? És a dir, ja sóc part d'això i ja una mica som família, no? O sigui, no sé si ho sentiu ja des del principi, si aquest sentiment de companyerisme, de col·legues, de família, no sé, digue-li com vulgui, si el sentiu des del primer moment.
2: Jo crec que sí. Sí? A més, tots ens trobem una mica en la mateixa Clar. Situació, tots partim de zero i partim una mica confosos, no?, del que passarà, no sabem exactament què passarà, i tot i que evidentment tenim acompanyament per part de les entitats i que són persones que saben el que és i ens ho van explicant, al final els que ens trobem davant de tots som nosaltres, i crec que tenir 15 companys que estiguin en la mateixa situació és una cosa que uneix molt, i ràpidament ens ha unit molt i hem fet trobades, no? I ens...
1: Per tant, al final el que uneix és que esteu tots exactament en el mateix punt de partida, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I això fa, no?, que teniu edats similars, òbviament, no?, que sou de Sitges, no?, però que això fa que estigueu, que us sentiu units.
4: Bueno, sí, i al final, sí. Si et postules per ser Oreu i Pubí, ja tens bastantes coses en comú amb la resta de candidats.
2: Sí,
1: sí? Creus que sí? Que això ja et fa tenir coses en comú?
4: Si tu et postules per ser Oreu i Pubí, has de tindre uns valors i una cultura comuna amb tothom.
1: Teniu l'examen, com dèiem, dijous, ja nerviosos, ja esteu estudiant. Entenc que la resta està tot a punt, vestit, robes, tot això a punt. Sí?
2: Està el vestit acabant, s'està les cosidores.
1: S'està acabant, eh? Les cosidores d'allà. No et preocupa, eh?
2: Tinc confiança en ella.
1: Ara va dir, us ha preocupat en algun moment això de la vestimenta?
4: No, a mi a més m'agrada bastant la vestimenta.
1: Sí? T'agrada, eh? Et veus guapo amb la vestimenta?
4: Molt.
1: No, està bé, escolta, va, estupendo. Què, Martí, quan te l'has provat i t'has mirat al mirall, què?
0: Encara no m'he provat tot.
1: Encara no?
0: Tot no, perquè vaig anar a buscar-lo dimarts, però bé, molt content, i suposo que quedarà tot bé, ja ho tinc tot a casa, i esperant a que arribi el divendres i...
1: Què, les noies?
3: Jo, bueno, a mi m'ho deixa...
1: T'ho passen, eh?
3: Sí,
1: una expubilla.
3: Sí, la d'aquest any, la Paola.
1: Sí?
3: I sí, vaig anar a provar-me'l i tot. Sí, de fet, crec que la Paola, la meva amiga, em va ensenyar com una foto i vaig dir, ai, m'encanta aquesta faldilla, i em va dir, ai, potser t'ho pot deixar, no sé què, i vam parlar i pues, portaré el seu vestit.
1: Pues sí, portaràs el seu vestit. Ona?
3: El meu també és deixat i quan me'l vaig...
1: Són herències, eh? Sí. És a dir, és increïble, sí, això, sí. Hi ha algunes que porten vestits que també hi han passat uns quants, eh? Que insisteixo, és que és una petita obra d'art, eh? El vestit de pubilla i el d'Areu és un vestit molt treballat, cosint manualment la majoria dels casos. Bueno, clar, això ho fan... Sí. Poquíssimes dones fan això. Per tant, herència, i també ja et veus guapa amb el vestit.
3: Sí, va ser posar-me'l i
1: sí?
3: Amb una il·lusió.
1: Això és un tema que també em sobta moltíssim, perquè clar, diguem que no és una vestimenta gaire actual.
3: Ja.
1: Vaja, vull dir, no us veig vestits així pel carrer. De fet, vestiu bastant diferent al que aquest vestit de les pubilles, no? Però en canvi us veieu estupendíssimes amb el vestit. Bueno, i per descomptat des de fora us veiem guapíssims, eh? Guapíssimes. Però vosaltres també, no? És a dir, em genera curiositat això.
3: No sé, jo crec que és com ho hem vist des de petits.
1: D'acord.
3: I que és representar la teva vila i la teva entitat. Llavors crec que és més la sensació d'això que, bueno, tot i que no sigui un vestit actual, jo crec que les teles són molt boniques, tots els patrons.
1: I aquest, ara parlaves de la representació, no?, de la vila, de l'entitat. Fins a quin punt és un pes, això? O sentiu que de vegades pot ser un pes? Clar, hi ha com un equilibri difícil aquí, no?
0: És molt important. No deixa de ser que representes a una entitat i tu sempre vols fer-ho tot bé i que surti tot bé.
1: Clar, i aquesta pressió, no?, una mica de, a veure, no digui, no faci res que pugui malmetre la imatge de l'entitat, que l'entitat ha confiat en mi, no? Sí. Una mica és a... Ara us ho he posat. No, va, ho fareu superbé, perquè us han triat i ho fareu molt bé. Però entenc el pes de la responsabilitat, no? I en qualsevol, eh? Però, per exemple, en el cas de Prado i Retiro, no? Que a sobre teniu aquest pes de que són entitats centenàries, perdó, eh?
0: No, sí.
1: No és que jo vulgui afegir pressió, eh? Però,
0: és un extra, és un extra.
1: Clar, no sé si és... I, Martí, no sé si en el teu cas, celebrant aniversari, més, això i... ho fa encara una mica com... Com que dius, home, justament aquest any, no?, que el Prado serà centre gairebé de tot, a Sitges.
0: I també... la responsabilitat de ser el primer hereu del Prado, no n'hi havia
1: cert,
0: hagut, no n'hi havia hagut cert. Mai ningú.
1: Això passarà a la història, és... ja, de Sitges, passaràs als llibres, com això, amb el teu nom passarà com això, eh? El primer hereu del Prado.
0: És un extra que et fa estar més alerta.
1: L'estem però... posant nerviós, el Martí, no. Traiem-li responsabilitat. No passa res, no, jo crec, no? És a dir, hi ha confiança en que ho fareu superbé, però no sé si també les pròpies entitats també. És a dir, teniu conversa amb l'entitat i l'entitat una mica, Marc, no sé si us guia una mica i us explica i us diu, escolta, mira, el teu paper vers l'entitat és aquest, doncs has d'intentar mantenir, no sé, una imatge, no ho sé.
2: Sí, sí, sobretot crec que el tema que més ens repeteixen és anar amb seny. I actuar de manera assenyada, sent molt conscient del que està representant, però també és veritat que crec que, com tots nosaltres, és una cosa que volíem, no?, i és una cosa que hem vist des de fora, crec que som molt conscients on estem i que per tant actuarem conseqüentment, però sí, també des de l'entitat el que crec, com a mínim des de la grup, el que més se'ns ha repetit, però és que gaudim d'aquesta experiència i l'exprimim al màxim i que ells sempre estaran per nosaltres, cosa que s'agraeix molt.
1: Per tant, seny, i entenc que això també ho digueu, perquè tampoc no és cap secret dir que l'entorn del món de les pobies i els hereus hi ha molta festa. No és cap secret, no?, si dic això.
3: No.
1: I entenc que també és un punt d'atractiu, no?, del fet de passar a ser pobia i hereu, no?, que saps que, diguem, que podràs participar d'un munt de festes, no?, i descobrir festes a altres territoris i conèixer gent, no?, que m'imagino que això també ho deu fer interessant, no? Entenc que d'aquí que us demanin lo del seny, no? La festa ja sabem que de vegades ens va una mica al cap, però que no serà el cas. Ara, que és el que... No sé si hi ha algun acte, algun moment, de tot aquest any que us espera, no sé si hi ha algun moment que teniu moltes ganes de viure o que us faci especialment respecte, que dius, ostres, aquí dia ho passaré fatal. Ona, l'Ona ho té clar.
3: Sí, és que jo justament compleixo els 18 anys el dia de Santa Tecla.
1: Oh, ostres,
3: i em fa molta il·lusió.
1: No m'ho puc creure, vas néixer un dia de Santa Tecla?
3: Sí, i em fa molta il·lusió.
1: Estaves una mica predestinada, no?
3: Ja.
1: Pobilla.
3: Sí, és que clar, com ho he vist des de petita, ja sabré fer els 18, em fa molta il·lusió.
1: Clar, més faràs 18.
3: Exacte.
1: Que fort, no oblidaràs mai aquest 18è aniversari, eh?
3: No.
1: Ho haureu de celebrar gran, eh? Sí. Per tant, clar, el dia de Santa Tecla serà important. La resta, algun moment que tingueu ganes de viure o cos...
2: A mi em passa el mateix que la Ona, però per Sant Bartomeu, jo vas néixer el 24 d'agost.
1: No m'ho puc creure.
2: Sí. Sí, sí.
1: Tenim... Això és fort o no és fort? Que l'estudi hagin coincidit un noi que hagi nascut 24 d'agost i una noia que hagi nascut un 23 de setembre. Ara, només, sí. Si us diguéssiu falta... Bartolo i Tecla, ja seria...
2: Sí. No, però... I després falta una del grup que va néixer per la vigília de Santa Tecla, o sigui, que és un grup crec que complim tots els dies. Però
1: caram.
2: Sí, igual que la Ona, crec que el dia de Sant Bartomeu serà el dia més especial. Hi ha actes molt bonics, però crec que al final serà emocionalment el més carregat i sobretot el moment de portar el sant.
1: Home,
2: serà molt potent.
1: Home, perquè inevitablement serà un aniversari diferent.
2: Totalment.
1: I a més únic, perquè això ho viureu una vegada.
3: Exacte.
1: No? És a dir, que és el que tenen aquestes experiències, no? Que les vius una vegada i saps que no tornaràs a repetir-ho, perquè no repeteix. Martí, algun moment que diguis...
0: Jo, Sant Bartomeu, la festa major.
1: Sí?
0: Sí, sí, és... També és especial perquè ja se t'acaba l'any del poviatge i tot el que has viscut saps que s'està acabant, però és que aquí a Sitges, la festa major...
1: Sou tots uns malalts de festa major?
0: Sí.
2: Sí?
1: Sí?
0: Sí,
1: sí, sí. Sí?
4: Evidentment,
1: no?
4: És a dir, si no, no estaríem aquí.
1: No, va dir, és com un requisit, no? Gairebé per ser pobilla o hereu has de ser un malalt de festa major. Tots participeu a la festa o heu participat?
3: Bueno, jo de petita feia pastorets i bueno, des de sempre també castells.
1: I castells. El Martí va amb el drac.
0: Bueno, de petit sortim al drac i ara bueno, el meu somni és sortir amb el drac i he d'esperar a poder tindre els 18 i...
1: T'has d'esperar que et deixin entrar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: La, bueno, tu has dit que veies cintes, sí. No, Marc? Ona?
3: Jo vaig participar molts anys amb les gitanes de l'Ajuntament.
1: Amb les gitanes a la vila i...
4: Jo ja trencaré l'harmonia que hi havia aquí. Implícitament no, però gent del voltant de la família sempre ho ha fet i sempre que m'han demanat alguna cosa...
1: Escolta, una cosa, has estat públic, no?
4: Perdó?
1: Has estat públic, és a dir, no has participat de la festa,
4: sí,
1: però has estat públic.
4: Sí.
1: Doncs és un element indispensable per la festa del públic, eh? És a dir, tots no podem ballar, perquè si ballem tots deixa d'haver públic i deixa de tenir sentit la festa, no? Per tant, el paper del públic importantíssim, malgrat no hagis estat dins la festa, entenc que la gaudeixes igual o més que,
4: més.
1: O més que, els que són a dins, però en tot cas males a la festa. Ara arriba Santa Tecla. Teniu predilecció a Sant Bartomeu Santa Tecla?
4: Ja dic, a mi m'agrada bastant més Santa Tecla, perquè és la festa és una miqueta més del poble, perquè els turistes van a Tarragona i doncs ens queda una festa més per nosaltres.
1: Perquè és més petita, no? Sí. O sigui, hi ha menys gent, bàsicament,
4: exacte.
1: Més que més petita, és menys gent, no?
0: Festa Major té coses que Santa Tecla no té i Santa Tecla té coses que Festa Major
1: clar,
0: no té.
1: Clar, aquest any que sereu Pubilles i Hereus, bueno, que sou ja Pubilles i Hereus, o, bueno, o esteu a punt de convertir-vos, clar, la viureu també des d'una perspectiva totalment diferent, no? No sé si també teniu ganes de viure la festa, que també això és el que dèiem, només serà una vegada, no? Clar, no podràs sortir ballar amb les cintes.
2: Sí, efectivament.
1: Hauràs d'anar d'hereu, sí o sí.
2: Sí, però crec que podré suportar com a mínim aquest
1: sí?
2: Any. Al final són dues festes majors i mira, si toca estar d'hereu, doncs ho gaudiré igualment, perquè és una cosa que havia esperat i per tant crec que podré esperar-me a la Santa Tecla l'any vinent i al final també Sant Bartomeu de l'any vinent, també durant el dia 23, durant la vigília, es pot sortir a ballar sense cap mena problema, per tant... No
1: és un problema, no ho vius com un problema, no?
2: No.
1: Perfecte, no? Igual, perquè estaràs també gaudint... El grup d'abans ha comentat un que li feia molta il·lusió poder pujar al balcó de l'Ajuntament i viure la ballada final des de la posició aquesta de privilegi, no? que té el balcó. Clar, aquesta oportunitat us permetrà estar en llocs, no? Com privilegiats, no? Primera fila de molts actes, mm-hmm. O això, un balcó, tot plegat, i us permetrà descobrir. I els preguntava també als vostres companys que amb aquest creixement o auge que està tenint el món del pubillatge, no? En els darrers anys, en què molts joves doncs, teniu ganes de ser-ho, no sé si veieu la possibilitat de que hi hagi un pas endavant i que deixeu de ser figures merament representatives i passeu a tenir una mica més de veu, tenint en compte que fins ara la figura de la pubilla i l'hereu és una figura que representa, no és una imatge, però no té molta oportunitat de parlar, diguéssim. Com a mínim fins ara no la tinc gaire. No sé si us agradaria, si sentiu que estaria bé que aquesta figura passés i fes un pas més endavant i us poguessin preguntar, participar, que poguéssiu parlar.
4: Jo crec que seria totalment encertat, perquè ara mateix els joves vivim un moment que estan molt desconnectats de la política, que senten que no poden fer sentir la seva veu, i jo crec que un representant jove del poble, que seria en aquest cas o la Pobia l'Hereu, que pugui expressar el sentiment dels joves en moments tan importants com, per exemple, la Festa Major, el Carnaval, a la Verema o el que sigui, doncs ajudaria a donar un impuls en aquest moment de desencís polític.
1: Sí, per tant, i més enllà de política, no? perquè igual podríeu tenir veu per parlar de festes, no? o de tradicions o de situacions que pugueu viure, no? Al llarg d'aquest any, però entenc que clar, viureu molts moments, moltes situacions, i abans ho dèiem, no? Segur que teniu opinió de tots aquests moments i situacions, i a mi sempre m'ha cridat l'atenció que esteu allà, però no se us posa no se us dona l'oportunitat de parlar, no? I me penso, potser tenen ganes de dir alguna cosa aquests joves, no? És a dir, més enllà de representar, no? I portar aquesta imatge meravellosa de l'entitat. Per tant, creieu que sí, que això pot arribar a passar, eh? No sé si vosaltres, si teniu relació amb altres pubilles, hereus, altres municipis, si sabeu que això en altres municipis potser passa més, no sé si heu tingut oportunitat de conèixer algú que... No?
4: Jo el primer Fadrí, a mi sempre em deia que el pubillatge li donava l'oportunitat de poder expressar els joves que sentien del seu poble, de la seva comarca i d'arreu de Catalunya.
1: Per tant, entenc que hi ha municipis que sí que...
4: Sí, que els hi donen veu.
1: Que els hi donen veu.
4: Bueno, així és com ho ha explicat ell.
1: Sí, sí, però ho descobrireu aquest any, no? Perquè us toca ara a voltar. Heu fet quiniela de qui serà hereu i qui serà pubilla de Sitges?
4: Bueno, jo crec que...
1: Que et mullaràs?
4: Ah, no, jo anava a dir que... O sigui, aquí qualsevol que surti estarem molt feliç perquè serà el millor representant possible de, sí, clar, de la vila.
1: Sí, molt bé, esteu d'acord, sí, amb sí, això tots, no? Sí, sí, sí, però han fet tots cara que tenen la seva quiniela, cosa normal. Sí,
4: sí, crec que personalment tothom té qui pensarà que serà Pubilla.
3: Sí, jo ho tinc prou clar.
1: Ho tens prou clar, eh? Sí, sí, però no heu fet juguesca, eh? No, no, no, això no, no, no, eh? No, surti qui surti, estareu sí, contents.
4: Potser és una idea.
1: No? Potser és una idea, no? I ho podem fer una porra, no? Com fer una porra de veure què.
3: Sí, sí, això ho podríem fer. Ho podríem...
1: Mira, igual com, clar, exacte, sí, per, sí, com, sí, per començar, no, a relacionar-vos, fer una petita porra, però és que sempre acostuma a passar perquè és una cosa, és un fet normal, no? Sabeu que us examineu tots, que us faran una prova i tothom veu més o menys, us heu conegut una mica i tothom fa la seva quinila. En tot cas, sentiu que viureu l'experiència igual sortiu elegits, Pubilla de Sitges, Hereu de Sitges o no? És a dir,
0: sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. Jo crec que sí, o sigui... Ser de Sitges, Pubilla o Hereu és un extra, però avui en dia, com està el pubillatge, tots anem a tots els llocs i formem part de tots els actes i és això, o sigui, el privilegi de ser de Sitges és que tens un extra en algunes coses.
1: Mm-hmm. Sí. Però que ho viuràs igual de bé,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: No et desmotivarà, diguéssim, o no us desmotivarà el fet de no. Si no sortiu...
3: No, jo crec que tots ho gaudirem moltíssim, evidentment fa especial il·lusió si surts... Però com a Pubilla o Hereu de Sitges, però bueno, no
1: passa
3: no
1: res,
3: cal per passar-ho bé, tampoc és necessari.
1: Que no sé si fins i tot i algun any m'havia passat, d'algun que havia dit, jo gairebé que prefereixo no sortir, com jo, tanta responsabilitat no sé si la vull assumir, no és el cas, no? És a dir, si us toca l'assumireu amb orgull, no?
4: Jo crec que tots sí, ens sí. Hem presentat per sortir per ser, sí.
1: Hemos venido a ganar, no? Que es diu, hemos venido a ganar, després ja gaudirem del procés.
4: Quien tenga miedo a nacer, que no nace.
1: Exacte, després ja gaudirem del procés, no? I de tot plegat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la visita. No sé si aquest era com una mica és el primer acte així públic que feu. Heu fet la foto ja l'heu feta? Sí, la foto
3: sí,
1: per mitjans.
3: Sí, sí,
1: la foto ja l'heu feta, no? Perquè aquest, la ràdio també és una mica com un moment prou iniciàtic també per totes les pubilles i els hereus que veniu aquí i us posem veu, en aquest cas a tots els candidats. Que vagi molt bé, molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: Ànims, abans els diria als vostres companys, no hi ha res millor que afrontar un repte amb il·lusió i deixeu-vos en sobre, així que no es queda res més que gaudir, passar-ho bé i això, i disfrutar doncs d'aquesta nit estupenda, que serà una nit llarga, ja us ho avanço, i de tot l'any que us queda. Gràcies, un
0: moltes
1: plaer.
0: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Adéu.

0: I ara ja sí, el tercer grup, el tercer torn de pubilles, no m'he dit pubilles i hereus, ara ja no hereus, els hereus ja han passat tots per aquí la ràdio, en són 5, els candidats hereu de Sitges, de pubilles en són 11, i en aquest tercer grup ens visiten 6 candidates a pubilla de Sitges. Clar, a més, avui... Clar, les converses que acaben de sentir les vam enregistrar ahir la tarda. Encara no havíem fet l'examen, hi havia aquells nervis previs a l'examen, perquè l'examen, diguem que tensiona, la part escrita, sobretot també la part oral. Les que són avui aquí presents venen més relaxades, perquè l'examen ja l'han fet. Per tant, diguem que la gran prova ja està feta i ara ja està el peix venut i el que toca és gaudir sobretot d'aquesta nit, que és la nit del pubillatge, que com saben se celebra al Prado a partir de les 9 de la nit. A les 11 obren portes a tothom que vulgui anar a escoltar i a veure la proclamació, abans aquells que hagin comprat l'entrada per accedir al sopar en aquest espai que doncs, hi haurà el relleu a la Georgia Cusiells i al Marc Arnau, pubilla i hereu sortint, que donaran pas a la pubilla i hereu entrant, que veurem qui són. En tot cas, passo a presentar les 6 darreres pubilles d'aquest any que encara no hem conegut. Elles són la Júlia Jiménez del Prado. Què tal, Júlia?
1: Hola.
0: Bon dia, benvinguda. La Jade Paniello, dic bé?
1: Bon
0: sí,
1: dia.
0: Paniello, bon dia. Jade, de l'Escola de Grallers, pubilla de l'Escola de Grallers de Sitges. La Mar Ruiz del Retiro, què tal?
2: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia. La Nasha Paniello, tenim dues germanes. Sí, això sí. Ja ha passat algun altre any, eh?
1: Sí.
0: Vaja. Sí. Clar, no les veuen, però vaja, és que és evident que són bessones, eh? Per sort no ha vingut amb cul i l'altra amb el cabell suelto i ho tindrà una mica més fàcil. La Nasha Paniello, com dèiem, pubilla de la penya barcelonista. Què tal?
1: Sí,
0: bon dia
1: bé.
0: A tu també. L'Elga Piques, del Poble Sec. Què tal, Elga?
3: Molt bé.
0: Benvinguda. I la Diana Vázquez, de l'agrupació de Veus Populars.
4: Hola,
0: què tal, Diana? Benvinguda.
4: Molt bé.
0: Més relaxades?
5: Sí,
0: sí. Sí, no? Sí, ahir sí. Era com... Ho vau passar molt malament, Mar? Ho vau passar molt malament ahir?
2: Sí, jo crec que al final totes estàvem nervioses i tots estàvem molt nerviosos perquè al final... et mengen els nervis i no sabràs com ho faràs a l'examen oral. A l'examen escrit jo crec que és molt més tranquil.
0: Sí, perquè al final... Havíeu estudiat, no?
2: Sí. Sí.
0: Amb el llibre d'en Blai Fontanals, no?
3: Exacte.
0: Sí. Ja l'hem catalogat com, exacte, com la Bíblia de les pubilles i els hereus. No, perquè us l'heu estudiat bé. Per tant, l'examen escrit ja és depèn de l'esforç que hi hagi dedicat cadascuna,
2: exacte.
0: No? O el temps a l'estudi.
2: Sí.
0: L'examen oral, com es prepara això? Com t'has preparat l'examen oral, Elga? Si és que ho has fet.
3: Jo personalment vaig estar... parlant amb l'Oriol, el meu hereu i tota, bueno, tenim l'Ainara i l'Oleguer que ens van ajudar des de la comissió i vam preparar sobretot el que és la nostra pregunta, que és la primera que ens fan, i aquesta ja la portava una mica més preparada.
0: Perquè la primera pregunta la sabeu?
2: Sí, és pactada amb l'entitat.
3: Aquesta és pactada. Aleshores vas una mica més tranquil·la perquè la primera, que és com la teva carta de presentació... ja saps el que et preguntaran i ho portàvem almenys una mica més preparat. Després, les altres dues, que ja no sabem quines són, era anar preparant proves, o sigui, preguntes model que creiem que podíem sortir, però realment...
0: I què? Us van sorprendre?
2: Sí? Jo t'ho dic, la de la regidora no.
0: És a dir... Perquè ens fem una idea, hi ha tres preguntes. A l'oral, la primera és pactada
2: amb l'entitat,
0: per tant entenc que aquesta totes la porteu assajadíssima,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: És a dir, i a més entenc que és una pregunta que us ha d'afavorir, no? És a dir, que l'entitat... I té sentit, no?, que l'entitat vulgui afavorir la seva pubilla i el seu hereu, i per tant, pactada. La segona la fa la regidora.
2: Exacte, la regidora, i la tercera te la fa el president de Foment, el David... i és aquest ordre, és a dir, entitat, regidora i David.
0: I dius que la de la regidora no et va sorprendre?
2: No.
0: Més o menys, David. La podíeu intuir? La podem dir sobre què anava o quina era la pregunta de la regidora?
2: Sí, bueno, la pregunta de la regidora et parlava sobre com podries ajuntar més el jovent en les tradicions i cultures del teu poble. O sigui, com faries perquè estiguessin més inclosos i la respectessin més.
0: I aquesta pregunta és la que cadascuna ha interpretat una mica a la seva manera, no?
2: Sí.
0: Hi ha gent que ho ha vinculat al tema dels aldarulls, no? I ens ha arribat que hi ha gent que ho ha vinculat a això, és a dir, que es feia d'alguna manera aquesta pregunta, entenc que fruit del que havia passat, no? I, però vosaltres no sé com ho heu viscut. Per exemple, les germanes, l'heu interpretada similar o no?
1: Després, jo no l'he interpretada així.
0: No? Com l'has interpretat? A veure.
1: Molt diferent, o sigui, jo vaig dir el que en aquell moment se'm va ocórrer.
4: Sí, sí, mm-hmm. Perquè és un moment molt d'atenció, llavors tu clar. Al final dius el que et sembla... I
0: clar, que aquesta ja no se la podíeu preparar, no?
4: No, clar que no. No.
0: Sí, ben bé, ja buscaven aquí la improvisació absoluta, no? I la capacitat de resposta, entenc, no? Però esteu contentes amb el que vau dir? Un cop heu sortit, ho dic... Sí.
5: Jo, sí, i molt tranquil·les. Jo quan vaig sortir va ser com... Uf, ja està.
0: Tranquil·líssima, no? Sí, ja tranquil·líssima.
5: Ja està tot.
0: I la tercera pregunta, la de Foment, quina era?
6: Què li diries a una persona que acaba de viure...
0: Apropa't al micròfon, Diana.
6: Què li diries a una persona que acaba de vindre a viure a Sitges?
0: D'acord. Sobre pubillatge o en general?
6: Sobre el poble.
1: Jo caram! Empretes.
0: Quines preguntes!
2: Sí. Jo dic que aquesta jo crec que també va haver-hi bastanta confusió.
4: Perquè és molt genèric.
0: Clar, és que anava a dir quina pregunta més oberta,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, no sabies com respondre, perquè no sabies si dir-li... ensenyar-li, explicar-li, llavors clar. Al final cadascú va respondre el que hi creia en el moment.
6: Però també va això, o sigui, que cadascú doni la seva resposta, perquè si donen una resposta més sistemàtica, al final és
0: clar.
6: Com, vale, ja ens ho han dit dues vegades més. Sí.
0: Clar,
6: si pots dir
0: amb aquestes preguntes tan obertes, no, realment us coneixen, no? I entenc que cadascuna, no, fa la seva resposta a partir del que vosaltres interpreteu, no? I a partir d'aquí, i entenc que són respostes aquestes que us heu de treballar una mica, no? No podeu fer una frase i punt, no? Heu de fer una mica de discurs o no? O els nervis us poden i la talleu.
1: Heu de justificar una mica. I
2: exacte. I veure que ells com tu reacciones a la pregunta, als nervis, el vocabulari...
0: Tot això, dalt d'un escenari, els tres al davant, aquest és... Si ens ho hem d'imaginar així...
2: Has d'imaginar tu sentada i davant a 13 persones de cada entitat...
4: Apuntant.
2: I al teu costat, una mica diagonalment, el David i la regidora.
0: I la regidora.
2: No? Exacte.
0: Déu-n'hi-do, eh? Li ve atenció, ens posem a imaginar, és un examen d'aquests... O sigui, una mica com de pel·li, això que t'estan mirant, no?
4: Sí.
0: Allò que més, i a més dretes, no, sentades?
4: Assegudes.
0: Amb taula?
4: No, sense.
0: Amb la cadira allà, pelades?
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do la prova, eh? Perdó, jo crec que hi ha molta gent que no la passaria aquesta prova, ja us ho dic.
2: Interrogatori de quan? A les pel·lícules de la policia?
4: Doncs igual.
2: Ja el posem a la taula amb la carpeta i els focus.
0: I què fèieu amb les mans?
2: Uf.
0: Això ho havíeu assajat? Sabíeu que seria així? Ho heu assajat a casa? Què faig amb les mans?
6: Bueno, era una mica expressió també.
0: Clar, corporal, clar, clar.
6: Si és esqueta, potser... entenen que estàs com més nerviosa o que és com més distant, però sí, quan més expressió... tinguis
0: clar, però sentada l'expressió és una mica, no? O sigui, és limitant, no?
6: Sí, amb les mans.
4: Però, per exemple, no podíem creuar les cames. Això era com un punt negatiu. Això ens ho van dir des del principi. Sí.
3: Perquè sembla, en teoria, que estiguis més
0: nerviosa. Clar, però no les pots creuar, però entenc que tampoc et pots aixarrencar, no?
4: No, clar que no.
1: Un punt mig.
6: És complicat.
5: I tot això és tan nerviós.
0: No, exacte. L'oral és després de l'escrit. Ja us heu tret aquest pes de sobre, no? L'escrit va anar bé?
3: Sí. Jo realment, jo del que em pensava.
2: Sí.
5: Perquè ens ho van dir com que seria superdifícil.
0: Sí.
5: I després, clar, quan vam arribar, jo crec... que no va estar tan malament.
0: No.
6: Que era més fàcil que ho havíem plantejat.
5: Sí.
1: O sigui, en general hi ha una bona sensació.
0: Hi ha una bona
2: sensació. Això
0: també vol dir que us ho heu preparat i que el portau estudiat. Escolta, per això no li vaig preguntar a les altres noies. El look per anar a l'examen el vau pensar molt?
5: Sí, la veritat.
0: Sí, eh? Perquè sabent que hauré d'estar sentada, no? Clar. A veure què em poso...
2: I al final és la primera impressió. T'has de posar un outfit que sàpigues que donis bona impressió, perquè et veuran per primera vegada. Gent.
0: Però a veure una cosa, vosaltres doneu bona impressió en pijama, vull dir. És a dir, amb aquesta edat, quina mala impressió has de donar. Però bueno, sí que puc entendre, no?, que us prepareu, no?, que voleu semblar més sèries o menys, o més presumides o menys, o no ho sé. Sí, vaja, sí. Que ho penseu.
6: És anar
0: això.
6: A la formal amb pantalons llargs, o faldilla llarga, i de dalt pues algun top que no se't vegi.
0: No ensenyar d'accés, no? És a dir, no vas de festa, no? Com ensenyar que saps estar, no?
6: Sí.
0: Que sabràs estar, no? I comportar-te en qualsevol acte, en qualsevol moment, tot plegat.
6: Sí.
0: Molt bé, nervis fora, ara ja està. Ara ja està el peix venut que dèiem, no?
2: Sí, ara ja està.
0: Ara ja, igual, a les 11:32 igual ja hi ha pubilla de Sitges i hereu triat. No sabem, perquè no sabem si això ho trien al moment. Jo crec que sí.
2: Sí,
0: no, jo
2: crec que... moment.
4: Sí.
3: De fet,
4: per tant, ja ahir després de l'examen, jo crec.
0: Per tant, igual la pubilla de Sitges està aquí.
3: Podria ser.
0: Podria ser. Igual no. Teniu quinieles? Heu fet quinieles? Bueno, individualment sí.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Però o sigui, jo crec que al final són les sensacions i les energies que, sí. que hi ha. I al final, quan la gent surt de l'examen, les cares dius, bueno, ho he fet bé, bueno, m'ha anat així. Però jo crec que al final totes són molt bones candidates per ser pubilla de Sitges. Ens hem de sentir totes molt orgulloses. Siguem o no siguem, jo crec que totes...
3: Ens ho passarem bé
2: molt bé, l'entitat, sí. I ho farem molt bé.
0: Sí. Sobretot això, no? Ens ho passarem sí. molt bé. Aquest és l'objectiu, no, Helga?
3: Sí, totalment. O sigui, sí. gaudir de l'experiència, jo crec que al final a totes les festes, totes les tradicions estarem totes juntes i realment no podem fer gaires quinieles perquè al final són sensacions. Jo potser quan surto de l'examen morta dels nervis penso que m'ha anat fatal, fatal, però després... Clar, escolta, potser des de fora
0: potser no ho has fet tan malament, no? Potser no ho has fet tan malament.
3: I el que parlem entre nosaltres no podem...
0: Sí, i les quinieles, hi ha hagut anys que es veia molt clar, per això ha passat, eh? Hi ha hagut anys que tothom ho veia molt clar i ha passat el que tothom sospitava, i hi ha hagut anys que hi ha hagut sorpreses. Sí. Sorpreses, és a dir, que tothom, òbviament, totes les que han passat pel càrrec i els que han passat pel càrrec o m'ha nascut per descomptat, però hi ha hagut anys que han dit, ostres, doncs... Potser no havíem posat tant el focus amb aquesta noia o amb aquest noi, i sí. mira, i caram, vull dir que sí, sí. pot passar de tot, no? Pot passar de tot. Més enllà d'això, va, anem una mica com als orígens. Com heu arribat fins aquí? Com heu arribat a ser pubilles? Helga, en el teu cas.
3: Jo va ser bastant sobtat, diria, perquè me'n recordo que estàvem ara just fa un any a Santa Tecla, allà passejant pel passeig amb una colla d'amics, i va venir la meva cosina, que just ho acabava de ser, i em va proposar doncs, ser-ho l'any següent, després de la Paola, i justament anava parlant-ho amb l'Oriol i ens va dir, doncs vosaltres, per exemple, podríeu fer una bona parella aquí al Poble Sec, i res, vam anar parlant-ho amb l'Oriol, si tu vas, jo vaig, si tu vas, jo vaig, i al final... vam acceptar.
0: Perquè sou amics amb l'Oriol, entenc,
3: sí,
0: no?
3: Sí, ens coneixíem d'abans i era això, que si compartíem junts l'experiència jo crec que...
0: Però t'havia passat mai pel cap, això de ser pubilla?
3: És com que ho veia, però ho veia com molt complicat de ser-ho o que no m'atreviria, però al final, doncs mira.
0: I el que t'ha acabat d'animar és el fet de que l'Oriol ho fa amb tu, o hi ha alguna altra cosa que t'atreia d'això, del pubillatge?
3: Perquè al final és com que he anat descobrint a poc a poc tot el que han fet les pubilles i els hereus aquest any. M'han anat explicant també moltes coses. La meva cosina em va explicar la seva experiència, que s'ho va passar superbé. Aleshores, doncs, poc a poc m'he anat interessant molt més.
0: Anem a parlar, germanes. Això va ser algú acordat o ha estat casualitat?
4: Bueno, sí que va ser acordat, perquè va ser... Ens, crec que a tu t'ho van
1: sí,
4: plantejar...
1: Sí, m'ho proposa el pubillatge sortint.
4: Sí.
1: I llavors era una cosa que estava allà i que ho parlàvem com que guai no seria ser pubilla dos
4: sí.
1: al mateix any i viure-ho juntes.
4: Clar, llavors jo un dia a Caramelles m'ho van proposar i vaig dir... realment puc ser pubilla? Llavors doncs, va començar com a enfilar-se les coses i vaig anar a parlar amb la Montse, bueno, la de la penya barcelonista,
0: sí.
4: i al final em va dir, si vols ser de la nostra entitat, doncs benvinguda ets, i doncs aquí estic. Sí.
0: Per tant, sí i no, no? És a dir, sí, però clar, una mica s'ha donat la circumstància. Clar, no sé si això d'alguna manera farà que ho viviu diferent també la resta, no? Perquè ho viureu amb totes, però és que alhora ho viureu... El que passa que tampoc, no sé si 100 bessones, una mica tota la vostra vida és així, no?
4: Realment
0: és a dir...
4: sí, tota la nostra vida és així.
0: Igual lo raro hagués estat que ho hagués estat una i l'altra no.
4: Clar, clar, jo crec que sí, efectivament.
0: Per tant, havia de ser així d'una manera o altra. La tria, en el teu cas, entenc que aleshores va ser parlant amb la penya i la penya va dir, doncs, endavant, i en
4: sí.
0: el teu cas t'ho van proposar inicialment ells.
1: M'ho van proposar, però una
0: des de l'escola de Grallers,
1: no,
0: eh?
1: No, una altra entitat.
0: Ah, d'acord.
1: I no va acabar sent, llavors vaig...
0: Vas anar a buscar l'escola.
1: Sí. Efectivament.
0: Molt bé, que sí, aquest sí. és una moda també recent, que són les pròpies candidates potencials, i també els candidats, que van a les entitats i diuen, ep, tu ets entitat, jo sóc una noia i vull ser pubilla, què? No? Ens posem d'acord?
1: Sí.
0: Que és una cosa que això no passava abans, era una cosa com impensable, i que jo crec que parla molt d'aquesta generació vostra, no? D'aquesta
4: iniciativa.
0: Sí, d'aquesta iniciativa, d'aquest empoderament i d'aquest no amagar-se, jo vull fer això, doncs per què no? Ho parlem, no? I si arribem a un acord, doncs endavant. I què és el que us atreia d'això del pubillatge? Per què volíeu ser pubilles?
1: L'experiència, jo crec, no? I, sí. O sigui, jo crec que parlo també una mica per totes. I ja era una cosa que havíem parlat abans també amb la nostra companya, aquí la Mar present, la nostra millor amiga.
0: Sí, a més amb la millor amiga,
1: Sí. I llavors era una cosa que ja estava al cap.
4: I a més cada cop que t'anaven explicant més coses, perquè al principi tampoc saps ben bé què et depararà, doncs anaves descobrint i dient que xulo tot el que viurem, i realment és una molt gran, una experiència supergran.
0: I de viure en col·lectivitat, no? També, a viure a compartida. Diana, en el teu cas.
6: Jo li vaig preguntar a la Vinyet, que és la que porta el viatge de la grupa, i ja fa temps que li vaig demanar.
0: És a dir, també va ser iniciativa teva, eh?
6: Sí.
0: Això a mi és una cosa que m'al·lucina. Però què és el que veieu en el pubilla? O sigui, què veieu en això de ser pubilla que teniu tantes ganes de ser-ho?
6: O sigui, de petita... Segurament era, van molt mones, jo vull anar així de bona quan sigui gran.
0: Sí. Ahir hi havia una companya vostra que ens deia, crec que era l'Ona de la Penya Espanyolista, que deia que... No, era l'Aina, deia que de Cases Noves, deia que ella de petita les veia com princeses.
6: Sí, sí, o sigui, les veus a les processons i dius, és que van molt mones, jo vull ser així, m'agradaria fer-ho. I quan vaig entrar a Panderetes, va ser un any que moltes companyes al ball justament eren pubilles.
0: D'acord.
6: I llavors, als assajos, explicava les seves experiències i tot, i un dia vaig agafar la Vinyet, li vaig demanar, li vaig dir, sisplau, ficava la llista o com vagi, i em va dir, sí, sí, ja envia un correu i t'apuntem i ja està.
0: I aquest any va arribar el moment, no?
6: Sí.
0: I quan t'ho van dir, què?
6: O sigui, jo ho tenia una mica planejat, perquè cada vegada que veia la Vinyet o a la Moni, que és l'altra noia que porta el pubillatge, deia, bueno, què? Començarem l'any que ve, no sé què. I era com,
0: ja tu ensumaves, no?
6: Sí.
0: Tu ensumaves que cauria aquest any, no?
6: Sí.
0: També perquè... entenc que una mica per edat, no? Més o menys teniu totes les mateixes
6: edats. Per edat, i o sigui, la Vinyet és una persona molt organitzada, que això per aquestes coses va molt bé, i té com, no sé si un Excel, perquè no sé què fa, però té apuntades les candidates de cada any, i quan ho poden ser, i ja està molt bé.
0: Molt bé, perfecte. Júlia, en el teu cas, el Prado. Ahir ens va avançar una mica...
3: El Martí.
0: Sí, el Martí ens va avançar una mica, que també era una cosa, era un tàndem, eh? Des de petits, això,
3: Des de petitons, vam pactar, bueno, vam dir que si ho siguéssim, ho havíem de ser els dos junts, i aquest any, doncs, el Prado fa 150 anys, al novembre comencen els actes, i... La veritat que jo no m'ho esperava, que ens ho proposessin aquest any.
0: No?
3: No, perquè a part tenim 17 anys, encara no tenim els 18.
0: Sí.
3: Però no és el primer cop que hi ha pubilles i nens amb 17 anys.
0: No, no és el primer
3: cop. Doncs, la Carme ens ho va proposar els dos, i els dos, sense dubtar-ho, vam dir que sí.
0: Va haver llagrimeta o què? De la mare, segur.
3: De la meva mare... Sí.
0: Segur, home, coneixent la mare segur. Per tant, també, doncs, com... I a més és curiós que això ho fèieu des de petits, però clar, quan vosaltres vau pactar això, o vau parlar de petits, que aquelles coses que es parlen de petits, no? Ho serem,
3: volem ser
0: exacte, que imagines, no? Imagines la vida de gran i us ho serem de grans. Però clar, en aquella època, quan imaginàveu, no deuria haver hereus encara, no? És a dir...
3: Sí, Josep Van Gorkom.
0: El Van Gorkom.
3: Sí.
0: Clar, el Van Gorkom ja és més gran, eh? Sí. Ara Van Gorkom t'acabem de posar anys a sobre, eh? Ja em sap greu, sí. Però clar, doncs deurien ser els primers.
3: Era del Prado i clar, tot, però eren... com alguna... Sí, no
0: clar,
3: va parar,
0: però van ser els primers hereus. Vull dir que sí, hem estat molts anys sense hereu,
3: Sense hereu, sí.
0: Molt bé, doncs la Júlia, la pubilla del Prado, aquest any, que és el gran any del Prado, no? I que, a més, el Prado acull avui també la nit de pubillatge. I del Prado ens anem al Retiro, Mar, en el teu cas, com va anar això?
2: Jo, en el meu cas, no m'ho vaig esperar gens. Jo estava un dia tranquil·la a casa meva i vaig rebre una trucada. Em van trucar de la Junta del Retiro, l'Ester Marrades, i em va dir, Mar, voldries ser la nostra pubilla 2026? I va ser una notícia que jo no me la vaig esperar per res, i vaig dir que sí, amb moltes ganes i molt orgull. Em van trucar fa un any, o sigui, em van trucar, crec que encara no havien proclamat el pubillatge entrant.
0: Caram, no, quina previsió.
2: Em truca molt, molt, molt abans, però amb moltes ganes i vaig dir que
0: sí. I vas, sense dubtar, Marc?
2: Sí, sense dubtar, sense dubtar.
0: Per què? Per què sense dubtar?
2: Al final és una experiència que jo sempre deia que no, perquè jo pujo a les carrosses del retiro a fer-les, sí, i em deien, uau, Marc, jo et veig sent pubilla, o no t'agradaria ser-ho, i jo sempre deia que no. Però al final, quan t'arriba la notícia i veus que és una cosa que pot passar, que és en sèrio, doncs vaig dir que sí.
0: I què és el que teniu més ganes? No sé si teniu el que teniu més ganes o si és algun moment en concret.
2: Santa Tecla.
0: Portar la santa, ja és curiós, que el que més els vingui de gust és portar sobre la santa.
2: Jo crec que l'altre dia vam anar totes a fer la prova del tabernacle.
5: Super
0: contenta.
2: És una impressió.
0: Pesa?
3: Ens van dir que aquell dia no gaire, no, perquè no portàvem ni les flors, clar, ni l'aigua...
4: Ni la sang.
2: Però la sang no pesa molt, la sang no pesa molt, ens van dir.
3: Aleshores...
4: Més les flors amb l'aigua.
2: Sí, ens van dir que seria sobretot les flors amb l'aigua, perquè Santa Tecla, pobreta...
0: I que heu de fer les proves per les alçades, per tot això?
4: Sí.
5: Perquè no vagi com...
0: Clar, l'Elga, per exemple, no sé, hi haurà tàndems que no podràs fer, no? Perquè l'Elga és alta, eh?
2: No, sí,
0: al final... L'Elga i la Mar fan parella, no?
3: Parella, totes les sortides, clar, presumptes a portar-la.
5: Sí, clar, que ens van dir que aquest any érem totes molt,
0: bastant
5: molt
0: iguals.
5: Sí. Sí. Les més baixetes eren molt iguals, les més altes molt iguals.
0: És que tot és difícil, eh? Sembla una tonteria, però clar, sí, hem de posar la santa i la santa tan equilibrada, saps? Perquè clar, si la santa va tota torta, diguem que la cosa no acaba de funcionar. Per tant, arriben aquí a Pubilles, algunes per sorpresa, altres que s'ho esperaven, no? Totes entenc que amb il·lusió. I això del pubillatge el que té també és que acabeu construint com una gran família, no? Sí, sí. I no sé si sentiu que l'heu començat a construir ja.
4: Sí, jo crec que sí.
0: Sí?
4: Sí,
0: sí. Heu fet alguna trobada ja?
4: Fora sí, hi ha diverses. Sí.
5: Vam fer l'11 de setembre.
6: Vam anar a esmorzar i abans de l'ofrena vam anar a prendre alguna cosa. I justament ahir, després de l'examen, vam anar a la pizzeria.
0: Uh-huh. A sopar. Perquè us coneixíeu abans?
6: No.
0: Bueno, no, vosaltres ha quedat clar, no?
5: Jo,
0: les bessones...
5: Jo coneixia
6: l'Elga de l'escola...
3: Sí. És això.
6: A la Júlia també.
0: Com que et coneixes, però...
5: Gent
3: que coneixes de Sitges
5: i tal. Sí, connectar tant. Sí.
0: No?
5: No.
4: És un grup molt
0: mal. Venies més tímida, no? O què? Potser perquè senties que series la petita, que deus ser la petita, no?
5: Sí. El Martí, la Guiomarillo, som els més petits.
0: Per tant, bona connexió, bon feeling,
2: sí,
0: no?
2: Sí, bona. Jo crec que serem un grup molt guai aquest any. Sí.
0: És important això,
2: molt
0: no?
2: Molt guai, hem connectat molt bé des del principi.
5: Sí.
0: I creieu que el que fa que connecteu és justament aquesta il·lusió? És a dir, al final el punt en comú és això del pubillatge i la il·lusió amb la que arribeu, no?
2: Totalment.
0: Sí. Clar, després cadascú és de sa mare i de son pare, té aficions pensaments, no? Que poden ser molt, molt diferents, no?
2: I al final que tots anem amb moltes ganes d'anar, jo crec que a tot Catalunya, o sigui, surti pubillatge. I allà de Sitges tindran una molt bona claca perquè estarem allà.
5: Ja estem pensant de fer-nos sudaderes.
0: Sí?
4: Samarreta.
0: Caram, escolta'm, quina organització, clar, perquè ara tindreu... Se'ls moureu així, no?
2: Sí.
0: Clar, ara això també se us complica l'agenda bastant, no? Aquest any.
2: Sí, sobretot a l'inici del viatge està sent...
0: Sí,
2: una cosa molt intensa.
0: Però ja teniu una agenda marcada, és a dir, ja teniu actes previstos?
4: I tot i així encara queden actes per
5: confirmar. Que ens han de confirmar, ens han de dir.
0: Mira, però sona mono, no? Sonava, està bé. Sonava mono. Per tant, una agenda plena, bastant farcida, ja des del ben principi, que entenc que, no sé si això us complica una mica la vida a nivell de, no sé si feu esport, altres activitats, lúdica, no sé què, i això de sobte heu d'aquí com d'organitzar diferents agendes, sí? Sí?
5: Sobretot, bueno, jo amb el ballet,
0: sí?
5: Jo ja li vaig dir a la Sílvia, i la Sílvia evidentment
0: ho entén
5: perfectament,
0: no?
5: Clar.
0: Clar, és que aquí... Clar, perquè no sé si he tingut l'oportunitat d'explicar això del pubillatge a algú que no sigui de Sitges. Per exemple, si esteu a la universitat o estudiant fora i dieu, escolta'm, seré de pubilla. Seré
5: de
0: pubilla.
5: A mi m'ha passat l'altre dia.
0: I que quan ho expliques, què? Què expliques? Perquè clar, seré pubilla, no sé si tothom sap què és ser pubilla.
6: Depèn de qui li diguis. Per exemple, jo li vaig tindre que dir a una profe que és de València.
0: Sí.
6: I em va dir, què és això?
0: Clar. És a dir, no tenia ni idea,
6: No tenia ni idea, li dic, és com... per així dir-ho, és com una fallera que fa actes.
0: Sí, molt bé.
6: Però
0: sí, sí,
6: a la manera catalana, i llavors fem diferents actes a, conjuntament a, amb altres entitats.
0: Sí.
6: I anem a fer actes a Sitges i també arreu de Catalunya. Per això hi ha dies que potser no vinc perquè haig de faltar. Haig de faltar. Em va dir, ah, bueno, pues no et preocupis, ja t'ho enviaré justificat.
0: Ho va entendre, eh?
6: I ja està.
0: Ho va entendre, eh? Va entendre el, que, aquesta divulgació de la tradició catalana, no?
6: Sí.
0: Pesa, no? Pesa, no? Una Us pesa la responsabilitat del, de l'entitat?
6: Des del primer moment, la grupa ha dit, tu no et preocupis, sigues tu mateixa, perquè t'hem escollit, perquè ets tu, no perquè volem que siguis un robot i siguis com algú que no ets. I disfruta.
0: Prado, retiro, que sou entitats de pes, què? I sí, aquest any Prado, que, amb el 150.
5: Sí. Més que pressió, jo ho porto com un orgull.
0: Orgull.
5: Orgull i a passar-m'ho bé, o sigui... Ja ens ho van dir, aneu a passar-vos-ho bé, amb control, però a passar-vos-ho superbé. O sigui, que zero pressions...
2: Mar, jo al final el mateix, al final el Retiro és una entitat que m'estimo moltíssim, ja no només per mi sinó per tota la meva família que és retirista, i ho porto amb molt orgull, moltes ganes de representar l'entitat com es mereix, amb respecte i amor.
0: Us han donat algun tipus de pauta o de, no sé, de guia o de consell des de l'entitat, de dir coses que podeu fer, coses que no? No, eh? Us han donat confiança plena, eh?
2: Sí. Jo crec que al final també és... no agafes exemple, però veus com experiències que han viscut pubillats els altres anys, i llavors dius, vale, doncs m'haig de portar bé, haig de ser respectuosa, no pots fer això i això, i al final és una cosa que tu ja saps de per si què és el que pots fer i no fer.
0: Ja ho sou, no? De respectuoses i d'educades, i vull dir, s'entén que ja que això va... Vull dir, si no, no us haguessin triat, probablement, no? M'imagino.
3: Sí, ara sobretot el que ens han dit és que més enllà de, doncs, per exemple, ser l'Elga, ets la pubilla.
2: Exacte,
3: exacte.
5: Sí, clar, en el moment que et poses la banda.
3: És com que ens han fet molt...
0: èmfasi en això,
3: molt
0: no?
3: Molt èmfasi, doncs, que ara ja som una mica més, un personatge una mica més públic, sí, que ens comencen a conèixer, sí, més enllà dels nostres amics, i sobretot representar la nostra entitat.
0: Que ara passeu a ser com influencers, no?
3: Sí, sí.
0: Influencers de l'entitat, no? Però és un pes, i clar, i si passeu a ser alguna de vosaltres la pubilla de Sitges, no? Sereu com la representant de Sitges al llarg d'un any, que entenc que és un honor, però alhora també, òbviament, hi ha un punt de responsabilitat. I no sé si també això sentiu que quan més... no sé si ho notareu més a fora o sentiu que ho notareu més aquí.
2: Aquí.
0: Aquí?
2: Aquí. Sí, totalment.
5: Perquè aquí la gent et coneix té mil ulls.
2: Sí, sí.
0: A fora és una mica més lliure,
5: és
0: no?
5: És més clar.
2: Sí, sí, sí. I ja notes mirades... de Marta,
0: home, clar, perquè més després arribem les que són mares, mira la filla de no sé qui, la neboda, la tieta, la cosina, no? Clar, és el clar, home, és que després aquí tots al final no deixa ser un poble, no? I tots fem els nostres lligams, saps qui és ella? Ah, sí, és veritat, ah, sí que s'assembla, sí que s'assembla, oh, que mona que va, que... i el vestit tot a punt, entenc, eh?
2: Sí, sí, sí, ja
0: amb ganes de posar-vos-en?
2: Moltes.
0: Teniu sort que han baixat les temperatures.
4: Sí, sí, sí, sí. Perquè, sí. Fa molta calor amb el vestit,
0: fa molta calor.
4: Sí, sí.
0: Però la temperatura d'avui bé, no?
4: Sí, avui bé,
3: sí,
4: jo crec que sí.
0: Avui bé.
5: Que es mantingui.
0: Que es mantingui així, no? Heu triat vosaltres el color de la faldilla?
2: Sí.
0: Sí? Sí? Us han deixat triar-lo?
2: Sí.
0: Alguna areta vestit? O són tots nous? Perquè els grups anteriors, diverses, heretaven, no? De germanes o de pubilles anteriors.
4: Sí, jo hereto.
0: Tu heretes, eh?
5: Jo algunes coses sí i altres no.
0: Clar, és que recordem, que això és una feina artesanal, superartesanal, a les que us heu fet. Suposo que heu anat a buscar una modista específica que faci això, no?
2: En el meu cas, l'entitat em proporcionava la modista.
0: D'acord.
2: I em van dir... tu el tratge, el Retiro te'l proporciona, el que són sabates, joies, mitenes, gandalla...
0: Cosa teva.
2: Tu has de buscar tu.
0: I ja ho tens, tot això?
2: Sí, bueno, ara hem d'anar a la Jade i jo a Barcelona, sí, perquè les mitenes i...
0: Sí?
4: I la gandalla.
2: I la gandalla, no ho teníem, i vam tenir que anar a una botiga que ens ho fessin.
0: Clar, això tampoc és gaire fàcil de trobar,
4: no,
0: eh?
4: No.
0: Diguem, mitenes, no?
4: Una recerca una mica.
0: Sí? Sí? Sí, sí. Bueno, hi ha el nom, no? De descobrir que això es diu així, hi ha un, diguem que ho descobreix una mica de gran, eh? Perquè de nen... bueno, aquí Sitges igual amb el tema del pubillatge, no? De seguida,
2: sí,
0: de seguida ho aprens. Alguna innovació amb alguna cosa d'això del pubillatge o aneu clàssiques, eh?
6: No, clàssiques.
0: Jo
6: clàssiques,
0: clàssiques. Clàssiques.
2: Sí, jo crec que totes.
0: Jo recordo un any una pubilla que va decidir que no volia talons i es va posar espardenyes.
2: Això es pot fer?
4: És bueno, que moltes pubilles...
0: No tinc clar.
3: Ens van dir que actes més oficials i tot hem d'anar amb les sabates, amb els talons i tal. Però després sí que és veritat que en algunes sortides més llargues que poden passar més, diguéssim, sí que hi ha l'opció de l'espardenya.
2: Ah, no ho sabia.
3: I en el meu cas...
0: T'acabo d'obrir una finestra important, eh, Marc? A Sitges va haver uns anys que vam una pubilla que anava amb espardenyes. Des del minut zero.
2: M'encanta.
0: Des del minut zero, no. I que jo també la vaig entendre, perquè dic, home, és que potser no volen anar amb talons, o no sap anar amb talons, és que els talons és un patiment. Us els heu agafat, heu controlat la mida del taló, o us heu vist molt mones i he dit, vinga, tira per arriba.
5: Normal és,
0: eh?
6: Sí, ni molt alt ni molt baix.
2: Sí,
0: perquè la prova d'això la vau fer amb talons?
5: Sí. Per veure les mides.
2: Exacte, esclavada.
4: Jo pateixo pels carrers que van cap avall i cap amunt.
5: Sí, sobretot.
0: Sí, la carreta.
6: Sobretot en la ballada, crec jo.
0: Sí?
4: Perquè les lliures. Sí, sí.
0: Bé, el temps també en principi serà bo, no?
3: Sí, esperem.
0: Santa Tecla comporta, et preguntava i també als vostres companys, que clar, i parlàvem ara de la representació, no? Vosaltres representarem una entitat, alguna de vosaltres es representarà més a més a Sitges, ho fareu al llarg d'un any, ho fareu a Sitges i fora de Sitges, però és veritat que la figura de la pubilla i de l'hereu és una figura de representativitat física i d'imatge, però fins ara, fins a dia d'avui, no ha tingut gaire veu. És a dir, no se us dona, no teniu l'oportunitat al llarg de l'any d'opinar, de parlar. Us agradaria que això passés? Sentiu que,
4: bueno, ens van
0: que estaria
5: ahir,
0: bé?
5: Ahir ens,
4: sí,
5: van dir,
4: sí? Ens van dir que tenim com...
5: una finestreta,
4: sí, a l'Eco per poder fer articles i parlar de temes que ens interessin, que volem donar veu.
5: Perquè al final som gent jove, no?, que tenim moltes coses a dir i a proposar, i a vegades no se'ns dona l'oportunitat.
0: Efectivament.
5: I jo crec, bueno, ahir quan ens ho vam proposar...
0: Per tant, tindrem una finestreta, entenc que al llarg de tot l'any,
5: sí,
0: de manera setmanal...
6: No, una vegada al mes.
0: Una vegada al mes.
3: Bueno, sí. De fet, el pubillatge sortint ja n'ha fet, ens van dir, unes quantes, sobretot aquest final de l'etapa del seu pubillatge, i ens van dir que cadascú nosaltres ho aniríem veient, sobretot en Foment, de fer-ho o bé mensual o sobretot en unes sortides concretes.
0: És a dir, que d'alguna manera coincideixi amb actes que

0: però sí que notàvem o percebíem que clar, al final tenim opinió i criteri i aquí ho veiem sempre com veniu aquí a la ràdio, no? I pensem, oh, potser no estaria mal que amb aquests joves de tant en tant els hi donessin un micro i diguessin la seva, no? I tenint en compte més que parlem de festes, de tradicions, tot plegat. Per tant, entenc que sí, que ganes d'opinar. Per aquesta nit a les 9 heu d'estar al Prado, a quina hora us comenceu a arreglar?
1: Ui. Jo a les 7 i mitja, por ahí, 7 i mitja, 8.
0: Això és poc o molt? Que la Júlia faci la cara, que ho diem.
2: Jo... sobre les 8, sí, no?
0: La Júlia apurarà més, la Júlia apurarà més.
3: Sí, però la Júlia té avantatge perquè juga a casa clar, que vaig esperar al Prat.
2: Sí, bueno, em canviaré a casa, perquè la, millor, bueno, la meva mare i tothom vol...
0: Home, clar,
2: com la núvia, no?
0: Serà un ritual, això, no? Mare meva. A casa les famílies, alguna família s'ha sorprès d'això de que... És a dir, quan vau arribar a casa? Sí, Elga?
4: Jo en el meu cas sí, perquè de petita sempre em veien dons. Jo anava, per exemple, a fer bastons, saps? Coses així que van dir... Tu no, podies... No et veia... Estar segura, jo? Jo sí. Jo anemia por ello totalment.
0: D'acord, és a dir, no t'hi veien d'entrada, eh?
4: No tant, perquè no, a casa potser no ho havíem parlat tant, mm-hmm, de la possibilitat, sempre dèiem... moltes amigues que ho han estat i sempre em deien i tu i no ho teníem allà del tot clar, però ara que està doncs confirmat, supercontent,
0: sí?
4: M'han ajudat un munt amb tot el tema del vestit, uh-huh, dels complements i tot.
0: Uh-huh. I orgullosos, clar que sí, sí. Que l'Elga surti. La resta, en la família, bé, la de la Júlia ja ho sabem. Les bessones, què han dit?
5: Nosaltres... Sí,
6: jo crec que sí, els hi va sorprendre
5: però
6: més
5: el fet de ser les dues, no?
6: Sí.
0: Sí. Però vols dir, jo insisteixo, jo crec no, que la sorpresa però... hagués estat que no ho fóssiu juntes, eh?
6: Ja, no, però...
5: Que al final... Pues,
0: clar, que ho aconseguíssiu, no?
6: Sí perquè, això. Clar, no les teníem tampoc totes.
0: Clar,
6: sí, llavors, sí.
0: Clar, perquè no són bessones, les dues pobilles, però no representen la mateixa entitat.
6: Clar que no.
0: És a dir...
5: La Nasha i...
0: Exacte.
6: Sí,
0: la Nasha i la Jader, una és l'escola de Grallers, l'altra és la penya barcelonista, i avui són rivals. Sí. Podem dir-ho així, eh?
6: Podem dir que sí.
0: Clar, perquè si una de les dues es pugueu, serà una de les dues.
5: Clar.
0: No ho seran pas les dues, eh? És que això del món de les bessones dona per, vamos, una entrevista llarguíssima, eh? Però... Sí, ara m'ho deia, diu, podeu fer jo del canvi, no?
5: Ai, sí, ens ho han dit, eh?
0: Sí?
5: Ens ho han dit.
6: Però jo crec que, no.
5: No,
6: no,
5: amb responsabilitat.
0: Ens ho en passaríem tots.
6: Potser sí.
0: La Mar potser no, que us coneix.
6: Ja, potser no.
0: Però, home, jo ja t'ho dic ara, que sí, jo crec que tots Sitges s'ho en passaria. Sí, seria divertit, això.
6: Doncs ja veurem, ho deixem a l'aire.
5: No, però saps què passa? Que una és més alta que...
6: Això no ho diguis, això no ho diguis.
0: No ens entenem, això, els sitgetans. Això ho heu de fer i després ens ho heu de dir a l'Eco.
5: Vinga.
0: Ens ho heu de dir, ho heu de fer en alguna sortida, una que no sigui molt important ara, que si no, les entitats em diran, què fas? Seria divertit, no? Que un dia que us intercanviéssim la banda.
5: Jo crec que hi ha més gent de la que
0: penso que es donaria compte.
2: Jo m'hi donaria compte. Sí,
0: segur. Sí. Jade, Nasha, Júlia, Mar, Elga, Diana, moltíssimes gràcies per la visita d'avui. Que vagi
2: gràcies.
0: Molt bé aquesta nit. Molta sort i sobretot a gaudir d'aquest any.
6: Moltes
2: gràcies.
0: I fins aquí amb les pobilles i els hereus que hem escoltat abans, posem el punt i final del programa d'avui. Aquesta nit sabrem qui és la pobilla i l'hereu de Sitges i us ho explicarem per xarxes. La setmana vinent en parlarem. Tornem dilluns. Adéu-siau.

0: Rescat Info.
1: Bona nit, són les 9. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. El sindicat de llogateres destaca el creixement dels grups de veïns que lluiten coordinadament per no marxar dels seus habitatges de lloguer després d'una compra especulativa dels edificis. El sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país, la majoria a Barcelona. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, les autoritats denuncien ciberatacs contra el sistema de vot electrònic a les eleccions d'aquest cap de setmana, alhora que creixen les sospites de frau entre la població. Es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin, però Europa no reconeixerà els resultats. Esquerra admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exsecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida. El govern canari denuncia que no ha rebut les ajudes promeses pel govern espanyol per al pla de recuperació de l'illa. El Mercat de Música Viva de Vic, Ginestar, Caral Laoz i Crim són algunes de les bandes que compliran les places de la capital usonenca en la jornada central del certamen, que es tancarà aquest diumenge.
2: Esports. Acaba de començar primera divisió al Sevilla-Barça. Primers minuts de partit, empat a 0. Livakovic debuta com a porter titular de l'equip blaugrana. També ha començat a segona el Cádiz-Girona, el partit en directe a l'API web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I comença també a aquesta hora el València-Barça, semifinal de la Supercopa ACB. La penya ja està classificada per la final.
1: Pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serè tota la nit i matinada. De fet, aquest darrer diumenge de l'estiu oficial o astronòmic també serà totalment assolellat amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us parla Carola Gil.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari. Això ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
1: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres. Anem a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Anna Ferràs.
4: Les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran a Catalunya. L'Assemblea Educativa ha començat a preparar un nou pla de protestes. Asseguren que les reivindicacions continuen pràcticament intactes i que han perdut la confiança en el govern. Cinta Díaz és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
5: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
4: El pla de protestes l'hauran d'avalar les assemblees territorials i es podria concretar a final d'octubre. Avui, a l'Hospitalet de l'Infant, també han participat en la reunió representants sindicals amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
6: Que la consellera digui que no sap per què lluitem, em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continua una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs, mogut, i amb mobilitzacions.
4: El col·lectiu reclama més recursos, aules d'acollida i climatització i que s'aturin els tancaments de línies.
1: El sindicat de llogateres ha anunciat aquest dissabte que té organitzat 73 blocs de pisos a Catalunya, la majoria a Barcelona, per lluitar contra l'especulació immobiliària. Ho ha fet públic en un acte de protesta al davant d'un edifici del carrer Mallorca de Barcelona, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no se'l renovarà el contracte. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
7: Si en cada bloc on hi ha una compra especulativa, on fan fora tots els veïns per fer-hi lloguers de temporada, co-livings o apartaments de luxe, si en cada pis protegit que volen desqualificar la gent es planta, com han fet aquí al carrer Mallorca, com han fet en aquests 73 punts del mapa, se'ls hi acaba el negoci en aquests fons d'inversió i en aquests especuladors.
1: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat i si ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Són els que s'enfronten de manera coordinada per poder-se quedar als pisos on viuen. Aquest dissabte, molts dels llogaters afectats han explicat que la seva situació en un acte. És el cas de Gemma Tremulles, una de les veïnes de l'edifici on aquest dissabte s'ha fet la concentració.
8: En aquests pisos que els van comprar 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
1: Des del sindicat s'ha alertat també que si el Parlament de Catalunya no prohibeix les compres especulatives, sempre hi haurà gent disposada a impedir-les.
0: 3CAT Info.
1: En clau internacional, Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhaguen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra Mette Frederiksen descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
9: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
1: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a aquesta casa, 3CAT Info, que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
10: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
1: Bailón també dubta que l'acord pugui tirar endavant el Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar si no és beneficiós per als interessos de l'illa. Donald Trump proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. Aquesta advertència competència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk, d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Trump també ha anunciat que crearà un grup de treball i que nomenarà un czar perquè abordin el futur de la tecnologia. A Rússia, a la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
11: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamphilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
12: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
11: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
1: En clau política us expliquem que Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins el partit i demana disculpes. La investigació interna dels republicans conclou que els responsables d'aquesta campanya van ser els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, l'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, s'ha presentat aquest matí al Consell Nacional del Partit. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana perdó pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern admet que el servei de traducció del judici del cas de Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
13: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: I promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia. Recordem que dimecres, durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però que els errors de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. El govern ha desplegat avui els seus consellers per tot el país per fer balanç dels primers dos anys de mandat. Els 16 consellers, excepte la d'Educació, que ja ho va fer divendres, han fet una quinzena d'actes d'arreu de Catalunya, en els quals també hi han participat altres veus de la societat civil. Des de Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
14: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cova i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cova i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: La consellera de Cultura des de Tarragona ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat.
15: Que invertirem més de 50 milions d'euros en equipaments culturals arreu del país. Ho farem en estreta col·laboració, evidentment, amb el món local, amb el món municipal, reforçant les xarxes i els sistemes culturals que articulen la vida cultural de Catalunya.
1: Des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
16: La temperatura ara en acabar la tarda, aquest vespre, en principi, ha pujat entre 1 i 3 graus a bona part de Ponent i del Pirineu, respecte ahir a la mateixa hora, i ha baixat un parell de graus a les comarques de Girona. Però vaja, a la calor s'ha fet notar una calor moderada a intensa, no a tot arreu, però cal destacar els 32,5 de Xert al Baix Ebre a tocar el Dover, 32 graus també, Vinebre, 32, Riba-roja d'Ebre, 31. Han arribat els 30 a Torroja del Priorat, a Seròs, Sant Romà de Vella, també en alguns barris de Tremp, o, per exemple, a la zona de Porret, Gironella, 29, 30 graus pràcticament, per tant, molta calor. Les temperatures demà es mantenen de nit, pràcticament, grau amb un grau avall. De dia pugen una mica més. Estem parlant, doncs, de màximes, novament, per sobre dels 30 o 32 graus. Creiem que en més zones hi haurà 29, 30, 31 graus, i, en tot cas, les més altes al voltant dels 32. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, al Priorat i a les Terres de l'Ebre. No descartem el Pla de Bages. Pel que fa al cel, gairebé serè, ben ras aquesta nit, alguna traça d'algun núvol prim, els núvols baixos, una mica gruixuts que hi ha hagut al migdia o al matí a la costa central, es van fonent, van marxant, desapareixen, i demà un dia més aviat assolellat a tot arreu, entre el migdia i la tarda núvols alts que podrien aparèixer al Pirineu i Prepirineu, però sense cap incidència. Encara pot fer més calor dilluns, les més altes fregarien a Ponent i a l'Ebre els 34 o 35 graus. Molta calor.
0: 3CAT Info.
17: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
18: I supem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
21: I fem, i fem, i no deixem de fer.
22: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
23: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
24: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Incendis simultanis.
26: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
27: Catalunya del Nord.
25: Més intensos.
28: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
25: Imprevisibles.
29: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
25: Destructius.
30: La terra crema.
25: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: La crisi migratòria a Ceuta s'agreuja. La Fiscalia de Menors ha enviat al jutjat diverses denúncies presentades per joves migrants no acompanyades que asseguraven haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida on es troben. Anem a Madrid, Alba Gil.
31: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies que diverses nenes i adolescents tutelades han presentat davant la policia. Asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. Fons de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i El Diari.com, l'ONS, la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
2: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
31: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
3: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
31: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
1: 10 minuts i seran 2:15 del vespre. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de La Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i va destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions, 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denunciats anuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys que van perdre casa seva. Són declaracions a 3CAT Info.
4: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
5: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar al 2023. Ja estan en marxa els concerts del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest dissabte. Les actuacions són gratuïtes i s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Ho està seguint Marc Ruiz.
6: La formació del Jesús ha sorprès el públic de l'Església de la Pietat amb un so que tira a terra les convencions. Dues veus, dos violoncels, un violí i bases electròniques en un entorn privilegiat. L'arrencada és un xoc, una sèrie de glissandos que s'encreuen com si fos una peça de Xenakis, però que en realitat són imitacions del so de la Fórmula 1, a qui dediquen la peça Ferrari. La proximitat és total. El públic que es reuneix sota l'absi gairebé els pot sentir respirar. A mesura que la música guanya complexitat i apareixen les veus i l'electrònica, és el moment de deixar anar el pensament impulsat per l'art de l'Església de la Pietat i deixar-se emportar per les textures i els colors de la música. Sona l'Asha Kiopianga de Händel, però gairebé irreconeixible, amb base electrònica i distorsió que va arrossegant la peça i es borra de mica en mica les cordes. És inevitable pensar en el Kronos Quartet, en la música industrial i fins i tot algunes decisions harmòniques fan intuir que s'hi ha escolat Radiohead d'alguna manera en la música d'aquest conjunt apadrinat per Sega Bodega. Però Del Gesù treballa la música com si fos matèria, donant-li la forma que vol i que probablement no és la que el públic espera.
1: Berto Romero ha presentat en secció oficial la competició del Festival de Cinema de Sant Sebastià la pel·lícula Cinco Minutos Más. Es basa en una idea seva i està dirigida per Javier Ruiz Caldera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: Serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que vol viure un retir de cap de setmana per retrobar-se es troba que, de sobte, el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
8: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer, realment, escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que me n'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments és tan continu i tan buscat també per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
7: A partir d'aquí, el director Javier Ruiz Caldera, conegut per Wolfgang o Super López, va veure clar, com ens ha explicat, que aquests bucles de 5 minuts s'havien d'explicar en plan seqüència. Això va comportar que el rodatge es convertís en una veritable coreografia mil·limetrada amb un resultat excepcional. 5 minuts més s'estrenarà al gener.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
0: Bona nit, en joc el partit del Barça al Sánchez-Pizjuán, partit de la jornada 7 de la primera divisió, l'últim abans de l'aturada, i el Barça que està empatant a 1 al minut 23 de la primera meitat. El Sevilla s'ha avançat fa 5 minuts amb un cop de cap de Fofana que ha superat Livakovic, avui porter titular en el lloc de Joan Garcia, que no està convocat per unes molèsties al genoll dret, i fa només un minut ha empatat el partit Rafinha, el màxim golejador del Barça i de la Lliga, amb un molt bon gol amb la cama dreta, després de retallar amb l'esquerra. Marcat Rafinha, ara som al 23 de la primera, Sevilla 1, Barça 1, partit molt intens, partit igualat, i ara el Barça buscant ja el segon de la nit a Terres Andaluses. Aquest partit es pot seguir en directe a la TET de Catalunya Ràdio.
9: 3CAT Info.
0: Això a primera divisió. A segona tenim un altre partit en joc, és el que està jugant el Girona al camp del Cádiz. Som al minut 25 de la primera meitat. De moment no es mou el marcador. També a Terres Andaluses, Cádiz 0, Girona 0, Girona que es vol refer de la derrota que va patir el cap de setmana passat contra el Castelló, jugant al camp del Cádiz, un equip ara de la zona baixa de la classificació.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I no s'atura l'esport en directe. Hem actualitzat dos partits de futbol. Tenim en joc una semifinal de la Supercopa ACB de bàsquet. L'està jugant el Barça contra el València. Entrem a l'Olímpic de Badalona. Oriol Rodríguez, bona nit.
10: Bona nit. És un partit que enfronta el finalista i el campió de la Lliga ACB de la temporada passada, que és el València. Ara mateix el Barça està guanyant d'un punt de diferència, 24-23. D'aquí 8 minuts i 30 segons arribarem al descans. Ara triple de Joel Parra. El Joel Parra, que arriba ja als 5 punts, dona un avantatge de 4 punts al Barça, que ha arribat a manar de 8 al primer quart, amb un bon Nkamua, el nou jugador finlandès de Barça, que ja ens ha estallat 9 punts gràcies a un gran primer quart. Per tant, el Barça, que en moment guanya de 4, ara ho fa d'un perquè acaba d'estallar un triple al València. Recordem que la Penya és la primera finalista després d'haver eliminat a Baskonia la primera semifinal amb un gran Nico Laprovittola.
0: Gràcies, Oriol.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I també estan pendents del final de la segona semifinal de la Golden Cat masculina d'hoquei patins, i volíem saber si la selecció catalana jugarà demà. La final ens ho explica el Marc Andrés.
11: Bona nit, victòria per golejada de Catalunya per aconseguir aquesta classificació per a la final de la Golden Cat masculina. Els catalans han guanyat per 2-9 a Angola. Un hat-trick de Roc Pujades i també 2, per exemple, de Martí Serra o de Gerard Riba, que han liderat aquesta golejada, com diem, per 2-9 contra Angola. Una Catalunya masculina que demà, per tant, jugarà la final de la Golden Cat contra Portugal a 4:45, aquesta final masculina, però també Catalunya-Portugal serà la final femenina a les 12 del migdia. Per tant, demà, doble jornada de finals a la Golden Cat entre Catalunya i Portugal, la femenina a les 12, la masculina a 4:45.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El director esportiu del Barça, Deco, anuncia la renovació de Rafinha fins l'any 2030 i també diu que renovaran a Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que s'ha celebrat avui. També ha explicat Deco que millorarà la plantilla amb els nous fitxatges.
12: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
0: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça i també s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual. I a la Lliga Femenina, victòria contundent de l'Espanyol, s'ha imposat al Madrid Club de Futbol a la Dani Jarque per 5-1. Lucía Vallejo assumeix que necessitaven aquesta victòria.
13: Muchas gracias, nada, la verdad que estamos muy contentas, creo que venimos trabajando muy bien y era lo que necesitábamos para dar ese pasito de confianza y seguir sumando de tres.
0: I al migdia el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera meitat.
9: L'actualitat esportiva a fons.

0: Són 9:45, repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. I també us parlarem del Sindicat de Llogateres, que destaca el creixement dels grups de veïns que lluiten coordinadament per no marxar dels seus habitatges de lloguer després d'una compra especulativa dels edificis. El sindicat ha anunciat que té 73 blocs organitzats al país, la majoria a Barcelona. I en clau internacional, optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A partir d'ara us explicarem que viure en un pis en males condicions o patir pel risc de perdre'l afecten greument la salut. Segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, actualment molts problemes de salut mental com l'estrès crònic són causats per la crisi de l'habitatge. I us parlarem del festuc, també conegut com a pistatxo, que s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. I en esports, Francesc Ripoll.
1: Està jugant el Barça, que està empatant a 1 al camp del Sevilla. També empata a 0 al Girona, al camp del Cádiz. I també empaten el València i el Barça, 29-29, en la semifinal de la Supercopa CB de bàsquet.
0: Pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serà tota la nit i matinada. De fet, aquest darrer diumenge de l'estiu oficial també serà totalment assolellat amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda. Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Això ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'acaba de parlar a 3CAT Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien, i assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
2: La situació no ha canviat, i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores.

0: carters als quals no se'ls renovarà el contracte. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
1: Si en cada bloc on hi ha una compra especulativa, on fan fora tots els veïns per fer-hi lloguers de temporada, colívings o apartaments de luxe, si en cada pis protegit que volen desqualificar, la gent es planta, com han fet aquí al carrer Mallorca, com han fet en aquests 73 punts del mapa, se'ls hi acaba el negoci en aquests fons d'inversió i en aquests especuladors.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim dos veïns afiliats al sindicat i si ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Són els que s'enfronten de manera coordinada per poder-se quedar als pisos on viuen. Aquest dissabte molts dels llogaters afectats han explicat la seva situació en un acte. És el cas de Gemma Tramulles, una de les veïnes de l'edifici on aquest dissabte s'ha fet la concentració.
2: En aquests pisos que els van comprar 300.000 euros, doncs ara mateix estan anunciats per 700.000, sense fer-hi cap mena de rehabilitació. És a dir, és una especulació com una casa.
0: Des del sindicat s'ha alertat també que si el Parlament de Catalunya no prohibeix les compres especulatives, sempre hi haurà gent disposada a impedir-les. En clau internacional, Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhaguen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen opia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del comitè militar de l'OTAN.
3: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a aquesta casa 3CAT Info que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
4: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Sobre el terreny hi ha un optimisme prudent després de l'anunci de Trump. La ciutadania danesa ha reaccionat amb un punt d'escepticisme en saber que l'entesa atorga a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Si bé es veu positiu posar fi a les discussions a propòsit del territori, plana la desconfiança envers la figura del president dels Estats Units.
5: No ho sé del cert. En general, quan Trump diu que té un acord, has d'anar molt en compte amb què conté per entendre-ho bé.
6: Espero que això sigui definitiu i un bon acord quan en sapiguem els detalls, però no em sorprendria si hem de fer un pas enrere.
7: No crec que l'acord sigui gaire bo. No em sembla que fer negocis amb Trump sigui gaire popular ara mateix. I tampoc és que compartim gaires valors ni punts de vista ell.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. Ara són 9:45 del vespre. Greus enfrontaments avui a La Haia entre la policia antiavalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut diverses persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua, abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som el Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració. La Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titular ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
8: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.

0: informació.
1: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Trump la posés ahir a la llista negra al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Els combatents hutis pro-iranians han atacat avui enclavaments sensibles a la capital de l'Aràbia Saudita, Riyadh, i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco a la ciutat portuària de Yanbu, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè afecta la capital saudita i que amenaça amb escanyar el trànsit de petroli a l'Orient Mitjà. Els hutis asseguren haver atacat l'aeroport internacional de Riyadh amb míssils balístics i de creuer i drons, i ho ha justificat com la resposta al que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen, on només en les últimes 24 hores han mort 48 persones en enfrontaments entre les dues parts. Els hutis han avançat posicions al voltant de l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
2: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
1: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. A casa nostra ja són 3 les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. L'últim és un jove de 19 anys arrestat pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Per aquest cas, ja hi ha 2 persones detingudes a qui el jutge va decretar presó provisional sense fiança. El jove detingut avui també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. Tots 2 casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen oberta. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala. El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses. El detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cannabis per un valor de més de 2 milions d'euros. La investigació relaciona el detingut amb la compra, transport, emmagatzematge i venda de marihuana i haixix a gran escala. Detingudes 5 persones, 4 homes i una dona, quan intentaven robar coure a les vies del tren de Roda de Berà, al Tarragonès. Els Mossos d'Esquadra els han pogut detenir gràcies a un dispositiu preventiu activat arran dels darrers robatoris de coure registrats. Els agents van detectar primer un parell de vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i després n'han vist un altre. Durant els escorcolls han localitzat i intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com ara eines, roba de treball i una llanterna.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: En clau política us expliquem que la CUP ratifica Laure Vega com a candidat a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada del Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
4: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
1: En les últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015. I Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i avui n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
0: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
1: Els de Sílvia Orriols s'han reunit avui en la seva convenció municipalista a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. Ara són 3:15, obrim àrea de servei.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
5: Podríem dir que el temps que ens espera les properes hores, aquest diumenge, també dilluns, també dimarts i gran part de la setmana que ve, el podríem resumir com a nits agradables o una mica fresques encara. Anirà pujant una mica la temperatura. En alguns sectors fa aquella flaire de tardor, humitat, algun banc de boira, per exemple, avui al Baix Berguedà, a Osona, no descartem alguna boirina al prelitoral, fins i tot Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, i podria haver, doncs, alguna boirina. I, per altra banda, de dia notem una temperatura gairebé estiuenca. Això doncs, es farà molt més palès entre dilluns i dimarts, quan tindrem la temperatura més alta d'aquesta setmana. Dilluns podríem pregar els 35 graus, uns punts més càlids de l'interior del país, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, a la costa al voltant dels 30. Són molt altes. Estarem uns 5 graus per sobre la mitjana. Resumint, aquest matí començarem amb una mica de fresca, ambient agradable a la costa, aquí mínimes, en general, de 17 a 20. A l'interior, entre 13, 14 fins a 16, i al Pirineu, 7, 8 fins a 10, i en alguna conca més freda, Cerdanya, per exemple, el Pla d'Esterri, podríem baixar cap als 4 graus, de forma puntual. Dia de sol, dia d'algun núvol prim a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu, poca història, poc vent, bona mar en general. I demà tot igual, amb una mica més de calor i sense pluja, gran part de la setmana entrant.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La crisi de l'habitatge afecta greument la salut. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona demostra que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població durant aquests últims anys i molts estan relacionats amb el fet de no tenir un habitatge adequat, el risc de perdre el pis o les dificultats per pagar les factures dels serveis bàsics d'una llar. Carme Borrell va ser gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona durant una dècada i ha investigat la relació entre habitatge i salut.
6: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
1: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar una perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
6: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
1: També avisa que les males condicions de les llars, com ara que tinguin humitats o que no disposin de bons aïllaments, també generen problemes físics. Precisament aquesta setmana ens hem fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per a moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però això tampoc és fàcil i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i el nostre corresponsal, David Àngela, hi va assistir.
7: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari com la grossa de Nadal de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
8: Él solo no puede salir a la calle porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Tel lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
7: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
9: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso. Muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
7: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i dos fills a càrrecs. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
10: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mí de momento me vale.
7: Finalment, la Laura, que ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
9: Y bueno, la verdad que súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
7: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
11: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
7: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de dues habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
12: I ara, pues, a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marxar de Badalona.
13: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
7: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El pistatxo s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat en prop de 1.300 hectàrees l'any 2024, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura. Un dels primers municipis on es va introduir el cultiu de festuc és a Maials, al Segrià. Alba Mor.
14: Una part important de les explotacions de pistatxos concentren a Ponent. Quasi totes les hectàrees s'han plantat a finques amb rec de suport, com a l'Urgell, i també altres punts de la zona del canal Segarra-Garrigues. En zones de secà, en canvi, tenen finques l'empresa Foment Agrícola de les Garrigues de Maials. El gerent de la firma, Joan Altet, explica que després de més de 4 dècades els productors continuen apostant per aquest cultiu per la resistència dels arbres a la sequera i episodis meteorològics adversos.
15: Diguéssim, el pistatxo és un arbre que ho pateix, però mai s'arriba a morir, tant faci molta calor com que faci molt de fred, sempre aguanta. I llavors també és un arbre que resisteix molt les gelades tàrdies a la primavera, perquè la floració del pistatxer és a finals de l'abril. Llavors també això és un arbre que es va començar el 82 pues, per superar aquests inconvenients que tenia l'olivera i l'envellia en aquell moment.
14: Precisament aquesta setmana ha començat la campanya de recol·lecció d'aquest fruit sec. Les previsions auguren una bona collita i amb un preu estable que es manté sobre els 6 euros per quilo.
1: I tornem al Mercat de Música Viva de Vic perquè ja estan en marxa les actuacions d'aquesta nit, que són gratuïtes i s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Marc Ruiz.
16: Vito Blasu sedueix el públic del Mercat de Música Viva de Vic amb una sessió de música electrònica orgànica. Han arrencat molt clàssics, com si interpretessin unes variacions sobre algun tema de Bach al piano, i han començat a brollar petits detalls electrònics, textures i bases, amb les que han creat un entorn oníric. Jordi Turre va movent els potenciòmetres del sintetitzador modular i modificant l'ona a temps real, mentre Uc Vilamala interpreta melodies, creant ambients càlids que recorden Brian Eno, i a sobre del duet penja un mirall que permet veure com actuen sobre les botoneres, com si fos qualsevol altre instrument orgànic. El so és hipnòtic i fan servir samplejats per construir melodies noves, com si fossin maons fets de notes. Però també poden transformar la sessió en un bloc de house o EDM. Aquí ha passat la influència de Moderat. I l'Església ha començat a ballar entregada a l'hedonisme. És habitual veure les paraules electrònica i temple juntes en una mateixa frase. I avui, l'actuació de Vito Blasu a l'Església de la Pietat ha fet que aquest concepte sigui una realitat tangible.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll, bona nit.
17: Bona nit, descans el Sánchez Pizjuán del partit del Barça que està jugant al camp del Sevilla a partir de la setena jornada. El Barça està empatant a un contra l'equip andalús al final dels primers 45 minuts. Rafinha, al minut 22 de la primera part, ha fet el gol blaugrana que igualava la diana inicial de Fofanà, que ha marcat el minut 18. Està sent un partit intens, un partit igualat i on tots dos equips estan tenint ocasions de gol. Aquest partit s'està disputant el Sánchez-Pizjuán i l'estem seguint en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. També al descans, a segona, el partit de la Girona, que està jugant al camp del Cádiz. En aquest cas, l'equip gironí sí que està guanyant el partit, ho està fent per 0 gols a 2, amb gols de Benat i de Carles Pérez, al minut 35 i 45 d'aquesta primera meitat del Girona, doncs, que s'estan duent els 3 punts al camp d'un equip de la zona baixa de la segona divisió. Aquest partit i també la segona meitat es podrà seguir en directe a l'app web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Del futbol passem al bàsquet perquè s'està jugant la segona semifinal de la Supercopa ACB entre el Barça i el València buscant un lloc per la final. Anem cap a Badalona. Oriol Rodríguez, bona nit.
18: Bona nit. Ara som al descans amb la tortura habitual, l'acústica en els pavellons quan s'arriba al descans. El Barça està guanyant de 3 al València, 43 a 40 en una bona primera part del conjunt de Sekulić, que sempre està manant el marcador. Ha arribat a tenir un avantatge de 8 punts al primer quart, amb un bon Nkamwa, el jugador finlandès que està capaç d'anotar 9 punts i capturar 6 rebots, també el mateix que ha fet Nebo, per exemple, des del pal baix, 9 punts i 6 rebots per al nou jugador de Barça. Tot això ben liderat pel base Robinson, que han cistellat 7 punts. Per tant, el conjunt de Sekulić, que evidentment encara ha d'acabar-se de conjuntar, ho farà evidentment quan vagin passant les jornades, però de moment està sent capaç de guanyar l'actual campió de Lliga, que és el València, per 3 punts de diferència, 43 a 40. Aquí ja és a la final, és el conjunt local, el Joventut de Badalona, que a la primera semifinal s'ha imposat al Baskonia de 12 punts, 96 a 84, amb un estel·lar, la Provitola, que ens està allà 28 punts.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: L'actualitat esportiva del Barça està marcada, evidentment, pel partit que està jugant ara al camp del Sevilla, recordem, amb empat a un. Però avui també s'ha celebrat l'assemblea de socis compromissaris del Barça, on Deco ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també ha dit que renovaran a Xavi Espart i a Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10, on també ha explicat Deco que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
19: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
17: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual. A primera divisió avui s'han jugat 3 partits més. L'Osasuna 1, Rayo 1, l'Atlètic Club 0, l'Alavés 0 i el Celta 5, Racing 0. Demà serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano, 4:15. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El tècnic blanc José Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té al seu club.
20: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
17: A la Lliga F, victòria contundent de l'Espanyol, que ha guanyat el Madrid Club de Futbol per 5-1, i el Badalona empatat a 0 contra la Reial Societat. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de María Valenzuela, la portera, al minut 33 de la primera part.
3: 3CAT Info.
17: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a Dazón.
2: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
17: I en hoquei patins, la selecció catalana s'ha classificat per la final de la Golden Cup masculina després de superar Angola a la semifinal per 2-9. La selecció s'enfrontarà demà a Portugal a la final. Un Catalunya-Portugal que també serà la final de la categoria femenina. Avui la selecció catalana ha guanyat França a les semifinals a la pròrroga per 4-3.
3: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 10. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. La Fiscalia trasllada al jutjat les denúncies de diverses menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal de centres d'acollida de Ceuta. Fonts de la Fiscalia confirmen a 3cat.info que han enviat les denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. Esquerra admet que els cartells que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. No els sanciona perquè ja no són militants. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol va ser lamentable. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària i que treballen per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York, ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. I avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Totes les persones que van perdre la casa han cobrat una compensació, però molts denuncien que és insuficient per refer la seva vida.
1: Esports.
2: El descans del partit del Barça, el Sánchez-Pizjuán, amb empat a 1 al marcador, Rafinha ha fet el gol blaugrana. A segona també el descans del partit del Girona, que està jugant al camp del Cádiz, guanya l'equip gironí per 0 gols a 2. I també el descans, la segona semifinal de la Supercopa CB de bàsquet està guanyant el Barça de 3 punts contra el València, 40 a 43. La penya ja espera la final.
0: I pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serè tota la nit i matinada. De fet, aquest últim diumenge de l'estiu oficial o astronòmic també serà totalment assolellat, amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda.
1: 3cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3cat Info. 3cat Info.
0: Els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3cat Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació, tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres avui a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres. Ens ho explica des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Anna Farràs.
4: Les vagues i les mobilitzacions del col·lectiu docent continuaran a Catalunya. L'Assemblea Educativa ha començat a preparar un nou pla de protestes. Asseguren que les reivindicacions continuen pràcticament intactes i que han perdut la confiança en el govern. Cinta Díaz és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
5: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
4: El pla de protestes l'hauran d'avalar les assemblees territorials i es podria concretar a final d'octubre. Avui, a l'Hospitalet de l'Infant, també han participat en la reunió representants sindicals amb veu però sense vot. Aida Muntanés, portaveu de la Intersindical.
6: Que la consellera digui que no sap per què lluitem em sembla vergonyós. La lluita va començar el curs passat, aquest curs continua una lluita i ens espera una tardor i un hivern doncs, mogut i amb mobilitzacions.
4: El col·lectiu reclama més recursos, aules d'acollida i climatització i que s'aturin els tancaments de línies.
0: S'agreuja la crisi migratòria a Ceuta. La Fiscalia de Menors ha enviat al jutjat diverses denúncies presentades per joves migrants no acompanyades que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida on es troben. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
7: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies que diverses nenes i adolescents tutelades han presentat davant la policia. Asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. Fons de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
8: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
7: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
9: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
7: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: I del món, la notícia destacada del dia és que Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
10: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3Cat Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total d'aquesta illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
11: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 10 minuts de les 10 de la nit, Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir de dins del partit i demana disculpes. La investigació interna dels republicans conclou que els responsables d'aquesta campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta l'emissora, l'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, s'ha presentat aquest matí al Consell Nacional del Partit. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar els cartells, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè estaven complint ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit sí que admet l'error i demana perdó pel dany causat a la família Maragall i també a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. En aquest sentit, Joan Tardà, que és membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i també per honorar la història d'Esquerra Republicana. I el govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
12: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: I promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia. Recordem que dimecres, durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però que els errors de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El sindicat de llogateres fa un acte de protesta a aquesta hora a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que es fa al carrer Mallorca al davant d'un bloc amb quatre famílies afectades, Montsemir.
13: És un edifici comprat per un fons d'inversió el 2024 i que el va revendre amb un altre. Ja n'han marxat alguns veïns i dels quatre pisos que queden amb lloguers vigents, dos ja han rebut la notificació que no se'ls renovaran els contractes. La Gemma Tramulles és una de les afectades.
14: El que volem visibilitzar és la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
13: L'acte ha començat precisament amb una escenificació al mig del carrer d'una mudança i també s'ha pogut sentir el testimoni d'altres veïns. El sindicat de llogateres ha anunciat també que ja disposen de 73 blocs organitzats a Catalunya. Enric Aragonès n'és el portaveu.
15: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
13: Fins ben entrada la nit seguiran els actes que tindran un tarannà més lúdic amb diverses actuacions musicals. De l'edifici, per cert, s'ha desplegat una gran lona amb la frase "Ens quedem".
0: I ho hem sabut aquesta nit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra.
16: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, l'Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Joran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
17: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
16: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
17: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
16: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Un quart d'onze de la nit.
1: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
18: Podríem dir que el temps que ens espera les properes hores, aquest diumenge, també dilluns, també dimarts i gran part de la setmana que ve, el podríem resumir com a nits agradables o una mica fresques encara. Anirà pujant una mica la temperatura. En alguns sectors fa aquella flaire de tardor, humitat, algun banc de boira, per exemple, avui al Baix Berguedà, a Osona, no descartem alguna boirina al prelitoral, fins i tot Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, i podria haver, doncs, alguna boirina. I, per altra banda, de dia notem una temperatura gairebé estiuenca. Això, doncs, es farà molt més palès entre dilluns i dimarts, quan tindrem la temperatura més alta d'aquesta setmana. Dilluns podríem pregar els 35 graus, un dels punts més càlids de l'interior del país, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, a la costa al voltant dels 30, són molt altes. Estarem uns 5 graus per sobre la mitjana. Resumint, aquest matí començarem amb una mica de fresca, ambient agradable a la costa, aquí mínimes en general de 17 a 20, a l'interior entre 13, 14 fins a 16, i al Pirineu 7, 8 fins a 10, i en alguna conca més freda, Cerdanya, per exemple, el Pla d'Esterri, podrien baixar cap als 4 graus, de forma puntual. Dia de sol, dia d'algun núvol prim a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu, poca història, poc vent, bona mar en general. I demà tot igual, amb una mica més de calor i sense pluja, gran part de la setmana entrant.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ara passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. El govern ha desplegat avui els seus consellers per tot el país per fer balanç dels primers dos anys de mandat. Els 16 consellers, excepte la d'Educació, que ja ho va fer divendres, han fet una quinzena d'actes arreu de Catalunya en els quals també hi han participat altres veus de la societat civil. Des de Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i a votar-hi a favor.
19: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera de Cultura des de Tarragona ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat.
20: Que invertirem més de 50 milions d'euros en equipaments culturals arreu del país. Ho farem en estreta col·laboració, evidentment, amb el món local, amb el món municipal, reforçant les xarxes i els sistemes culturals que articulen la vida cultural de Catalunya.
0: I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
21: Vàrem donar diners per les indemnitzacions, pel sacrifici, i ara el que hem fet, una línia d'ajudes que no s'havia fet mai, de 5 milions d'euros en total, per aquelles explotacions afectades pel buidat sanitari puguin recuperar el potencial productiu. Donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. I precisament ja són 3 les persones detingudes en relació amb la mort d'un menor de 15 anys assassinat a trets al Parc de la Picasso de Barcelona al juliol. L'últim és un jove de 19 anys arrestat pels Mossos d'Esquadra aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Per aquest cas, ja hi ha 2 persones detingudes a qui el jutge va decretar presó provisional i sense fiança. El jove detingut avui també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig, en aquest cas sense víctimes. Tots 2 casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. I avui també hem sabut que un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima havia sortit a córrer i un jove la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Park d'aquest municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a aquests fets. Avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de La Palma, a les Canàries. Va escopir lava durant gairebé 3 mesos. Les colades van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van destruir 1.500 edificis. 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions, 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida, sobretot perquè s'han encarit molt els habitatges i els solars. Fronts municipals, de fet, expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o fins i tot per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre casa seva i n'han parlat a 3CAT Info.
2: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
3: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però asseguren que aquests diners només van arribar l'any 2023.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ja estan en marxa els concerts del Mercat de Música Viva de Vic d'aquest dissabte, actuacions gratuïtes i que s'allargaran fins a les 3 de la matinada. Des de Vic, Marc Ruiz.
22: Vito Blasu sedueix el públic del Mercat de Música Viva de Vic amb una sessió de música electrònica orgànica. Han arrencat molt clàssics, com si interpretessin unes variacions sobre algun tema de Bach al piano, i han començat a brollar petits detalls electrònics, textures i bases, amb les que han creat un entorn oníric. Jordi Turre va movent els potenciòmetres del sintetitzador modular i modificant l'ona a temps real, mentre Hug Vilamala interpreta melodies, creant ambients càlids que recorden Brian Eno, i a sobre del duet penja un mirall que permet veure com actuen sobre les botoneres com si fos qualsevol altre instrument orgànic. El so és hipnòtic i fan servir samplejats per construir melodies noves com si fossin maons fets de notes, però també poden transformar la sessió en un bloc de house o EDM. Aquí ha passat la influència de Moderat i l'Església ha començat a ballar entregada a l'hedonisme. És habitual veure les paraules electrònica i temple juntes en una mateixa frase, i avui l'actuació de Vito Blasu a l'Església de la Pietat ha fet que aquest concepte sigui una realitat tangible.
0: I novetats també al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
23: Estás muy callada. ¿Quieres decirme algo?
24: No quiero decir nada, por eso estoy callada.
23: Tenemos todo el fin de semana.
0: Berto Romero ha presentat en secció oficial a competició la pel·lícula Cinco Minutos Más. Es basa en una idea seva i està dirigida per Javier Ruiz Caldera i protagonitzada per ell mateix, Javier Cámara i Belén Cuesta. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: Serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que vol viure un retir de cap de setmana per retrobar-se es troba que, de sobte, el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3CAT Info.
26: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt, i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments. És tan continu i tan buscat també per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
25: A partir d'aquí, el director Javier Ruiz Caldera, conegut per Wolfgang o Super López, va veure clar, com ens ha explicat, que aquests bucles de 5 minuts s'havien d'explicar en plan seqüència. Això va comportar que el rodatge es convertís en una veritable coreografia mil·limetrada amb un resultat excepcional. 5 minuts més s'estrenarà al gener.
1: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
4: Bona nit. En joc el partit del Barça a l'estadi Sánchez Pizjuán, al camp del Sevilla, on el Barça juga l'últim partit abans de l'aturada per seleccions. L'equip de Hansi Flick està guanyant ara mateix per 1-2 amb un doblet de Rafinha, que ha remuntat la diana inicial de Fofana al minut 18 de la primera meitat. Al 22, Rafinha ha fet l'empat a 1 després d'un retall amb la cama esquerra i una bona definició amb la dreta, i al 52, al 7 de la segona meitat, ha rematat amb el cap una molt bona jugada de Lamine Yamal per remuntar el marcador. Ara mateix el Barça, que marxaria a l'aturada per seleccions com a líder en solitari i en ple de victòries, per cert, que fa només uns minuts Christensen ha hagut de ser substituït, ha rebut un cop en el seu lloc i ha entrat Gerard Martín. La recta final d'aquest partit es pot seguir en directe a la TET de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El partit del Barça, que ha començat a les 9, a la mateixa hora que ha començat a segona divisió el partit del Girona. Al camp del Cádiz, l'equip gironí està guanyant per 1-2. Va anar a ticar Carles Pérez, ha marcat a la primera meitat, però un gol en pròpia de David López, tot just començar la segona, ha escurçat distàncies per l'equip andalús, que ocupa la zona de descens. El Girona està lluitant per quedar-se instal·lat a la zona alta. El partit de la Girona està al minut 66 i està guanyant per 1-2.
1: 3CAT Info.
4: I un altre punt de connexió que tenim en directe a aquesta hora és a l'Olímpic de Badalona, on el Barça i el València estan jugant la segona semifinal de la Supercopa ACB. El partit l'està seguint l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona nit.
5: Bona nit. El Barça que busca citar-se amb la penya. Demà aquesta final, el Barça ara està guanyant de 62 a 56 quan queden 2 minuts i 49 segons per arribar al final del tercer quart. Ara hi ha un temps mort assenyalat pel València, demanat pel València. El Barça, com deia, guanya de 6. Ha arribat a guanyar de 10 en aquest tercer quart, en aquest set un parcial de 5-0 del València, però de totes maneres els blaugranes, amb la bona aportació de Robinson, també de Nebo, d'en Camua, doncs estan portant el partit de moment al seu terreny. Queden 2:49 per arribar al descans, al descans del tercer quart, al final del tercer quart. El Barça, moment que seria finalista, juntament amb el Joventut Assisa, amb la penya que ha eliminat el Baskonia a la primera semifinal per 96 a 84.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El director esportiu del Barça diu que anuncia la renovació de Rafinha fins al 2030 i també diu que renovaran Xavi Espart i Marc Bernal. Ho ha explicat en el marc de l'assemblea de compromissaris que es fa des de les 10. També ha explicat Deco que ha millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
6: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
4: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: A la Lliga F, victòria de l'Espanyol per 5-1 al Madrid Club de Futbol i el Badalona empatat a 0 contra la Reial Societat a la quarta jornada. I en hoquei patins, la selecció catalana masculina d'hoquei patins s'ha classificat per la final de la Golden Cat després de superar Angola per un contundent 2-9. Els catalans s'enfrontaran demà a Portugal. En parla Roc Pujada, jugador de la selecció catalana.
7: El nostre objectiu, doncs, és representar Catalunya, que ens fa molta il·lusió, que no podem fer-ho a nivell oficial i l'objectiu és guanyar, sobretot per la il·lusió que ens fa poder jugar aquesta competició. I perquè al final tots volem guanyar, encara que sigui un europeu, un mundial, tot el que sigui, el jugador vol guanyar, sí, el que sigui. Llavors, jo crec que tots sortirem a guanyar.
4: Catalunya i Portugal també serà la final femenina, que jugarà demà a Cerdanyola. La selecció catalana ha superat França a les semifinals, a la pròrroga i per 4-3. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. De cara a la cursa llarga de demà, Jorge Martín sortirà des de la pole i comparteix primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta la cursa a partir de les 2 del migdia.

0: Ara són 10:45 de la nit. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. La Fiscalia de Ceuta ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses nenes i adolescents tutelades que asseguren haver patit maltractaments, amenaces, càstigs i episodis de violència física i psicològica per part del personal dels centres d'acollida. I en clau internacional, optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. I a partir d'ara us explicarem que Donald Trump proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial. Creu que cal una descripció més elegant i exacta i proposa, per exemple, intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. A més, també parlarem de les eleccions de demà a un territori alemany on els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec a les enquestes, i passarem per Rússia, on hi ha eleccions legislatives i la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic. A més, abans d'arribar a les 11 de la nit, també parlarem del festuc, que s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat i aquest any les perspectives de collita són molt bones. I en esports, Francesc, què destacarem?
1: Que el Barça acaba de fer l'1-3 hat-trick de Rafinha al Sánchez-Pizjuán, minut 70 de partit. El Barça, que està guanyant per 1-3, si això acaba així, marxarà l'aturada per seleccions líder en ple de victòries.
0: I pel que fa al temps, pocs núvols i cel pràcticament serè tota la nit i matinada. De fet, aquest últim diumenge d'estiu astronòmic també serà totalment assolellat, amb alguna boira baixa a primera hora a Osona i al Berguedà. Al Pirineu, capes de núvols prims durant la tarda. Ara passen 2 minuts de 10:45 de la nit.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I com dèiem, els mestres i professors continuaran amb les vagues i mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3Cat Info.
3: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació, tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i també als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund, que no hi confien, i de fet assegura que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior.
3: La situació no ha canviat, i fins i tot hem començat el curs on algunes promeses que es van fer de millora de plantilles, de més recursos, estem veient com no s'està aplicant. Tenim escoles sense plantilla per atendre l'alumnat, aules d'acollida que no s'estan assistint, vetlladores que se'ls han rebaixat molt les hores. Per tant, estem en una situació igual que la d'abans o fins i tot pitjor.

0: maltractaments, amenaces, càstigs i violència física i psicològica i apunten als treballadors dels centres d'acollida gestionats pel govern saudí. El Ministeri Públic no ha obert per ara cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. Fons de la Fiscalia expliquen que és una decisió organitzativa per l'elevada càrrega de feina que tenen en aquesta ciutat autònoma i per evitar també que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de Ceuta va rebre dijous un informe amb les denúncies i els atestats mèdics i psicològics de menors que relataven maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que les havien privat de rebre atenció sanitària. Algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir dels centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
1: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
0: Pel que fa al PP, ha tornat a citar al Senat els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors després de la plantada de l'agost. Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
2: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Paral·lelament, l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
3: Dinamarca assegura que l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump respecta les línies vermelles de Copenhagen perquè manté la sobirania danesa sobre el territori. La primera ministra, Mette Frederiksen, descriu l'entesa com un pacte que reconeix també la integritat territorial del regne i el dret del poble groenlandès a l'autodeterminació. Frederiksen obvia, en canvi, que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat de Groenlàndia. Això ha generat una reacció positiva del cap del Comitè Militar de l'OTAN, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
4: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
3: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura a 3CAT Info que l'anunci de Donald Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total d'aquesta illa. A més, apunta que també busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, corria perill si l'estatus del territori autònom canviava.
5: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
3: I continuem parlant de Donald Trump perquè la Casa Blanca ha aplicat avui mateix el veto a 3 mitjans de comunicació que el president dels Estats Units va titllar ahir de mentiders. Entre ells hi ha la CNN. Així ho ha explicat a l'audiència, de fet, la seva corresponsal a la Casa Blanca, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
6: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
7: Activated. He said he had no further information.
3: A un reporter i a un fotògraf de la plataforma de notícies MS Now també els han barrat el pas després que Trump els posés ahir a la llista negra al costat de la publicació Politico. Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat aquesta mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra, recordem, la llibertat de premsa i també la llibertat d'expressió. I encara als Estats Units, Donald Trump proposa ara canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció, diu, més elegant i exacta, i proposa intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn i ho ha fet una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk, d'X, una coincidència poc habitual al sector. Donald Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un

0: president dels Estats Units, fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que té el seu país ara mateix. Trump també ha anunciat que crearà un grup de treball i que nomenarà un czar perquè abordi el futur d'aquesta tecnologia. I encara de l'àmbit internacional, a Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que recordem va guanyar els recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
1: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
2: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
3: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
1: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
4: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
1: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
4: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
1: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: I a Rússia, durant la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau, doncs, s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
5: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamphilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
6: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
5: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: I greus enfrontaments avui a La Haia entre la policia antiavalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut diverses persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat, com sentim, als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a aquesta situació. La manifestació Som el Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
7: A 3Cat Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Ara són 3:15 de la nit.
7: El temps.
0: Previsió del Dani Ramírez.
12: Podríem dir que El temps que ens espera les properes hores, aquest diumenge, també dilluns, també dimarts i gran part de la setmana que ve, el podríem resumir com a nits agradables o una mica fresques encara. Anirà pujant una mica la temperatura. En alguns sectors fa aquella flaire de tardor, humitat, algun banc de boira, per exemple, avui al Baix Berguedà, a Osona, no descartem alguna boirina al prelitoral, fins i tot Camp de Tarragona, cap a la Conca de Barberà, i podria haver, doncs, alguna boirina. I, per altra banda, de dia notem una temperatura gairebé estiuenca. Això, doncs, es farà molt més palès entre dilluns i dimarts, quan tindrem la temperatura més alta d'aquesta setmana. Dilluns podríem pregar els 35 graus, en els punts més càlids de l'interior del país, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, a la costa al voltant dels 30. Són molt altes. Estarem uns 5 graus per sobre la mitjana. Resumint, aquest matí començarem amb una mica de fresca, ambient agradable a la costa, aquí mínimes, en general, de 17 a 20. A l'interior, entre 13, 14 fins a 16, i al Pirineu, 7, 8 fins a 10, i en alguna conca més freda, Cerdanya, per exemple, el Pla d'Esterri, podrien baixar cap als 4 graus, de forma puntual. Dia de sol, dia d'algun núvol prim a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu, poca història, poc vent, bona mar en general. I demà tot igual, amb una mica més de calor i sense pluja, gran part de la setmana entrant.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta setmana ens hem fet ressò que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per a moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però això tampoc no és fàcil i al final del procés l'atzar acaba marcant la sort de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona amb una promoció de 8 pisos protegits. L'adjudicació dels pisos es va fer per sorteig i el nostre corresponsal, el David Àngela, hi va assistir.
13: Jornada agredolça dimecres a Badalona. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari, com la grossa de Nadal, de 8 pisos de lloguer de 2 i 3 habitacions situats al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a la ciutat, tenir un contracte laboral i superar els ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals. I entre els candidats, tota mena de casuístiques. La Jane i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ell va tenir un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
14: Él solo no puede salir a la calle, porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
13: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra. Abans del sorteig ens deia això.
15: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso, muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
13: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular, té 54 anys i dos fills a càrrecs. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
16: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mi, de momento, me vale.
13: Finalment, la Laura, a qui ja hem sentit, es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
17: Y bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
13: Una emoció compartida per la Cinta Galindo, una altra de les persones que han aconseguit un pis de protecció.
18: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
13: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de dues habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
19: I ara, pues, a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marxar de Badalona.
20: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
13: Els 8 afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
0: Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
21: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes. Oxfam Intermón està present a 77 països i el darrer any ha donat suport a més de 14 milions de persones. El festuc s'erigeix com un dels cultius en expansió a Catalunya. En 5 anys, el cultiu dedicat a aquest fruit sec s'ha gairebé triplicat en prop de 1.300 hectàrees l'any 2024, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura. Un dels primers municipis on es va introduir el cultiu de festuc és a Maials, al Segrià. Alba Mor.
2: Una part important de les explotacions de pistatxos concentren a Ponent. Quasi totes les hectàrees s'han plantat a finques amb rec de suport, com a l'Urgell i també altres punts de la zona del canal Segarra-Garrigues. En zones de seca, en canvi, tenen finques l'empresa Foment Agrícola de les Garrigues de Maials. El gerent de la firma, Joan Altet, explica que després de més de 4 dècades, els productors continuen apostant per aquest cultiu per la resistència dels arbres a la sequera i episodis meteorològics adversos.
3: Diguéssim, el pistatxo és un arbre que ho pateix, però mai s'arriba a morir, tant faci molta calor com que faci molt de fred, sempre aguanta. I llavors també és un arbre que resisteix molt les gelades tardies a la primavera, perquè la floració de del pistatxer és a finals de l'abril. I llavors també això és un arbre que es va començar el 82 pues, per superar aquests inconvenients que tenia l'olivera i l'envellia en aquell moment.
2: Precisament aquesta setmana ha començat la campanya de recol·lecció d'aquest fruit sec. Les previsions auguren una bona collita i amb un preu estable que es manté sobre els 6 euros per quilo.

0: 8 minuts i seran les 11 de la nit. Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi, que s'estrenarà aquest dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
1: És brutal. Estava la meva dona a 10 metres i estava parlant, pues jo estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? Tal, el tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
0: Gènesi narra al llarg de 6 capítols la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses des de l'arribada d'un jove Ferran Adrià a Calamonjoy als anys 80 fins a convertir aquell restaurant de platja en el millor i més creatiu de tot el planeta. La sèrie, de retruc, explica com la feina de Ferran Adrià va situar el conjunt de la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. La interpretació de Miquel Fernández ha fugit de la caricatura per poder retratar un Ferran Adrià que va canviant al llarg de 4 dècades.
2: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Gènesi està dirigida per David Pujol. Els dos primers capítols s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a les 10 del vespre. La sèrie, a més, tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre.
3: Esports.
0: Fins a les 11 amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
4: Bona nit, recta final del partit del Barça, el Sánchez-Pizjuán al camp de la Sevilla. Falten 3 minuts per acabar el 5 d'afegit, que ha afegit l'àrbitre, i el Barça, si no hi ha un d'alta baix, guanyarà aquest partit. Ho està fent ara, s'està imposant per un gol a 3 amb un hat-trick de Rafinha, que amb 12 gols en 7 partits és el màxim golejador de la Lliga. El jugador brasiler i el capità del Barça ha remuntat el gol inicial de Fofana, que ha fet el minut 18. Al descans, el partit estava amb empat a 1 i Rafinha amb 2 gols més a la segona meitat. Tots dos, assistència de Lamine Yamal, acaba certificant i decidint aquesta victòria del Barça, que marxarà a l'aturada per seleccions amb ple de victòries, 7 de 7, 21 punts i líder en solitari. El partit ens deixa també el debut com a titular de Livakovic a la porteria del Barça. Recordem que Joan Garcia, amb molèsties al genoll, no està ni tan sols convocat. I Christensen ha hagut de ser substituït per una lesió a la segona meitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la recta final del partit del Barça, que està ja sentenciat, s'ha acabat. Tot justarà també el partit del Girona. I amb victòria per 1-2 al camp del Cádiz, amb gols de Benat al minut 35 i de Carles Pérez al 44. L'equip gironí, doncs, que s'endú els 3 punts de l'estadi de l'equip andalús, equip de la zona baixa, i el Girona, que dormirà quart en zona de play-off d'ascens a primera, amb 10 punts. El Girona, doncs, que es refà de la derrota que va encaixar contra el Castelló a Montilivi.
3: 3CAT Info.
4: I un partit que encara està en joc i que encara s'ha de decidir és la segona semifinal de la Supercopa CB de bàsquet entre el Barça i el València. Semifinal ja encara molt igualada a la recta final. Oriol Rodríguez, bona nit.
5: Bona nit. El Barça guanya de 7, ara mateix seria finalista. Barça 79, València 72, 5 minuts i 7 segons per arribar al final del partit. Anima el públic del Barça des de les graderies, xulat per bona part del públic del Joventut, que encara està presenciant aquesta semifinal. La Barça, que sempre anem manant pràcticament al marcador, amb avantatges que han arribat als 10 punts, i sempre que el València s'acosta una miqueta, el Barça torna a incrementar el seu avantatge al marcador, amb els 15 punts de Robinson, per exemple, els 11 de Nebo o els 10 de Parra. Així doncs, menys de 5 minuts per arribar al final, veurem si hi ha final català o demà. Entre el Barça i la penya primera finalista, després d'imposar-se al Baskonia 96-84.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El director esportiu del Barça, Deco, ha anunciat la renovació de Rafinha fins al 2030 i també diu que renovaran a Xavi Espart, i Marc Bernal ho ha explicat avui durant l'assemblea de compromissaris que s'ha celebrat, i també Deco ha explicat que han millorat la plantilla amb els nous fitxatges.
6: Sabíamos que este año teníamos que reforzar el equipo, traer energía, traer gente nueva, hacer cambios para buscar todos los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos como club. Entonces estos son los jugadores que hemos traído con bastante trabajo, pero hemos sido capaces de traer jugadores para mí de un nivel muy alto y que mejoran mucho la plantilla.
4: En aquesta assemblea s'ha aprovat l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'espai Barça. També s'han aprovat els números de la temporada passada i el pressupost actual.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per cert, s'ha acabat ja el partit del Barça. Victòria, Sevilla 1, Barça 3, hat-trick de Rafinha. A la Lliga F, victòria contundent de l'Espanyol, que ha golejat el Madrid Club de Futbol per 5-1, i el Badalona ha empatat a 0 contra la Reial Societat en la quarta jornada. Les badalonines han jugat amb una jugadora menys per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela al minut 33 de la primera part.
7: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys, i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit, i aquest punt per nosaltres és superimportant, i més amb la situació que estàvem.
4: Aquesta era Txell Font, la portera ex del Barça, ara al Badalona, que ha entrat al camp després de l'expulsió de Maria Valenzuela. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos per davant de Marc Márquez, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. A la general, Jorge Martín és nou líder en solitari, amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
4: I tornem a parlar de bàsquet per explicar que el Girona ha anunciat la renovació del seu entrenador Moncho Fernández fins l'any 2028. El gallec és el tècnic del club gironí des del desembre de l'any 2024.
3: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i el PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i l'Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. L'entesa s'ha de segellar coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU a Nova York de la setmana que ve. A Rússia, tercera i última jornada electoral, aquest diumenge, enmig de ciberatacs al vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports. El Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions. Líder, en ple de victòries, Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. A segona, el Girona supera el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo. I està a la recta final el partit del Barça de bàsquet contra el València, semifinal de la Supercopa ACB. A 2 minuts pel final, el Barça guanya de 4, 77-81.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diario.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es promet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de Lubin, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
15: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa doncs, malalties que nosaltres diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
15: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
15: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
17: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
18: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solias.
19: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
20: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
19: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
21: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
22: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
23: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
21: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
24: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
21: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
24: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
21: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
3: or we know the quality of Rafinha and
4: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
3: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
1: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
5: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
1: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
6: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
1: Aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
7: Bueno, el equipo hizo un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
1: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
1: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
25: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
1: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
26: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 4:45 de la tarda, com en categoria femenina, a 12:00 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una

0: municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
1: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
2: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald sobre el fill Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per mes,

0: metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Cat Info.
1: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
2: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3Cat que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
3: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
4: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial, li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
5: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país, fregant els 35 graus.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. De tot el món, el que més m'agrada és que també visquis tu.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
8: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual per diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
9: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
8: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
10: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
8: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
6: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: L'actriu anglesa, criada a Austràlia, ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
12: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
13: Felt compelled to be part of that story.
11: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
14: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
11: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
15: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
16: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
17: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
18: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
19: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
18: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
17: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
20: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
21: We know the quality of Rafinha and
22: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
21: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
20: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
23: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
20: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
1: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
20: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
2: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
20: Tornem a parlar de futbol.
17: 3CAT Info.
20: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
3: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
20: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F, dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
4: Arribaran cansats, segur, com nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
20: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa Sevilla Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Bascón i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que, quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caiguda, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país, fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN, que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN, és un acord molt benvingut. I si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanya el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
25: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
3: Sí, sería nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 2:45 de la tarda, com en categoria femenina, a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia.
1: Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
2: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
8: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
9: Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
10: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
11: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar des

0: Data les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
1: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
3: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Cat Info.
4: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
5: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners

0: només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar, assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
1: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
2: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial, li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
3: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, Avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
6: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
7: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
6: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
8: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
6: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
4: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: L'actriu anglesa, criada a Austràlia, ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, La esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
10: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
11: Felt compelled to be part of that story.
9: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
12: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
9: Cinco Minutos Más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
13: És brutal. El tema com parlo i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
14: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
15: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
16: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
15: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
4: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
17: El Barça ha guanyat el Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
18: We know the quality of Rafinha and
19: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
18: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
17: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
20: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
17: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
21: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
17: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara primera divisió aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
1: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
17: Tornem a parlar de futbol.
4: 3CAT Info.
17: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
2: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
17: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F, dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
22: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres, al final, tants partits seguits, desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
17: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
4: Trescat Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa Sevilla Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sadrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sadrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es promet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública, que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marien i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: We know the quality of Rafinha and
25: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
24: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
26: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Reial Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Reial Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 2:45 de la tarda, com en categoria femenina, a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijó farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i març a l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cova i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cova i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputat

0: Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
2: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. És aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Cat Info.
3: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3Cat que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de

0: Bab el Mandeb. La segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar, assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
1: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
2: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN ni la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li he donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
3: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona, aquí amb més humitat. També alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
6: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual per diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
7: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
6: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
8: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
6: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
4: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
10: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
11: Felt compelled to be part of that story.
9: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
12: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
9: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
13: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
14: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
15: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
16: El pistatxo, el que també té una cosa bona, que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
15: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
4: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
17: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
18: We know the quality of Rafinha and
19: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
18: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision from the coaches.
17: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
20: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
17: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
21: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
17: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
1: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
17: Tornem a parlar de futbol.
4: 3CAT Info.
17: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
2: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, pues bueno, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
17: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder de la General amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
22: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
17: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
4: Tresca Info.

Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última